0: Imagineu una situació en la que esteu en un dinar, en un sopar, hi ha moltes famílies i hi ha alguna criatureta petita i veieu certs comportaments que dius, home, aquí li diries alguna cosa, no? I sempre hi ha aquell comentari de dir, ai, deixa'ls, és que són nens, això són coses de nens, com si haguessin de per si sols fer tota la seva evolució, tota la seva maduresa, o que no tingués importància, o que no afectés res del que passi en aquests primers anys de vida. És allò de, jo total, com que no ho recordo, bueno. Doncs per conèixer realment si és una època important, que ho és, i de com pot influir el que vivim, el que sentim, i el que anem experimentant i sentint en aquests primers anys de vida, hi ha llibres que ens ajuden molt a poder-ho comprendre i a poder acompanyar en aquest procés tan meravellós de la millor forma possible, com per exemple La infància acompañada, cómo favorecer el desarrollo, la autonomía y la autoestima en los primeros años. Laura Estremera, gracias por pasar por el programa.
1: Gracias, David, por invitarme.
0: Es un placer siempre escucharte. Ya llevas varios libros que vas reflejando pues aquello que en tu periodo, digamos, de docencia y luego en la creación de tu, vamos a llamarle metodología o tu manera de trabajar, tu gran proyecto vital a la hora de acompañar a las clientes.

0: I una setmana més tenim moltes ganes de que des del món del coaching doncs puguem aprendre, puguem reflexionar, ens puguem fer una mica d'ITV, com sempre diem, per veure cap a on podem millorar, quins aspectes de la vida n'hem d'estar orgullosos, i això ho fem sempre amb en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una venida més, molt bé. Benvinguts a tots vosaltres i a tu en especial, vale?
0: A veure, quin tema ens tries, ens expliques aquesta setmana, Jordi?
1: Sí, mira, seria un dia després.
0: Mm-hmm.
1: Un dia després de qualsevol aconteixement, de qualsevol resultat, sigui positiu o menys positiu, ¿vale? Sempre n'hi ha que fer una reflexió. Per què és començar de nou?
0: Mm.
1: O continuar la tasca que estaven fent.
0: Totalment.
1: Per millorar. És a dir, el dia després té que ser un reset o pot ser una continuïtat, però no ens podem dir, ja ha arribat, no. Sinó,
0: clar,
1: sempre n'hi ha una millora contínua en totes les coses i una reflexió per millor.
0: Sí, aquí tant com molt bé expliques, tant si és un èxit com si no ha sortit bé o com esperàvem una situació,
1: sí,
0: molts cops es tendeix o a passar pàgina massa ràpid, si no ha anat bé, o a no saber saborejar de veritat. És, va, ja està aconseguit, va, vinga, hi ha qui de seguida ja vol passar a un altre objectiu, hi ha qui s'adorm una mica en los laureles, que es diu, eh? En qualsevol dels casos, sigui la situació que sigui, el que cal és una mica de reflexió, saber el que ha costat,
1: sí,
0: saber el que s'ha lluitat, fins i tot encara que no s'hagi aconseguit, i això ja et donarà un punt més d'equilibri, no?
1: Sí, sobretot reflexió. I sobretot, a part de la reflexió, que pot ser, també és un tema de gaudir de lo que s'ha fet, de lo que s'ha aconseguit,
0: sí,
1: o de lo que realment es volia aconseguir i no s'ha aconseguit, i podem canviar, diguem-ne, l'itinerari o el canvi. Saps què vull dir-te? És a dir, és molt important tindre en compte que el dia després no és un tema de relaxació, és un tema de gaudir o de reflexionar. Correcte?
0: Mm-hmm. Per
1: això
0: tant, ser conscient del, si diem que el camí és part,
1: sí,
0: del procés, doncs,
1: sí,
0: quan s'assoleix o no s'ha assolit, s'ha de com recuperar i veure el pes de tot aquest camí, no?
1: Sí, sí. A més, una cosa, tot és millorable, correcte,
0: sempre,
1: o no?
0: Sempre.
1: O el que no pot sortir és perquè li falta un punt de reflexió, li falta un punt de dedicació.
0: Mm-hmm.
1: Però tota la vida és millorable. O sigui, no ens hem de conformar. El que sí que hem de gaudir i sempre partint d'un camí exitós. Què és un camí exitós? Quan tu has posat tota la cara al teu assador,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: has dit,
0: sí,
1: bueno, escolta, això més no puc fer, sinó que el que estic fent realment m'està portant a l'èxit.
0: Si no,
1: l'èxit?
0: Si no, sí, possiblement, Jordi, el que passa és que només celebrem quan hem assolit, doncs, diguem-ne,
1: sí,
0: anem a dir la primera posició, no? El que sigui, una nota, un temps,
1: sí, sí,
0: una,
1: sí, sí, sí,
0: una oposició, el que sigui, no?
1: Sí, sí, sí,
0: mentre,
1: sí,
0: que si tu has gaudit de tot el camí i, com dius, has donat tot el que tenies a nivell,
1: sí,
0: d'un examen, a nivell d'una,
1: sí, sí,
0: prova,
1: sí,
0: esportiva, és,
1: sí,
0: que no caldrà que t'ho expliquin. És que tu, de veritat, estaràs satisfet, satisfeta amb el resultat obtingut. I això cal tenir presència i consciència de tot el camí.
1: Sí, no, perquè ara mateix, quan fem una marca esportiva, diem, mare meva, quin èxit he aconseguit. I ara què passarà?
0: Clar.
1: Saps?
0: Clar. I ara què?
1: És que, perquè dius, sembla que la passarà, te la posis molt lluny.
0: Sí.
1: Saps què vull dir-te?
0: A vegades,
1: sí,
0: per exigir-te,
1: sí, sí,
0: tu mateix massa,
1: sí,
0: que no,
1: exacte,
0: et dones temps ni a gaudir del que has aconseguit.
1: Sí, sí, perquè ja estàs preocupat. Igual si fas un resultat o fas una venda bona o si fas un assegurament bo, dius, si ho he donat tot, ara què passa? O si tu mateix tens que saber reflexionar sobre allò que has assolit. Si ho has assolit d'una manera, una marca personal, una marca esportiva, un èxit professional, el que sigui, saps que pots millorar. Saps que això no és el teu límit, correcte? No? El que passa és que tens que posar un esforç, una dedicació, una reflexió encara més augmentada. És, vol dir, perquè el sostre està més alt. Correcte. Per això no vol dir que no sigui assolible.
0: Aquí hi ha tres punts, perquè per una banda hi ha el saber saborejar, sigui, sense necessitat de que sigui un èxit, saborejar el que s'ha treballat, el que s'ha posat sobre la taula, no adormir-se, però tampoc no creure-s'ho massa. És a dir, saber trobar aquest equilibri de dir, escolta, això que em serveixi de motor, que em serveixi d'experiència, que em serveixi d'il·lusió, pel proper repte i reptes, perquè com sempre ens explica en Jordi, és molt important que dins d'aquests reptes que ens posem n'hi hagin,
1: sí,
0: siguin assolibles i siguin a curt, mig i llarg termini.
1: Sí, perquè a més, quan tu aconsegueixes un èxit de qualsevol social, un èxit professional, un èxit esportiu, a veure si algú aconsegueix i entreu en la marca.
0: Està clar.
1: I a més, inclús no, si és un èxit professional, diré, i si a veure si aquest company, aquesta companya, ara fa, encara fa més venda que jo, sí, una venda més de qualitat, fa un assessorament més de qualitat, o fa una assistència sanitària més de qualitat que jo, saps? És a dir, perquè moltes vegades has de gaudir, però no tens que relaxar-te. Però sí que no tens que actuar amb pressió, sinó amb tensió de dir, bueno, doncs si he pogut arribar a aquesta etapa, per què no puc superar aquest èxit, correcte? No? I se supera perfectament. Això està demostradíssim. Perquè moltes vegades un venedor, un assessor, un periodista, qualsevol persona, un esportista, han aconseguit notícies, èxits esportius, una rere l'altra. No en dic en catarata, però sinó millorant. Perquè no solament, perquè, per exemple, tu saps professional deportivament, tu pots arribar a tindre un èxit, un rècord, però potser has trepitjat la màquina, has estat a tota velocitat i a tot rendiment, i potser aconsegueixes la mateixa marca, però molt més relaxat. Correcte, no? I bueno, així és quan realment pots aconseguir algun
0: és quan diguem-ne, s'assoleix, s'interioritza, no? S'interioritza, sí, aquesta mecànica, aquest estudi, no? Sí. Seria fent el... ara ens feies el símil esportiu, perquè si el fem des d'un punt de vista d'estudiar i d'aprendre una cosa, el primer dia que superes l'examen potser és el dia que menys ho saps, perquè primer has aprovat l'examen, però després quan ho poses en pràctica, quan ho fas teu, quan ho interioritzes, quan agafes fins i tot aquesta confiança, aquesta seguretat, és quan començaràs a fer-ho bé de veritat, eh?
1: Sí, aquesta paraula, confiança i seguretat, són molt importants. Molt. Van de la mà. Això també té que veure amb els teus coneixements i la teva autoestima. És a dir, és molt important quan estàs a preparar-te un examen, tot això, no és el dia. Jo sempre dic als alumnes, no és el dia d'estudiar el dia anterior, sinó és una trajectòria durant aquest trimestre o quatrimestre. O sigui, vol dir que si assoleixes un èxit, ja no és l'entrenament que has fet, no solament esportivament, sinó que has fet acadèmicament, professionalment. És a dir, en la vida tot es aconsegueix si n'hi ha un camí. I n'hi ha un èxit. L'èxit és l'entrenament, saps? L'èxit és preparar-te un pressupost, preparar-te una venda, preparar-te tot això, és molt important, un assessorament. Perquè, primer de tot, quan estàs parlant
0: amb un client... Una exposició, una presentació, qualsevol...
1: Sí, i quan estàs parlant amb un client o estàs parlant a l'altra part per negociar qualsevol cosa, tens que saber qui és l'altra part i què és el que li interessa a l'altra part i què és el que està disposat arribar a un acord amb tu, m'entens a la vida.
0: Totalment.
1: És molt important tindre això molt en compte.
0: Hi ha una cosa que fa d'un temps aquí en soc més conscient, és que també és molt important en el teu entorn de treball o a casa.

0: Pot ser doncs un record, pot ser mil i una coses, que un títol, una medalla, és a dir, veure aquelles coses et genera, cada cop que la veus, et genera un dir, ho vaig aconseguir, he sigut capaç. I si he sigut capaç d'això, doncs sempre que ens plantegem aquests objectius, com sempre diem aquí, assolibles, doncs estic recuperant aquesta confiança. És una cosa que s'ha d'anar recarregant, la confiança. No és allò de dir, estoy a tope i ja amb això aguanto 4 anys. No, la confiança... El no dormir-se també, com dèiem, és a dir, la confiança no és una porta a la complacència, sinó també a l'exigència. Per tant, és important veure aquests petits recordatoris de que has sigut capaç, no?
1: Sí, compromís també és molt important. Mm-hmm. Compromís i acceptació, perquè moltes vegades aquest compromís i aquesta proximitat, aquesta acceptació que pots tindre, igual que si fas un viatge, és a dir, a la vida, o sigui, ja no dic un viatge turístic, sinó un viatge interior. Què vol dir un viatge interior? Vol dir pros i contres, debilitats i fortaleses. Nosaltres diem el dafo el foda, no? Mm. És a dir, a la vida és molt important fer un anàlisi molt important de com has arribat i per què has arribat, saps? És molt important tindre en compte, perquè tot no és una necessitat ni una obligació, és una responsabilitat.
0: Totalment, totalment. Total. I és un camí que ens portarà a que la vida és un constant repte, és un constant...
1: Sempre.
0: És un constant... Sempre estem a temps d'aprendre alguna cosa, de posar-nos un objectiu, de recuperar un record, de fer un viatge nou o un viatge que ens recordi a un altre. És a dir, que sempre estem... quedar amb una persona i recordar vells temps, o quedar amb una persona nova i fer nous reptes amb aquesta persona. Tot això és el que ens fa mantenir vius.
1: Sí, sempre sumar i multiplicar. Mai restar i dividir, perquè tota la vida és una experiència. Tota la vida, per això el dia enrere, un dia enrere, què vol dir? Què vol dir un dia enrere? O un dia després? No té res que veure. Un dia enrere és el preàmbul de la preparació.
0: Sí.
1: I un dia després és el post èxit, no? O el post resultat. Però n'hi ha que veure el pre, a l'ara i al post. Sempre en la vida n'hi ha que tindre molt clar, perquè les coses no s'aconsegueixen per màgia, eh?
0: Totalment, d'acord? Totalment. La màgia
1: les
0: és...
1: Les persones tenim màgia.
0: Ah, clar, hem de brillar, no? Com sempre,
1: sí, sempre.
0: Com sempre ens diu en Jordi,
1: sempre.
0: I que
1: sempre
0: ens serveix i ens recorda totes aquestes etapes, totes les setmanes, perquè la vida és un repte constant i per això
1: sempre
0: totes les setmanes volem escoltar el Jordi, perquè és la nostra activació, la nostra moral, la nostra força, i que ens dona una energia que entre tots els oients i els que fem nits de ràdio compartim, perquè és un autèntic plaer. Jordi, moltes gràcies i fins la propera setmana.
1: Fins la propera, David.
0: Que no serà el dia després, serà la setmana després. Fins la propera setmana.
1: Molt bé, a la punt.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: Onda Cero Catalunya. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4. Estàs escoltant els millors moments de la ciutat.
1: Doncs com cada dimecres anem al cinema, avui li toca pagar les crispetes a l'Alicia Escribano, la nostra nova col·laboradora. Alicia, què tal?
2: Bon Estic dia. Com la, saps aquelles persones que arriben el primer dia a una escola nova, sí? Amb la carpeta tota lluenta, sí? Que és el primer dia, i per fer nous companys. Doncs estic una mica així, eh?
1: Però tu tornes a casa, si és que...
2: Sí, és veritat.
1: Cada setmana vens per aquí.
2: El que passa que tu estaves de vacances.
1: Clar, i jo quan tu estàs, que és els diumenges amb el Robert, sí, Calvo, jo estic dormint.
2: Estàs dormint. I tu ets per mig com la directora de l'institut, no? Una mica allò, sí? La persona que imposa, no? Que dius, passo examen avui.
1: A vegades els profes són pitjors, eh?
2: És veritat, tens raó.
1: La gent dirà, per què parlen tant de metàfores d'escola? Sí, sí. Explica quina és la primera pel·lícula que ens portes.
2: És que jo penso que obrir aquesta secció s'hauria de fer viatjant a una platja, que és l'escena que obre una pel·lícula que mai passa de moda, i que és una pel·lícula l'any 78, que alguns diran, ui, ens remuntem una altra vegada, amb l'Alicia ens anem sempre a les coses vintage.
1: Però ens encanta.
2: Però ens encanta, perquè aquesta pel·lícula és que no passa mai de moda, és atemporal, algú que sàpiga molt de cinema potser ens hauria d'explicar per què sempre és tan actual aquesta pel·lícula.
1: Que han ballit molt bé.
2: Que han ballit molt bé, com nosaltres.
1: Exacte.
2: Gris.
1: Recordem que l'Alicia ens portarà aquells escenaris de pel·lícula. L'Eugènia Sòcar ho fa aquí a Barcelona, però amb l'Alicia hem dit, agafarem avions, tu. Clar, viatjarem, sí, voltarem pel món i anirem a aquells escenaris de les pel·lícules més mítiques. Més mítica que Gris, jo crec que poques, eh?
2: Poques. No sé si després d'aquesta secció superarem, però tinc d'altres a la butxaca guardades,
1: sí,
2: per,
1: home,
2: properes edicions.
1: I avui has triat aquesta perquè acaba de començar el curs.
2: Sí, perquè és l'inici del curs escolar i perquè tots ens en recordem, espero, no? Que tots tinguem records d'algun estiu que ens vam enamorar, aquells amors d'estiu, romansos, aquells que acaben quan acaba el bon temps, no? I és l'inici d'aquesta pel·lícula que ens transporta a una platja. Imagino que ara la gent farà memòria de que la pel·lícula de Gris, abans d'aquest track que està sonant de fons, que són els crèdits, amb tots els noms dels actors i de més, doncs surten el Danny, el protagonista, el Travolta, amb la Sandy, asseguts en una platja. És una platja molt mítica on molts turistes que aprofiten, que fan vacances o visiten Los Angeles, van a visitar-la, perquè és també com un escenari natural d'una escena que no ha passat mai de moda, que és aquest enamorament que veiem al principi de la peli.
1: I en aquesta escena són això. Aquestes són els crèdits, aquesta.

0: pel·lícula.
1: No, és veritat, però realment...
0: Però així comença.
1: La veritat és que comença amb aquesta música, no? Que ja el director ens vol transportar a una època daurada del cinema, que és aquella de les grans pel·lícules d'amors, no? De grans romansos i grans històries amoroses, per intentar captar doncs, aquella energia que tenien aquells films i ens avisa de lo que ha de venir, no? Mm-hmm. Que és aquesta gran història d'amor que viurem, però en forma d'adolescents, no? Amb actors que són adults.
0: Totalment, però, tenien 30 i pico.
1: Però ens és igual, no ens importa, no?
0: Ens ho creiem.
1: Ens ho creiem. El cas és que la pel·lícula genera generacions i generacions de seguidors, de fans, que no els hi toca fins i tot ni per edat, ni per res. Música, ni per res, no? Ni per estil. I aquesta platja, la platja on inicia la pel·lícula, es diu Leo Carrillo i forma part d'un parc natural d'Estats Units, de Los Angeles, on va molta gent a veure aquesta platja, perquè és pintoresca, té aquestes roques i que les onades xoquen i fan aquell efecte.
0: Com la peli, no?
1: Com la peli, no? Que recorda, evidentment, a Love is the Many Splendor Thing, que és aquesta banda sonora, que surt en aquella pel·lícula meravellosa de Burt Lancaster i Deborah Kerr, que es fan aquell petó, bueno, en la seva època considerat eròtic. Eh?
0: Home, clar. Un escàndol, ella sobre d'ell.
1: Clar, ja tocant-se, i l'aigua, que tot, no? Tot,
0: amb aquell biquini.
1: Amb aquell mini-biquini, fent aquells petons, no? Doncs recordant allò, però amb una versió potser més romàntica, inicia aquesta pel·lícula en aquesta platja que, com us dic, doncs molta gent, jo mateixa, hem anat a fer-nos fotografies. Jo he buscat per allà si hi havia... Dic que estarà el meu Denis Zuko per aquí amagat. No n'hi havia.
0: També han ballit per saber.
1: Han ballit també, sí. El cas és que hi ha tota una ruta per Los Angeles dedicada a aquesta pel·lícula que molta gent que viatja allà aprofita, evidentment, per veure les visites clàssiques que es fan a Los Angeles. Per exemple, el Passeo de la Fama,
0: sí,
1: però... on hi ha totes les estrelles, no?
0: T'anava a dir que jo que he estat a Los Angeles vaig trobar que era soso. Bueno, que, era que m'hagués agradat més que em fessin aquesta ruta de
1: aquesta
0: gris,
1: ruta
0: per
1: de gris,
0: exemple.
1: No? Clar. Home, és que la ciutat de Los Angeles has de ser molt, molt cinèfil. I també has d'entendre que, per exemple, aquest Passeig de la Fama, quan el veus, a mi em va fer molta pena, perquè hi havia de vegades xiclets enganxats a terra, que dius, ostres, tu, si això ho veiés fulanito, que és aquest, l'Anna Turner, que veies aquí un xiclet enganxat, quina llàstima, quina falta de respecte, no? És a dir, que té tota la ciutat, és molt cinematogràfica, i aquesta ruta que hi ha per la pel·lícula de Gris té diversos punts, un és evidentment aquesta platja, està una hora més o menys de Los Angeles, la gent ho fa en cotxe, t'apropes allà i passes fins i tot el dia perquè té una àrea de pícnic, té també coves, així grutes dintre l'aigua que pots passar un dia maco sortint de tot el rebombori de Los Angeles, que és una ciutat, ja saps tu, que
0: hi ha molt, molt viva,
1: molt viva, no?
0: Està molt massificada aquesta platja o la respecta?
1: Evidentment, depèn de l'època, el clima no és exactament igual que el nostre. Jo vaig anar al mes d'agost, que és quan se suposa que nosaltres tenim les vacances, majoritàriament. Ara està canviant això,
0: totalment.
1: Avui llegia que això de que la tardor és temporada baixa s'ha acabat.
0: I clar, perquè estan molta dient, gent... Clar, a l'octubre les agafo encara tinc calor.
1: Les agafo que són un millor de preu, no? Uh-huh. I sobretot per les massificacions. No està massa massificada, però sí que és una platja que hi trobarà gent perquè és famosa, és coneguda i és una destinació que a molts turistes ens fa gràcia apropar-nos allà. Però hi ha més punts, hi ha més llocs.
0: Va, escoltem una miqueta més de la banda sonora. Sí. La pel·li que és molt xula, va.

0: És que tots en sabem el ball, home, de tota la pel·lícula.
1: Jo me la sé sencera, vamos, demana-me-la que te la faig. La veritat és que hi ha molts friquis de la pel·lícula que fan aquest tour pels escenaris reals on es van rodar algunes escenes de Gris. L'Institut Rydell, que surt a la pel·lícula.
0: És real?
1: És real. És un... No es diu així, però sí que existeix. I en aquella època, i avui dia continua obert, doncs és una institució, un edifici, que encara acull estudiants. Tu imagina't que tu i jo poguéssim haver fet la secundària a l'Institut Rydell.
0: Mira, pell de gallina s'està posant.
1: Jo fins i tot segur que hagués tret millors notes, perquè la veritat és que és un lloc mític i existeix realment, es diu Venice High School, és del barri de Venice, de Los Angeles, i allà algunes de les escenes es van rodant aquesta, la façana i de més, i alguns passadissos on veiem...
0: Les taquilles que veiem, no?
1: Les taquilles i de més, van aprofitar-se per fer el rodatge. Aquesta escena, aquesta música que estem sentint, que és l'escena final, és una altra, perquè hi ha dos instituts més de Los Angeles que es van utilitzar els seus jardins, els seus parcs, per fer algunes escenes de la peli. I aquesta que estem sentint, que és al final la que tanca la pel·lícula...
0: Estan a la fira aquella.
1: La fira, no? Sí. És un altre institut que també es pot visitar, però diguéssim que el més icònic, del Rydell, la façana famosa, la veiem aquí, al Venice High School.
0: Aquest Rydell potser és on es va filmar aquesta escena.

0: que no sé, per mi és la millor cançó.
1: Estem d'acord, sí. A més m'agrada perquè ja ens ve molt bé, perquè ara nosaltres estem vivint una època aquests dies que tots sí. ens recordem sí, que sí. fa un parell de setmanes estàvem a platges, a muntanyes, a masies, sí, sí. a hotels, no? I no estàvem aquí treballant.
0: I els nens s'estan explicant, doncs mira, he conegut el tal...
1: Imagino que algú encara... Jo ja no tinc edat, però segurament algú s'estaran recordant d'aquella persona que ha conegut aquest estiu i que s'ha enamorat, no? Bueno, jo aquest estiu sí que he estat enamorada del Robert perquè no hem sortit a la
0: Clar,
1: ràdio.
0: Tot el dia
1: hem
0: junts.
1: Treballat aquí. Però és veritat que és el mes de setembre té aquest puntet de nostàlgia que ens enganxa molt bé, no? Ens encomana amb aquesta pel·lícula.
0: Pel·lícula típica que s'ha de veure ara, el mes
1: jo crec que
0: de
1: sí. Ara quan aviat comenci a fer ja amb el temps, bueno, no sé, perquè està canviant el clima.
0: Pues, el novembre o desembre, potser.
1: Ja ens la posarem alguna tarda d'aquestes lletges amb les crispetes per fer una miqueta de records del que ha estat l'estiu. I hi ha una escena més, sí. que és la dels cotxes. Saps aquella sí. carrera de cotxes? Sí. Allò existeix també a Los Angeles i és un altre punt important, que és com si haguéssim el canal d'aigua sí. del riu de Los Angeles, que passa per allà i que habitualment, sobretot en la dècada dels anys 50 reals, perquè recordem que aquesta pel·lícula es va fer als anys 70, ja té un punt setentero. Sí. L'estètica d'ells sí. i de més juga amb els 50, però ells són dels 70. Però sí que és veritat que als anys 50, en aquest canal s'hi feien moltes carreres il·legals de cotxes. I també la pel·lícula recrea aquell ambient doncs una mica de suburbi, no? de pandilles que s'enfronten i fan aquestes carreres il·legals que surten reflexades a la pel·lícula. Doncs t'hi pots fer allà. Jo no la vaig fer, però jo m'hagués agradat fer la foto asseguda al canal, com la Sandy,
0: amb
1: la faldilla, mirant com fan la carrera, amb aquella nostàlgia de que està enamorada del Danny i passa d'ella, no, en aquell moment. És maco, no?, fer aquestes rutes que et transporten a pel·lícules i és com ficar-te dintre, no? Jo trobo que és maca aquesta màgia.
0: És xulo. Tu eres més la Sandy del principi de la pel·lícula o la que es destapa al final?
1: Jo diria que sou més la Rizzo, eh?
0: Sí!
1: Tinc un puntet de Rizzo, eh? No et pensis, eh? Que sembla
0: una cabella rissat.
1: D'entrada sembla la Sandy, però la que em coneixes sóc la Rizzo, sí, sí. I tu?
0: Jo, bueno, en aquella època amb l'edat de la Sandy era més la Sandy del principi, la tonteta,
1: sí, sí.
0: ara ja...
1: Bueno, jo en aquella època segur, i tant que sí, la Sandra Dee, no?
0: La Sandra Dee, que és un altre tema que no hem posat, sí. Però també...
1: És veritat que si repassem la pel·lícula, el director va voler fer homenatges amb músiques, amb escenaris naturals, amb llocs i amb estètica que recorda a coses molt clàssiques, molt icòniques dels anys 50, no? Des de les carreres de cotxes, l'inici de la pel·lícula que dèiem, sí. amb aquesta cançó de D'aquí a l'eternitat. Sí. És a dir, hi ha tot de petits guinyos, no?, que es diuen, al cinema dels anys 50. No?
0: És a dir, que no és una pel·lícula tan simple, entre
1: no,
0: cometes,
1: clar,
0: com
1: té,
0: pensar.
1: Es poden fer anàlisis més profunds de la pel·lícula, que té una segona, tercera lectura. Per la gent jove, evidentment, ens quedarem amb la divertida i les cançons, sí. que les partitures són meravelloses, sí. però hi ha més coses a explicar, no? I a sobre, si les pots visitar. Per cert, que abans d'acabar vull dir-te sí. que estem a temps, perquè de moment tenim des de Barcelona fins a Los Angeles, sí. encara tenim des de Barcelona amb una companyia aèria, tenim vol directe.
0: Ah, mira.
1: La cosa facilita
0: això,
1: per la gent que sempre es queixa que s'han de fer mil escales,
0: sí,
1: per
0: que és un rotllo, això.
1: Que això a la gent no li agrada fer escales, doncs encara tenim. És veritat que a finals de la tardor, com sol passar moltes vegades el vol, se suspendrà perquè no hi ha demanda suficient, sí. però tenim vol a Los Angeles. La gent cinèfila que no s'ho perdi. Que a Barcelona, amb no sé si 7 o 8 horetes...
0: Ja està. I estàs allà al Raidel o a qualsevol dels
1: escenaris. Home, jo ja baixaria de l'avió amb la xupa
0: sí,
1: de les Pink Ladies, no?
0: Exacte, totalment. Doncs molt xula aquesta secció, Alicia. M'encanta que sortim una mica de Barcelona, que viatgem i anem a aquests escenaris de pel·lícula. I et comentava fora de micro, que aquesta és la pregunta del dia avui. L'hem preguntat a l'audiència. Quin escenari de pel·lícula us agradaria visitar? Jo, per exemple, la casa de Los Goonies.
1: Ah, tu, la casa de Los
0: Goonies.
1: Per
0: mi és la millor pel·lícula que existeix. Escolta, no hi ha discussió.
1: Doncs investigaré si això va ser un plató o és real.
0: No, és real.
1: És real?
0: Sí, història.
1: Ah, doncs en parlarem.
0: Sí. O la casa de S'ha escrit un crimen, al poble, a Maine, m'encantaria anar.
1: T'encantaria anar, sí, és veritat. Sí, hi ha llocs que són icònics i no passen de moda. Els anirem comentant en properes seccions. D'aquí unes setmanes tornaré amb una altra pel·lícula que tampoc ha passat de moda i que també té uns escenaris guapis per fer un viatge, però un viatjazo.
0: Sí, no?
1: sí, ja t'explicaré.
0: Et poso les notes de veu de l'audiència a veure si agafes idees.
1: Vinga, va.
0: Vinga, a veure què
2: penses. Muy buenas. La verdad es que a mí me encanta viajar a escenarios de cine.
0: Ah, muy bien.
2: He estado en varios, en muchos. He estado, por ejemplo, en Cannon Beach, que lo habéis dicho, la

0: Temporada més, volem parlar de tecnologia amb el Vicenç Huguet, professor de màrqueting i emprenedor. Vicenç, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bé, vosaltres, bon dia.
0: Doncs bé, contents de tenir-te aquí una temporada més perquè ens expliquis una mica com funciona això de la tecnologia i com ho podem aplicar al nostre dia a dia. Aquest és el teu objectiu, aquesta temporada, una mica?
1: Sí, és veure com la intel·ligència artificial ens pot ajudar i fer la vida una mica millor a les persones humanes, no? Que aquest hauria de ser una mica la intenció de qualsevol invent, en
0: teoria. Ara que diuen que la intel·ligència artificial acabarà amb tots nosaltres i això, doncs mentre que no arribi aquest moment, fem-la servir bé, no?
1: Exacte.

0: de sí, forma correcta.
1: Abans que arribi l'hecatombe, val més que ara que servir per alguna cosa important.
0: Exacte. Vinga, avui relacions amb la intel·ligència artificial amb un tema, si més no, curiós, no?
1: Sí, sí, ja que esteu parlant de cuina, doncs per la cuina és important tenir bones llimones, com diu la cançó, sí. Bones taronges o bons tomàquets. És a dir, que parlarem de pagesia, que sembla com estrany perquè normalment no associem el món del pagès amb la intel·ligència artificial.
0: Totalment.
1: Però sí que la tecnologia i la mecanització i la digitalització és present al camp i fa que tot prosperi molt, molt més.
0: Allà al poble i al camp tenen mòbils, eh? I ordinadors i totes aquestes coses, encara que aquí els de la ciutat ens pensem que no.
1: Exacte.
0: Estan molt, molt avançats en tecnologia. Et sembla si comencem pel principi, pas a pas, parlem d'aquesta evolució històrica del sector primari aquí a casa nostra?
1: Sí, doncs mira, tot comença als anys 50 aproximadament. És quan comença a haver-hi una mecanització del camp i és quan canvia el paisatge rural. Abans les explotacions agràries necessitaven una gran quantitat de mà d'obra i en aquell moment apareix el tractor, que substitueix a tota la força de tracció animal i fa que una persona pugui cultivar una extensió de terreny molt més gran. I això més o menys ens situem a mitjans dels 60 i, de fet, aquí a Barcelona hi havia una fàbrica, la Zona Franca, que era una de les més importants a nivell espanyol de fabricació de tractors. I així comença la mecanització. És quan les màquines comencen a substituir la força animal i humana i fan que molta gent ja quedi expulsada de les zones rurals perquè no hi ha tanta demanda de mà d'obra. Llavors anem avançant i anem cap a la tecnologia, que cada cop estan apareixent més màquines més específiques, com per exemple per la collita. Abans, quan havíem de collir el blat, necessitàvem grans quantitats de persones. Ara una persona amb una màquina, com mon pare deia, cosechadora, que mon pare s'havia dedicat al tema de la pagesia, sí. Doncs amb aire condicionat i de més, una persona pot collir el gra de grans extensions, de grans latifundis. Per tant, es facilita tot molt més. I cap als anys 80, 90 és quan la digitalització es fa més patent i cada cop les empreses d'explotació agrícola i explotació forestal fan servir més eines informàtiques per poder calcular millor doncs, quina quantitat d'aigua necessiten pels seus cultius, quina quantitat de fitosanitaris, és a dir, d'insecticides, de nutrients, etc. I això poc a poc s'ha anat perfeccionant i sofisticant de la mà de la intel·ligència artificial. De manera que avui en dia tot és molt més sofisticat.
0: Et sembla si per entendre una mica millor posem doncs, algun exemple pràctic?
1: Sí, sí, sí, i tant. Doncs bé, n'he buscat un parell, un del Penedès i un altre del Segrià. El Segrià és una zona curiosa perquè és una zona de secà. I llavors, tot i ser una zona de secà, gràcies al canal d'Urgell, que es va fer fa molt de temps ja, doncs s'ha aconseguit que una part del territori sigui de regadiu. Però què passa? L'aigua és escassa i vaig anar a parlar amb una persona de la Universitat Politècnica de Catalunya, un enginyer agrònom, Fran García, que és d'Agrotec, Universitat Politècnica de Catalunya i també delegat del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, i em comentava que el quid de la qüestió és fer servir la quantitat necessària d'aigua. Perquè jo me'n recordo el meu avi o mon pare que quan regaven allò per
0: exagerat.
1: Sí, sí, o sigui, cobrien el terra d'aigua, per inundació pràcticament. Jo semblaven camps d'arrossos i no de matllers. En canvi, gràcies a la instal·lació de sensors que se situen en el terra, es pot calcular la pluviometria, és a dir, quina quantitat d'aigua ha caigut, la humitat del terra i també doncs, l'evolució del clima, de manera que pots saber exactament quanta necessitat d'aigua tens per a què regadiu. I en funció de l'aigua que disposis, perquè l'aigua està regulada, doncs podràs prendre decisions com ara de la poda, perquè si tens una quantitat d'aigua X i preveus que plogui una certa quantitat d'aigua, hauràs de podar més o menys, de manera que les pomes, per dir alguna cosa, doncs, acabin obtenint la mida que tu vulguis. En parlàvem amb el Fran García, en això qui són totalment experts són a Israel. Israel és un país a emmirallar-se en temes agrícoles perquè és una zona desèrtica, però és un dels grans punters a nivell europeu en temes d'agricultura. I allà els hi falta moltíssima aigua. I llavors tota la distribució d'aigua es calcula mitjançant intel·ligència artificial, distribuint a cada explotació agrícola arribar aquella quantitat d'aigua que necessita. I això és quelcom que s'està imitant aquí a Catalunya. I hi ha empreses doncs, del Segrià que apliquen aquesta mena d'evolucions per poder calcular mitjançant aquesta mena de sensors doncs, exactament quanta aigua necessita. I no només això, sinó quants nutrients, si cal fertilitzar o no, poder estimar si hi haurà una plaga, perquè clar, hi ha molt risc en una explotació de fruiters i si tens una plaga, doncs se tenia tota la collita en orris i només tens una collita a l'any. Per tant, has d'assegurar el tret, com si diguéssim, i tota aquesta mena d'eines t'ajuden doncs, a assegurar i minimitzar els riscos, que és del que es tracta aquí.
0: I mira, també mirem pel malbaratament de l'aigua en aquest cas, no? En temps de sequera, doncs, si necessites tants litres, no malbarates
1: Exacte.
0: Aquest element tan preuat.
1: Els cultius necessiten ser resilients, perquè la Clar. Quantitat d'aigua que tenim a les conques mediterrànies és molt limitada. Si no aconseguim que els cultius siguin respectuosos amb la quantitat d'aigua, consumiran més de les que poden consumir. El mateix està passant ja amb l'explotació forestal. Fins fa no gaire ens pensàvem que el més important era tenir una gran quantitat de boscos. Estem en el moment en què hi ha més boscos de tota la nostra història. Ara, del que es tracta és de minimitzar la quantitat d'arbres perquè la capacitat d'absorbir recursos hídrics no sigui massa heavy, Clar. perquè si no acabarien consumint molta més aigua de la que necessitem. I això ja s'està començant també a aplicar mitjançant intel·ligència artificial en un altre camp, però que és similar, que és el de l'explotació forestal.
0: Em poses aquí que també fan servir imatges de satèl·lit.
1: Sí. Tant de satèl·lit com de drons per poder fotografiar tot el camp, ja sigui de fruiters o de la vinya. Per exemple, a França estan molt avançats perquè el cultiu de la vinya és molt ric, genera molts ingressos i poden desemborsar una gran inversió perquè les inversions d'aplicació d'intel·ligència artificial són molt costoses. Un sensor costa 20.000 euros Imagina. I en necessites moltíssims. Imagina. Llavors, a la vinya, que és un sector molt, molt potent, fan fotografies mitjançant drons i imatges per satèl·lit per poder calcular doncs, com estan les seves explotacions, perquè la intel·ligència artificial és capaç d'analitzar les fotografies i classificar-les d'una forma més òptima que no pas les persones humanes, de manera que poden veure i preveure possibles plagues o necessitats de fertilitzants o necessitats de reg. El que sí que m'apuntava molt bé el Fran és que sempre qualsevol decisió és suggerida per la intel·ligència artificial. Mai no hi ha una decisió que es prengui directament per la IA, perquè hi ha un risc massa elevat. Si de cop i volta la intel·ligència artificial pren la decisió d'augmentar el reg d'una explotació agrícola i es podreix, la pèrdua econòmica és massa gran. Per això sempre hi ha un enginyer agrònom darrere de qualsevol presa de decisions, cosa que em tranquil·litza.
0: Home, i tant, ens deixem més tranquils.
1: Exacte.
0: La mà humana, doncs, sempre, espero que sempre sigui imprescindible, darrere de la intel·ligència artificial. Tens un altre exemple del Penedès?
1: Sí, el Penedès. Clar, hi ha un celler, que és Cellers Torres, que precisament el que fan servir és el tema dels drons. Fan vols periòdics equipats amb càmeres tèrmiques, són capaços de veure doncs, quina temperatura hi ha, i això els dona pistes a nivell sanitari. Un dels grans problemes que tenen les vinyes són els fongs. Hi ha un parell de fongs que són els més agressius, que són el mildiu i la botrytis, segurament no pronunciem malament, però ve a ser aquest nom. Llavors, fins ara, el que fèiem era plantar rosers, que tots ens preguntem, per què hi ha rosers? Perquè el roser és el primer que mor a causa d'aquests fongs. Llavors, això és un avís.
0: Llavors, sacrifica per l'equip una mica.
1: Exacte. Llavors, abans de que es propagui una plaga, tu necessites saber que aquesta plaga és a punt de succeir. I això es pot fer ara mitjançant intel·ligència artificial i drons. Abans, el que es feia era calcular aquesta temperatura, pluviometria i humitat, i es feien càlculs a mà. I això et permetia fer estimacions. Ara aquestes estimacions es fan amb intel·ligència artificial, de manera que pots saber amb avantbà si necessites o no fer alguna mena de tractament fitosanitari i poder salvar la collita.
0: I ja no sacrifiquem aquests...
2: Obres rosers.
0: Rosers, clar, home, és que tela. Escolta, què més t'ha explicat el Fran García?
1: Doncs sí, m'ha explicat una iniciativa molt interessant que la fa tant la Universitat on hi està, o la Universitat Politècnica de Catalunya, com la Universitat de Lleida. Es diu Agrixels i del que es tracta aquí és d'anar aglutinant dades. Perquè, com hem comentat moltes vegades, les bases de dades el que necessiten són dades. I el problema que es troben moltes empreses que intenten desenvolupar softwares empoderats per intel·ligència artificial és que no compten

0: aquestes dades, perquè haurien d'anar pagès per pagès demanant-los-hi.
1: Clar.
0: En canvi, aquestes universitats, tant la de Lleida com la Politècnica, el que fan és recabar de forma segura i anònima tota aquesta informació, de manera que la posen a disposició d'aquestes empreses que després poden desenvolupar aquesta mena de tecnologies que poden aprofitar les empreses privades, com aquesta explotació de fruiters de Lleida o aquest celler, que és un celler grandiós, del Penedès. De manera que faciliten aquesta aplicació de la digitalització que ens serveix perquè la pagesia doncs, es perfeccioni i es modernitzi, no?
1: Doncs déu-n'hi-do l'ús que en fan de la intel·ligència artificial al món de la pagesia, tot i que nosaltres poguéssim pensar que no, que hi ha senyors allà collint les pomes, doncs no, tot és tan fàcil com això, eh?
0: Exacte.
1: Com ha canviat la història.
0: Aquesta visió tan romàntica i bucòlica ja no és tan així. Al cap i a la fi són empresaris que estan darrere d'una empresa i estan produint béns que són pomes o ampolles de vi.
1: Doncs el Vicenç ens anirà explicant totes aquestes històries perquè entenguem millor la intel·ligència artificial i sobretot perquè aprenguem a fer un ús responsable i coherent d'aquesta tecnologia que, bueno, sí, ens volen alarmar, però ja vam parlar amb un expert que ens va dir, bueno, tampoc és així la cosa, no és que acabi amb la humanitat. S'ha de posar normes, que això també és correcte, i si nosaltres aprenem a fer un ús correcte, doncs millor que millor, i per això tindrem aquí aquesta temporada, Vicenç.
0: Clar, el tema és posar allò de tanques al camp perquè la intel·ligència artificial no prengui decisions que no hauria de prendre.
1: És que és una eina molt útil, però clar, hem de posar-hi normatives perquè no se'ns vagi de les mans. Vicenç Huguet, és un plaer tenir-te aquí una temporada més amb nosaltres a la ciutat.
0: Igualment, gràcies. Change my point of view. I feel so lonely. I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Miriam Frank. Les millors entrevistes de la ciutat.
1: Un estudi liderat pel CEAP, el Centre d'Estudis Avançats de Blanes, en col·laboració amb el CSIC, del qual en forma part, ha descobert l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar i restaurar espais submarins degradats.
2: En aquest estudi, en el que s'ha treballat durant 2 anys, es va seguir un mètode innovador basat en la fotografia submarina i combinat amb la intel·ligència artificial per acabar descobrint l'eficàcia d'aquestes esponges que es van provar a una zona bruta del port marina de Palamós amb uns resultats excel·lents. Es va analitzar l'evolució de cada exemplar durant més d'un any i es va comprovar que l'anomenada Chondrosia reniformis és capaç de resistir i prosperar en unes condicions adverses i actuar d'alguna manera com a enginyera de l'ecosistema afavorint la recuperació de la vida marina.
1: Manuel Maldonado, director de l'estudi investigador del CEAP-CSIC, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Entiendo que no hay mejor que trabajar durante 2 años en algo que da buenos resultados como es este caso. Cuéntanos, ¿cómo se ha hecho este estudio y qué resultados ha dado?
3: Bueno, este estudio es una colaboración en realidad con una empresa privada y nuestro grupo de investigación, una empresa que tenía interés en desarrollar estructuras que se colocan en sitios degradados para ayudar a renaturalizar las zonas. Y claro, esas estructuras hay que repoblarlas con organismos. Nos contactaron para repoblarlas con esponjas, porque las esponjas filtran agua para alimentarse y se comen las bacterias que hay flotando en el agua, y lo que hacen es limpiar el agua de concentración bacteriana, y también liberan unos nutrientes que son buenos para las microalgas, y en definitiva modifican las propiedades de la columna del agua, haciéndolas más parecidas a la del agua de zonas limpias que a la del agua del puerto, que está contaminada de metales pesados y de hidrocarburos y restos de gasoil, etcétera.
2: Entonces, no se ha descubierto la existencia de una esponja, creo que ya era conocida su función depuradora, lo que se ha descubierto es su resistencia en entornos adversos, ¿verdad?
3: Sí, lo que es que las esponjas, son lo que habéis dicho vosotros, son ingenieros de hábitat. Ellas mejoran el hábitat para otros organismos, la columna de agua, también crean refugios para que se asienten microinvertebrados que atraen a sus depredadores, es decir, ayuda a repoblar. La esponja no elimina los contaminantes del medio, pero hace el medio mucho más agradable para que las otras especies puedan resistir las condiciones. Y lo que hemos probado han sido 5 especies diferentes de esponjas, que son muy comunes y abundantes fuera del puerto, con lo cual asumíamos que tendrían bastante potencial de sobrevivir en el puerto porque son exitosas fuera, pero enseguida morían. Y esta otra, en cambio, ha vivido muy bien 2 años, se reproduce por su cuenta, es decir, no tienes que estar todo

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant ja aquesta nova setmana, si és el moment en què ja doncs, allò de fer una mica el ronso, allò de començar a veure si ja m'aixeco o no m'aixeco, doncs sí, ja toca. Ja estem a dilluns, ja és dilluns 21 de setembre de 2026, un any que ja ens trobem amb aquesta situació de que cada cop doncs, ens anem precipitant més, ens anem acostant més cap a la seva finalització, però encara li podem treure com aquell pernil, que tens allà penjat i que encara de qui encara se'n pot treure? Doncs mira, hem d'intentar treure una mica més d'aquest mes de setembre, que nosaltres us seguirem acompanyant sempre a les matinades. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I és que comencem setmana, dèiem, 21 de setembre. Què podem dir, David, dels 21 de setembre?
1: Doncs mira, tenim que avui és el Dia Internacional de l'Alzheimer. També tenim que és el Dia Internacional de la Pau, és el Dia Internacional contra el monocultiu d'arbres, és el Dia Internacional de la Bibliodiversitat, és a dir, la diversitat cultural aplicada al món del llibre.
0: Sí, però tenint en compte que també hem de cuidar dels arbres, per tant, tampoc, és aquella cosa difícil de quadrar.
1: Sí. És el dia també de l'orgull pagà, Dia Mundial de l'Orgull Pagà, moviment nascut en el paganisme nord-americà per construir una imatge pública positiva del paganisme.
0: Val, no és allò de l'orgull de pagar amb ganes, no?
1: No, ja ho pago jo, saps?
0: No, és això. Val.
1: També és el dia de l'artista plàstic i avui és el Dia Internacional del Rock Progressiu.
0: Ah, mira, molt bé.
1: Progressiu de mitjans, finals dels 60, sí. 70.
0: Sí.
1: Bandes com Jethro Tull, per exemple.
0: Molt bé.
1: Genesis, Pink Floyd.
0: Sí.
1: Tenen elements molt d'aquest rock progressiu. Així que
0: fantàstic.
1: Avui és un bon dia per recuperar-les i posar-se una miqueta de música d'ells.
0: Sí, d'aquelles cançons que eren complicades, que anaven variant, anaven evolucionant, i a la que dius, ah, mira, ara m'ho canvien. Doncs fantàstic, és un moment d'evolució musical i molts d'aquests grups també van anar tenint diferents etapes i diverses evolucions. Jo, per exemple, sóc més del Genesis dels 80, però ja van haver diferents èpoques i diferents formacions. Meravellós tot això, i més quan ens posem així de musicals. Tenim dies nacionals a algun lloc?
1: Doncs mira, anem cap als Estats Units, que tenen el Dia Nacional de Conscienciació sobre els Opioides. Tenint en compte l'epidèmia que tenen a causa d'aquestes noves drogues que han anat apareixent, parlava justament fa un parell de dies amb uns amics que havien estat als Estats Units fa molt poc i deien que feia autèntica por.
0: Ostres!
1: Anar per determinats llocs perquè es trobaven amb carrers sencers de gent que semblaven zombis.
0: Zombis, que es queden allò com parats, no? Com si estiguessin a mig caminar, Ostres, quina esgarrifança que fa, això.
1: Sí. La veritat és que esperem que es pugui frenar i...
0: Sobretot, saps amb què em fa por, David? Que aquesta associació, no?, que podria passar entre... Imagina't que, doncs això, la IA treballa per nosaltres, que no hem de treballar, que som tots, saps?
1: Sí.
0: Mateix sou, no tenim res a fer. Allà les drogues poden fer molt de mal, I més aquest tipus, Jo veig aquest escenari apocalíptic, no? De dir, com que la gent ja no ha de fer res... Doncs es passa el dia consumint coses d'aquestes. Bueno, s'ha de vigilar molt aquest tema, molt interessant, sí.
1: I a nivell gastronòmic no hi ha molta cosa, però avui és el Dia Nacional del Té.
0: Bueno,
1: el chai, que li diuen.
0: Val.
1: El masala chai, el chai amb espècies...
0: Jo sóc més de costelletes, a chai.
1: Sí, jo també.
0: Saps què vull dir?
1: Jo el té no.
0: Ja.
1: Mira que ho he intentat, per canviar i deixar el cafè i prendre té, però no.
0: Sí, costa. Exacte, és que els que som cafeteros, els que som cafeteros ens costa molt. Diu, no, per la teïna, no, jo sóc de cafeïna, què vols que et digui? Bueno, escolta, cadascú, que és una beguda, que diem, tradicional de fa molt de temps i que per molts anys... doncs qui li agradi, doncs que pugui seguir gaudint-la, eh? Amb totes les seves variants i amb tots els seus gustos, sabors i funcions, eh? El negre, el blanc, de tots els colors tenim de tés, té verd, o sigui que fantàstic. Té vermell, té, vamos, ja en tenim tots. Doncs això en quant a dies internacionals, en tema sants, com ho tenim?
1: Doncs mira, avui tenim que és Sant Lorenzo Invert, Sant Pedro Montbont, Sant Jacobo Xastan, Sant Francisco Jacquard, Santo Tomàs Trambancien, Santa Maura de Troyes, Sant Mateo, Sant Jonàs, un que estava molt fit, Sant Quadrado de Grècia.
0: Aquest va muntar un gimnàs, aquest, Sant Quadrado de Grècia. Sí. Aquest tenia un gimnàs. Aquest feia burpees i coses d'aquestes,
1: sí, sí,
0: mare
1: sí, sí.
0: meva.
1: Teníem un altre, que era Sant Pàmfilo de Roma.
0: Home,
1: no li va
0: aquest,
1: tocar
0: aquest era un altre, aquest sí. Aquest no acabava de... no s'animava. No. No.
1: Sant Alejandro de Baccano, Sant Eusebio, Sant Nestavi, Sant Zenón de Gaza, Sant Càstor de Apta Júlia, Sant Cadoc de Lancarbán, Sant Landelino de Ettenheim i Sant Gerulfo de Tronxens.
0: D'aquest últim me'l posaré de clau del password del Wi-Fi perquè això és indesxifrable, o sigui, és impossible dir bé els tres últims noms que has dit, tots seguits. Diu, hace falta un caràcter especial. Dic, mira, no et preocupis que no l'encertarà ningú.
1: Exacte. O sigui,
0: deixa't de caràcters i números que això no ho encertarà ningú. Mare meva, doncs, si coneixeu una d'aquestes persones, li desitgeu un feliç sant avui en nom de tot l'equip de Nits de Ràdio. Ara anem amb les notícies de fa 100 anys, és a dir, viatgem un 21 de setembre de 1926. Doncs vinga, David, què passava, què destacaven a les notícies fa un segle?
1: Doncs fa un segle a La Vanguardia ens parlaven de El crimen de ayer.
0: Ostres, i anava a dir, ai que tenim de la calle del Bruc alguna cosa.
1: No. Una mujer asesinada por un guardia de seguridad. Este atenta contra su vida. A las 3 de la madrugada de ayer en el piso primero de la casa número 1 de la calle de Parcerisas, barriada de La Bordeta, se registró un sangriento suceso de los que, por fortuna, no son frecuentes en nuestra ciudad.
0: Ostres, això és a prop de casa meva, mare meva, veure.
1: Mira, en la casa ya mencionada vivían maritalmente desde hace meses el guardia de seguridad Pedro Marín Muñoz, de 30 años, soltero, y Eulalia Ferré Serra, de 37 años, casada y separada de su marido, llamado Antonio Grau, que reside en Francia y del que hace tiempo se apartó. Con los amantes vivían también dos hijos de ella y de Antonio Grau, llamados Clementina y Salvador, de 17 y 10 años respectivamente. Periódicamente Eulalia y su amante, por su situación económica, sostenían reyertas y disputas que acababan marchándose de la casa Pedro...

0: Ica figuran Eddie Polo, Charles Hudson, Tom Mix, Wallace Reid y Douglas Fairbanks. Este último verdadero arquetipo del hombre deportivo ha labrado la gran popularidad de que disfruta en todos los países, exhibiendo en la pantalla su virtuosismo muscular que le faculta para galopar a rienda suelta, saltar como un corso y practicar ejercicios de fuerza que arrancan aplausos de los espectadores. Charlie Chaplin no desdeña tampoco los efectos de destreza en sus inimitables películas cómicas. Bajo su frágil aspecto exterior, Charlotte posee una gran flexibilidad y bastante fuerza para su altura. Y en todos los films tiene que recurrir a sus facultades físicas, porque el famoso cómico desempeña hoy un papel de bombero, mañana otro de acróbata y al día siguiente otro de policía. Y sabido es que en las películas cómicas abundan las carreras y las acrobacias de toda índole. Tom Mix es uno de los caballistas más notables de todos cuantos cowboys se sitúan ante el objetivo de la cámara de impresionar. Su habilidad ecuestre es proverbial en los estudios de California, en donde se le conoce por el sobrenombre de El Centauro. Sin poseer fuerza y destreza, no es posible alcanzar éxito en la pantalla. No en vano dijo un eminente crítico de arte que el actor ideal de la pantalla será todo aquel que una a la inteligencia y temperamento de artista, un cuerpo de atleta, con todas sus extraordinarias facultades.
1: Qué interessant aquest article, i quan paulatinament, no, repetitivament, cada X temps hi ha el debat sobre la cosificació, no, de l'home, de la dona, dels cossos perfectes, de si han de sortir gent normal a les pel·lícules, perquè veieu que aquest debat ve de sempre. Ho escoltem 100 anys després, per exemple, amb les polèmiques amb Sidney Sweeney i tot això de mostrar el cos i de que si és una provocació o un actor, una actriu, no deixa de ser, doncs, precisament el que és. Possiblement ens hauríem de fixar més en si exhibim o ens cosifiquem més les persones normals que no pas qui verdaderament, doncs, és un artista de cinema o teatre, que el seu cos és part de la seva expressivitat i de la seva capacitat. Per tant, estic molt d'acord en que no és per una qüestió d'exhibició, sinó de versatilitat, de poder fer, com deien en el cas del Charles Chaplin, doncs aquelles piruetes i aquella comicitat, aquell slapstick que si no està bé muscularment és impossible de fer. O sigui que molt interessant, David, aquest article que ens has trobat de París, no ens venia?
0: Sí, de París.
1: Doncs aquesta és les notícies de fa 100 anys. Ara el David ens explica d'altres coses interessants. Anem amb l'entrevista del dia i així us acompanyem fins a les 6, despertant setmana, despertant el dilluns 21 de setembre de 2026.

Va passar tal dia com avui, 21 de setembre de l'any 1978. Earth, Wind & Fire graven September. Aquell mes de setembre, la banda nord-americana de Funky Soul enregistrava el que es convertiria en un dels seus temes més celebrats i en un autèntic clàssic atemporal de la música popular. La cançó composta pel líder del grup, Maurice White, juntament amb Al McKay i Ali Willis, destacava precisament per immortalitzar en la seva lletra la data del 21 de setembre, fet que ha convertit aquest dia en una mena de celebració informal i recurrent entre els seguidors del tema arreu del món, repetida any rere any a les xarxes socials. Ali Willis va explicar en diverses ocasions que va intentar convèncer White de canviar la lletra per alguna cosa més sentit narratiu, però el músic es va negar perquè considerava que la sonoritat de la frase era més important que el seu significat literal. Aquesta decisió, aparentment menor, acabaria sent clau per a l'èxit i la perdurabilitat de la cançó. Més de 40 anys després, continua sent un dels temes més reproduïts del catàleg de la banda i un símbol indiscutible del funk més lluminós i optimista dels anys 70. Recordem així que va ser tal dia com avui, 21 de setembre de l'any 1978, que Earth, Wind & Fire gravaven September.

0: cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Igual que quan doncs, hi ha una, ens instal·lem una nova rentadora o una tele o el que sigui, doncs és bo que li puguem donar una ullada al manual de com funciona. Possiblement amb els éssers humans i amb nosaltres mateixos ens agradaria també tenir un manual d'instruccions d'aquests, eh? Per tant, com que no n'hi ha un, perquè hauria d'haver un per cada persona, sí que és bo que puguem tenir llibres que ens aportin coneixement sobre diferents aspectes i a partir d'aquí nosaltres puguem anar comprenent millor com som, per què som d'una determinada manera i amb quines coses podríem treballar, podríem anar afinant aquesta maquinària tan perfecta que és el cos humà i la ment humana, que és un autèntic misteri, però que per sort cada cop s'hi està investigant menys, com és el cas de la doctora en psicologia, la doctora Emma Ribas. Gràcies per passar un cop més pel programa.
1: Moltíssimes gràcies. Un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: En aquest cas, has titulat el teu nou llibre Descubre tu mente quàntica, la psicologia que transforma la realitat des de la consciència. Clar, la gent més o menys pot tenir una idea, no? Una associació de la quàntica respecte a la física, però tu ens aportes aquesta idea de que la ment també pot ser quàntica.
1: Exactament, aquesta ment conscient, no? La ment no és un mirall passiu de la realitat, no? Sinó que, al contrari, construeix constantment la nostra experiència, mm-hmm. no? A través de les creences que tenim, dels estats emocionals, no? Igual que en la física quàntica, no? Que una partícula defineix el seu estat quan és realment mesurada, mm-hmm. doncs la teva vida també col·lapsa en una direcció o en una altra segons com jo penso, com sento, mm-hmm. De manera sostinguda. Mm-hmm. Això és tan poderosa, no?, la ment, i el posar aquesta atenció, quan som, com més conscients en som i com més coneixem la nostra ment, més lliures podem ser a la nostra vida.
0: És allò de que ens va condicionant el com anem nosaltres visualitzant. No és tant que diguis, mira, jo el que penso passarà, sinó que precisament, com que ja estic pensant coses, ja estic condicionant d'alguna manera, encara que sigui
1: Exacte.
0: De forma molt petita, eh? Que sí?
1: Exactament. La nostra percepció va creant la nostra realitat. Mm-hmm. Com jo penso, com jo sento, em comportaré d'una manera concreta, faré de manera concreta, aleshores i acabaré veient, no?, des d'aquest filtre de la percepció. La clau és el filtre de la percepció. A vegades treballem també intentant identificar aquests pensaments limitants que apareixen a través de la nostra percepció, a través de patrons mm-hmm. inconscients, i poder-los canviar per pensaments quàntics, per nous pensaments més conscients i expansius.
0: És fantàstic. A mi una de les coses que sempre hi ha, quan el meu amic Dani Jiménez m'explica diguem-ne l'efecte de l'observador, no?, en experiments quàntics que s'han fet sobre, escolta, però com pot ser que si mirem les partícules apareixen aquí en aquest d'això i si no mirem no apareixen? Això a mi em torna boig. Però també es pot aplicar a la psicologia, Emma.
1: Exactament. No? En psicologia l'efecte de l'observador significa que la realitat no es defineix sola, uh-huh. sinó des d'on la mires, igual clar. Que amb la física quàntica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Si l'observes des d'una ferida, per exemple, clar, imagina't clar. Que jo tinc una ferida de rebuig. Mm. Aleshores ja col·lapso una experiència des de l'amenaça,
0: sí.
1: no? No des de la presència, no? Sinó des del... ja sento que aquella persona no m'ha mirat o no m'ha fet cas, penso que no li agrado, i jo ja, doncs ja ni el vaig a saludar. Uh-huh. Aquí ja estic canviant inclús el meu comportament i puc, en la meva vida quotidiana, doncs, inclús trencar amistats, que això m'afecta també a la meva vida laboral, en les relacions de parella, o, per exemple, imagina't que tinc una ferida d'injustícia i ho veig tot des d'aquesta perspectiva, uh-huh. de que tot és injust, no? I ve d'aquest filtre de la meva realitat i constantment estic lluitant perquè constantment ho veig tot injust, no? I estic en guerra amb mi mateixa.
0: Per tant, davant d'uns mateixos estímuls estaríem reaccionant de formes totalment diferents.
1: Exacte, depenent del nostre filtre de percepció. Mm. En canvi, si jo ho faig des de la presència i des de l'observació conscient, quan jo em conec, m'obro a respostes completament diferents i transformo inclús la meva realitat, com em relaciono, com la visc. És... Una cosa és viure en pilot automàtic des d'aquesta percepció que jo ja tinc a viure des d'aquesta consciència expandida.
0: És apassionant i realment segur que els nostres oients estan pensant doncs sí, és veritat, perquè a mi em passa això i reacciono diferent i com pot ser que jo reaccioni així o l'altre ni se n'enteri o li sigui totalment igual, no? Que això, això segur que ho hem viscut molt. Parles en el llibre, en Descubre tu mente quàntica, de l'apego inconsciente. I ara que li comencem a donar tant de coneixement, no? Això, el que ens fa sentir segur, el que li agafem aquesta confiança, que aparentment hauria de ser positiva, però que també es pot manipular, no? També d'alguna manera ens pot afectar en positiu o en negatiu, eh?
1: Exacte, no? Aquest aferrament inconscient és un sistema automàtic basat en la por a perdre, la por a no ser estimats, la por a no tenir el control.
0: I clar, això pot ser, Emma, feina, parella, amistats, cercle, buf.
1: Vida, clar, vius amb una angoixa. Sí. Clar, quan tu aprens a viure des d'aquest altre lloc, més des del deixar anar, des del confiar, deixar que les coses simplement succeeixin, no estar controlant per por. No? Et fa repetir bucles de necessitat, de dependència, impedint-te viure les relacions d'una manera lliure, d'una manera més coherent, no? En coherència, o sigui, d'una manera més harmònica. Quan aprenem a deixar anar, jo sempre, el llibre, com bé saps, està ple de pràctiques i d'exercicis, sí, sí. Doncs i també

0: també hi ha exercicis d'aprendre a deixar anar, no? Perquè és un entrenament que ens ajuda a viure amb molta més llibertat.
1: Totalment. I això no treu a que determinats moments doncs, hi ha una cosa que et pugui agradar molt. Per exemple, jo què sé, em poso un exemple, Emma, una col·lecció, no? Que mira, estic col·leccionant, jo què sé, tortugues que feia ma mare, o qualsevol cosa d'aquestes. I tu has de ser suficientment coneixedor, no? de la situació que, mentre per a tu sigui important, endavant. Però que si en un moment deixa de ser-ho, doncs també puguis deixar anar. I això és importantíssim, que sí.
0: O inclús, si aquella col·lecció és tan important i resulta que un dia me la roben o desapareix, clar, com ho afronto, no?
1: Correcte, que interessant.
0: També el deixar anar.
1: Sí.
0: No deixar, perquè estem molt aferrats a coses, no? A la tele, als mòbils, al dia a dia amb petites cosetes. Fem l'exercici o la pràctica de deixar anar petites cosetes de tant en tant,
1: sí.
0: O de sortir un dia de casa sense mòbil.
1: Sí.
0: I observem com ens sentim, com se sent el nostre cos. Potser al principi ens sentirem una mica més d'angoixa perquè estem acostumats a hi ha una petita addicció, però després ens sentirem lliures.
1: Totalment.
0: No?
1: No, i agraïts fins i tot, no? Per exemple, posaves aquest cas. Doncs home, evidentment que sentiràs un moment de ràbia, de malestar, d'impotència, però després pensar, i lo feliç que m'ha fet durant tot aquest temps, no?
0: Exacte, agrair tot el que he tingut, no?
1: Sí,
0: fins ara, sí.
1: Sí, sí.
0: I la funció que ha fet fins al moment.
1: Exactament, vull dir, perquè això no ens ho treu ningú, això no ens
0: sí.
1: ho pot robar ningú, és importantíssim.
0: Exacte.
1: Això, eh?
0: Exacte.
1: Parles en el llibre de la, li dius la neurocoherència,
0: sí.
1: Com ens ho podries definir una mica?
0: Sí, és quan el cervell i el teu cos es sincronitzen. No? És quan la ment troba la calma, l'amic de la sequieta, i el cor emet un ritme harmònic, no? Reduint el soroll neuronal i permetent que el cos s'autoreguli i es repari. No? Perquè vivim moltes vegades des d'un sistema nerviós desregulat, alterat. Vivim en estat d'alerta.
1: Sí,
0: i com si hi haguessin perills per tot arreu i en realitat no n'hi ha cap de perill moltes vegades. No? I el nostre sistema nerviós està en aquest estat d'alerta. Aleshores, la neurociència ja ha demostrat que tenim un camp electromagnètic en el cor i que és 5.000 vegades... Sí, doncs la neurociència ha demostrat el camp electromagnètic del cor, no? Que és 5.000 vegades més potent magnèticament que el cervell, no? I té un impacte en el nostre entorn. I quan entres en coherència cardíaca, la senyal que emet el teu cor ordena literalment el caos mental i també autoregula el teu sistema nerviós. O sigui que és magnífic perquè podem veure com nosaltres, el nostre estat, també afecta el nostre entorn. I s'ha fet estudis on també es demostra que afecta a animals i a tot el nostre entorn. Com nosaltres estem, afectem els altres.
1: És impressionant.
0: Si nosaltres estem en coherència cardíaca, a més, podem entrar fàcilment en coherència cardíaca amb pràctiques centrades al cor.
1: Impressionant. Vull dir, és fascinant les coses que podem anar descobrint en Descubre tu mente quàntica. Un dels aspectes que m'ha semblat important, perquè ho detectes molt, o a mida coneixes molta gent, tothom coneixerà dels nostres oients algú que pot caure en això que se li diu la victimitis, no? I tu parles que és un element a tenir clarament, fugir tot el possible, eh?
0: Aviam, la victimitis jo dic que és com la malaltia de la nostra societat, no? Mm-hmm. Perquè significa recuperar la nostra capacitat d'influència i deixar d'atribuir-ho tot a les circumstàncies externes, no? Que tot és, m'ha passat això, m'ha passat l'altre, m'ha passat... Acabem com culpabilitzant sense adonar-nos en que també tenim el dret, òbviament,
1: sí,
0: a expressar,
1: sí.
0: A ser validats, només faltaria, no? Però a vegades es tracta de passar de ser un espectador més reactiu a ser el protagonista conscient de les nostres decisions.
1: Què en podem fer d'això? No, val, ha passat això,
0: exacte.
1: Però què podem fer, no?
0: Què n'extrec? Quin aprenentatge n'extrec? I com em col·loco jo davant d'aquesta situació? Què hi ha que jo pugui fer? Què em puc treure? I d'aquí créixer.
1: I del que
0: depèn de la meva àrea de control.
1: Ser molt conscient del que depèn de mi, no? I del que depèn de mi, en allò he d'estar actiu, no? Si no és quan ja podem connectar amb el que sempre aquí diem de les ansietats, perquè, clar, tot allò que no depèn de nosaltres, doncs, mira, té il·limitat, no?, el poder de com ens pot afectar. Depèn de nosaltres com ho canalitzem, eh?
0: Sí, absolutament.

0: Absolutament, no? Tot allò que està en la meva àrea de control, que és
1: Sí.
0: el que jo dic, que depèn de mi.
1: Sí. Parles de la insatisfacció crònica de l'ego, no? I ara que estem clarament, no, en un món de xarxes socials, en un món en què no és que ja diguem que algú pot necessitar la validació constant, no, sinó que constantment estem exposats a aquesta validació, no? Tot el que té a veure amb l'ego, ens pot generar molts problemes, no? I parles d'aquesta insatisfacció crònica, em sembla interessantíssim.
0: Sí, perquè l'ego no en té mai prou. No? Sempre opera des de la manca, des del control, i l'única manera de frenar aquest bucle infinit és desconnectar del pilot automàtic i observar-lo sense judici, aturar-nos. De fet, en el llibre també explico tot el que són els programes de l'ego i els seus antídots energètics. No? Com per exemple, el perfeccionisme és un dels programes de l'ego, no? Que en genera moltes vegades paràlisi, no? Exigència.
1: Sí.
0: Aleshores, quin seria l'antídot a aquest perfeccionisme? Doncs potser tractar-nos més des de la compassió, no? Permetre'ns ser sense posar-nos aquesta pressió, no? Autoacompanyar-nos a nosaltres mateixos des de la tolerància, des
1: Sí.
0: del tractar-nos
1: Sí.
0: bé. No? Tractar-nos amb amor. O, per exemple, un altre dels programes de l'ego molt habitual és el de la carència. No? Quan et passa qualsevol situació, la vius des de, ostres, és que això no és suficient. I aquí l'antídot energètic d'aquest programa de carència de l'ego seria cultivar l'abundància interna, que és el que tu has comentat abans, que és l'agraïment. Si jo cultivo l'agraïment en el meu dia a dia, aquest programa de l'ego de carència, doncs cada vegada es va reduint més i vist des d'un altre lloc.
1: És fantàstic. Fins i tot a l'ego molts cops es pensa, doncs, en que com en positiu o en negatiu, perquè també venia al cap que també hi ha gent que ho potencia des del negatiu, és a dir, per què sempre em passa a mi això, no? Com si tu fossis un ser especial, no? Que
0: Exacte.
1: com deia l'Emilio Duro, que tot l'univers està confabulant per enviar-te la merda a ti, no? Vull dir que
0: Exacte,
1: seria molt d'egoisme pensar així, no?
0: sí, exactament. I també aquí s'estaria tocant també un altre programa de l'ego, que és el de la comparació, en aquest exemple, no? Acabar medint el meu valor en contraposició als altres. No? I aquí ho treballaríem a través de cultivar l'autoafirmació conscient, no? Reconeixent la meva unicitat, no? Que cadascú és diferent, no? I m'ocupo de mi.
1: És fantàstic. Parles en Descubre tu mente quàntica de l'energia, i és que molts cops la gestió d'aquesta energia serà clau per a una vida plena, perquè hi ha qui no en té, hi ha qui en té molta, però també no la sap canalitzar, no? Hi ha gent que dius, a primera hora, doncs, ostres, sembla que es menjaria el món i als 10 minuts ja s'havia acabat la corda.
0: Exacte, o quedes amb una persona i vas supercontent i esplèndid i te'n vas d'aquella conversa que sembla que t'hagin xuclat tot, no?
1: Totalment, totalment. Clar, és allò que diuen, l'energia no se crea ni se destruye, sinó que se transforma. Bueno, pues
0: Exacte.
1: aquí ens l'ha transformat tota. És molt important saber-la gestionar, no?
0: Sí, i saber escollir cada moment, cada persona, cada situació, observar-me què escullo jo en la meva vida i com m'afecta a mi energèticament, observar si és que aquella situació m'activa una ferida o és que si realment energèticament no m'està sumant aquella situació,
1: Totalment.
0: aquell lloc, aquella persona. I
1: Sí,
0: això
1: sí,
0: és molt
1: sí.
0: important poder-ho analitzar, perquè al final tot el nostre cos emet informació i freqüència. Fins i tot a nivell de biofotons, ja s'ha estudiat científicament, no? Que són aquestes partícules de llum que emeten les cèl·lules. Per això,
1: Al·lucinant.
0: més que crear energia, es tracta de no dilapidar-la
1: Totalment.
0: tenint-les pors i conflictes o relacionant-nos en situacions que al final són agressives per nosaltres o que no ens sumen, no? Aprendre...
1: Situacions o gent, no? Saber detectar esto no me hace bien, no? Això
0: Exacte.
1: tan clar.
0: Sí, o estic amb aquesta persona que sempre es queixa,
1: Sí.
0: no? Que està en la situació de victimisme,
1: Sí.
0: ostres, doncs com ho puc gestionar? Potser puc, si aquella amistat val molt la pena, puc explicar-li
1: Totalment
0: que allò
1: d'acord.
0: m'està esgotant i que a ella també, i potser aquella amistat després creix
1: Efectivament.
0: i ja no em fatiga, no? Ja no em sento xuclat o xuclada.
1: Sí, i exposar-ho, perquè si s'ha de perdre, perquè no ho entén allò o perquè no funciona, doncs mira com la col·lecció de tortugues, saps què vull dir?
0: Exacte, deixar anar, desapego, desaferrament.
1: Totalment,
0: sí.
1: Totalment. Són molts els temes que trobareu a Descobre tu mente quàntica, però una última que volia avançar...
0: S'ha fet molts exercicis i moltes pràctiques.
1: Per això que ens posa deures, la doctora Emma Ribas, sí. Que això és important.
0: Sí, perquè el més important al final és més... conèixer-ho és molt important, però posar-ho en pràctica.
1: Sí. Bueno, és que és la manera de que, igual com passàvem, les coses que memoritzaves no se't quedaven, no? Mentre
0: Exacte.
1: Que les que feies doncs, són les que ja pots anar incorporant en el teu dia a dia. Parles de la importància de l'epigenètica, perquè els nostres oients ho puguin entendre, explica'ns una mica.
0: Sí, l'epigenètica demostra que no som esclaus dels nostres gens.
1: Correcte. La condició externa, el que vivim, el que ens passa, ens afecta, eh?
0: I sempre la ciència ho havia pensat al revés, no, que els gens determinaven la nostra vida, no? I ara ja s'està veient que la manera com perceps l'entorn, com reduques les teves emocions i gestiones el teu estrès, té amplitud d'activar o desactivar determinades expressions genètiques i modificar la teva salut. Ja s'ha demostrat, per exemple, el tema de l'existència del trauma transgeneracional, per exemple. Que, per exemple, una investigació de ratolins on els hi feien enflairar la flor del cirerer i els hi posaven descàrregues elèctriques. Aleshores, es va veure com a la següent generació aquells ratolins, els fills d'aquests, doncs no suportaven la flor del cirerer.
1: És impressionant.
0: I van investigar que fins a 5 generacions després succeïa el mateix.
1: És espectacular. És espectacular perquè això ens diu de moltes coses de per què reaccionem de determinada manera davant de fets que nosaltres no ens han passat, però és això que portem a dins, eh?
0: Exacte, aquest trauma transgeneracional. Per això és tan important que puguem regular el nostre sistema nerviós, autoobservar-nos, entendre què ens activa. Perquè què ens activa moltes vegades no té a veure amb alguna cosa que hagi passat en la meva vida. Potser va passar a la vida de... No, ho tinc al meu ADN. Va passar potser a la vida dels meus pares.
1: És impressionant. És impressionant i segur que llegint-ho es quedaran igual de fascinats que m'ha passat amb el llibre Descubre tu mente quàntica. El llibre de la doctora Emma Ribas, que avui hem pogut conèixer, el trobeu a Grijalbo. Moltíssimes gràcies, Emma, i fins ben aviat.
0: Gràcies a vosaltres, un plaer.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Doncs aquesta cançó, Let Me Out, era una de les cançons que, bé, que més sonaven, que eren de les més escoltades, de les més venudes, una setmana com aquesta de l'any 2006. Feu càlculs, perquè ja quan dius aquest any ja costa saber quants anys fa. Feu càlculs i llavors pensareu quants anys fa ja del 2006. Doncs aquesta era una de les cançons que, a més, coincidia amb el fet de que Dover, amb aquest Let Me Out, doncs estava venent molt, estava de les cançons més venudes d'aquesta mitjans de setembre de 2006, però al mateix temps estava iniciant amb això el seu final com a grup, perquè ni els fans ni els seus seguidors van acabar d'entendre aquest gir, que podia haver anat bé, però no va acabar de funcionar. Tot i així, a mi em feia la seva gràcia, Let Me Out de Dover.

Volveremos del Melendi, també era una cançó que a aquestes alçades de 2006 doncs era de les més escoltades, de les més venudes. A vegades els temes sobre equips de futbol doncs també tenien el seu èxit quan encara es venien discos. Ara possiblement seria de les més escoltades o no, perquè la música ha canviat molt també des de que no es registren vendes, sinó que el que es registren són cançons que s'escolten, perquè serien molt diferents les dades en altres èpoques.

si realment llavors també s'hagués valorat el que s'escoltava, perquè no és una persona que li agrada molt una cançó, no la compra molts cops, la comprava un cop, no? Encara que després igual l'estava tot el dia escoltant. Què és el que passa ara? Que una cançó s'escolta molt

0: I nosaltres anem acabant la funció tancant la paradeta d'aquest Nits a Ràdio que ens està fent estrenar, inaugurar setmana d'aquest dilluns 21 de setembre. Però abans de donar relleu a Más de Uno i que ens posin al dia de totes les notícies Rafa Latorre i tot el seu equip, doncs què millor que fer-ho amb alguna notícia curiosa que valgui la pena de comentar. Quina has triat avui, David?
1: Doncs mira, avui anem fins a Califòrnia, anem cap a un poblet petitó, que està concretament la localitat minera de Lone Pine, és Cerro Gordo, és com es
0: Home,
1: diu el
0: Cerro
1: poble.
0: Gordo.
1: Sí.
0: Que has anat a veure el Cerro Gordo, diu, esperi, sí. Expliquem-ho això.
1: Està a les muntanyes de Califòrnia. És un poble que va quedar abandonat, un poble miner que va quedar abandonat. Un dia, amb una broma això entre amics, un noi, el Brett Underwood, va tenir coneixement de que existia aquest poble completament deshabitat. I allò, mira, jaja, hihi, jaja, que me'n vaig a viure, sí, sí, no, no. Doncs va comprar el poble per 1,4 milions de dòlars.
0: Ostres, a que no... Sujeta-me el cubata,
1: sí.
0: Una miqueta això. Bueno, sujeta-me el que beguin allà, el whisky o el que sigui. Sí.
1: Doncs el 2019, això va ser el 2018, el 2019 va anar a viure a aquest poble i des de llavors, entre 2019 i 2020, ha estat reconstruint el poble. I és que és un poble que, atenció, no té aigua corrent. No té cobertura de mòbil ni de telefonia. És un poble que va quedar completament abandonat. Va tenir la febre, de no de l'or en aquest cas, però sí de la plata, del plom i del zinc en la seva mina. Va arribar a tenir fins a 4.000 habitants. Allò cap al 1865-1870 tenia els seus 4.000 habitants. És que, clar, un cop va deixar de produir tots aquests elements, va quedar abandonat.
0: Sí, sí. I ara, com pobles, per exemple, que passaven pel mig de les nacionals o les autopistes.
1: Exacte.
0: Que han anat variant. Sí, sí.
1: Exacte. I actualment és l'únic resident que hi ha juntament amb els seus animals. Ha reconstruït un hotel on diu que pensa acollir tots els turistes que vulguin conèixer la zona. Ha reconstruït diferents edificis. La vida és molt complexa en aquest poble, perquè quan arriba l'hivern hi ha grans nevades que arrasen amb tot. De manera que mantenir els edificis és complicat. Bé, el que era la dinamitera del poble ara és una biblioteca, la botiga ara és un museu, les cabanes un estudi de gravació per artistes, i el que espera és aconseguir doncs que vagin passant persones, que vagin passant turistes. S'ha fet viral a TikTok amb els seus vídeos, i a partir d'ara començarà a rebre visitants cobrant $20 l'entrada als caps de setmana, obert de les 9 del matí a les 5 de la tarda. Com a mínim, curiós,
0: molt.
1: Si més no, poder visitar un poble que ha estat un poble així abandonat
0: molt.
1: I que era de... No sé si al final tindrà també accés a la mina, que també seria un altre al·licient.
0: Home, igual que hi ha les màquines aquestes de boles o saps, dels garfis aquests, els que prova sort, doncs igual a la mina pot ficar una cosa d'aquestes de prova sort. I si trobes doncs algun lingot, alguna cosa de plata o de... no ho sé, del que sigui. Bueno, se li ha de donar voltes. A mi, com a mínim, em toca molt la curiositat, que crec que sí que m'agradaria visitar. Aquest poble. Molt interessant. Doncs nosaltres tornarem amb més històries aquesta propera matinada. Serà, com sempre, a partir de 2:15 i fins a les 6. David Morales, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir del dia i de l'inici de setmana. Els deixem amb Más de Uno. Que vagi bé. Adéu-siau.

Prompto. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero Punes. Més i millor.

0: que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport d'Europa FM, Ajuntament de Barcelona.
1: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
2: Bon dia, avui continua la calor a Catalunya, les temperatures màximes en ascens i podrà ser notable a punts del litoral de Tarragona, del prelitoral de Barcelona i de l'Empordà, on avui s'esperen valors significativament elevats. Avui màximes de 35 graus a Girona, 34 a Lleida, 31 a Barcelona i Tarragona. Durant la setmana continuarà la calor, temperatures amb pocs canvis, més suaus cap als litorals, però que a l'interior i a les depressions centrals seran calorosos, especialment cap al divendres es podran assolir els 35 graus a Girona o els 36 a punts de la plana de Lleida. Ja cap al dissabte tornarien a baixar les temperatures. Pel que fa al cel, avui ennuvolat amb un augment de la nuvolositat de tipus alt a la tarda. Pel que fa al vent, avui fluix variable excepte al litoral de Tarragona, amb bufarà moderat del nord-oest a primeres hores, al litoral bufarà de component sud moderat i a la vall d'Aran fluix del nord, mentre que a l'Empordà bufarà moderat durant les hores centrals. És una informació d'AEMET.
3: A les 12 i 20 donarem inici a una nova setmana i a una nova edició de...
4: La Ciutat.
5: La Montse Valls ens recordarà que l'important és posar al dia la ciutadania que ens escolta. Ella portarà les notícies del matí que cuina la redacció d'informatius.
3: Això en el dia de l'Alzheimer, que es commemora aquest dilluns.
6: En parlarem amb la Fundació Catalunya La Pedrera, que impulsa activitats per sensibilitzar sobre la salut cognitiva i per reforçar la memòria.
3: I després del butlletí de la una...
5: Descobrirem un nou secret de Barcelona visitant el lloc on ara fa un segle hi havia una empresa majorista de joguines de la qual encara en queda part del cartell.
7: Pues eso es un secreto!
3: A més, sortirem de l'estudi de la ràdio per baixar al carrer.
6: I és que els dilluns descobrim la ciutat i les històries que hi passen. Marxarem d'excursió en transport públic i així també en promovem el seu ús.
3: I per acabar, escoltarem les nostres emocions. Les que reflecteixen els llibres que ens portarà la Laura García abans del final d'un programa que escolta, que explica, que informa i que entreté.
1: De 12 i 20 a 2, amb Míriam Franc. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
8: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
9: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Què tal? Molt bon dia. Pedro Sánchez i Salvador Illa defensen l'amnistia i el nou finançament a la Festa de la Rosa davant de les crítiques de PP i Vox. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius a la AP7. El primer ha estat aquesta matinada i que encara a hores d'ara talla un carril a l'altura de l'Ampolla, en sentit nord. El segon accident ha estat fa tot just una estona, a primera hora del matí, a l'altura del Papiol, que en direcció a Tarragona també talla un carril de circulació i en aquest cas provoca ja fins a 6 quilòmetres de retencions fins a Bellaterra. Més enllà d'aquesta incidència, doncs, a hores d'ara que també tenim són retencions habituals pel vessant Llobregat, amb poca intensitat en direcció a Barcelona, però sí, sobretot, intensitat al vessant Besòs, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, afecten a les dues rondes de Barcelona. Al Vallès tenim retencions de 2 quilòmetres en direcció a Tarragona, a Parets del Vallès, a la C-17 o a la C-59, a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Avui farà sol tot el dia a tot el territori i també farà més calor amb uns 5 graus per sobre de la mitjana, com si tornés a ser agost. Les màximes s'enfilaran fins als 35 graus a Girona i a Lleida i als 31 graus a Barcelona i Tarragona.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Pedro Sánchez i Salvador Illa han defensat la llei d'amnistia i la proposta de finançament autonòmic en la Festa de la Rosa del PSC d'aquest cap de setmana a Gavà. Han assegurat que és un projecte de convivència i de millora dels serveis públics davant de PP i Vox, a qui han acusat de fomentar només la crispació per guanyar vots. Gabriel Figueredo, bon dia.
3: Bon dia, Montse. El president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat les bondats del nou sistema de finançament que s'ha de negociar al Congrés. El vot de PP i de Vox en contra és un fet i per això ha reclamat a Junts per Catalunya votar a favor.
4: Y por supuesto, sí, de votar a favor de un nuevo sistema de financiación autonómica que va a dar a las comunidades autónomas más de 21.000 millones de euros para reforzar la sanidad pública, la educación pública.
3: El president de la Generalitat i líder del PSC, Salvador Illa, ha activat el mode electoral i ha criticat que tant Abascal com Feijó busquin el vot sense cap projecte al darrere.
5: Venís a buscar votos y nosotros os decimos qué proyecto tenéis para Cataluña. Ninguno, ¿verdad? Pues al menos no entorpezcáis a aquellos que tenemos un proyecto como el presidente Sánchez y los socialistas catalanes. ¡Quitaros de en medio!
3: Tant ella com Sánchez han afirmat que PP i Vox són un matrimoni amb diferents sigles, però amb la mateixa agenda d'involució i retallades. Per això han defensat donar continuïtat al projecte socialista fins al 2031.
1: Gràcies, Gavi. Doncs la visita de Sánchez ha coincidit amb la del líder del PP, Alberto Núñez Feijó, a Badalona, al costat del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol. Feijó ha reivindicat el paper de Catalunya en un eventual canvi polític a Espanya.
6: Político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece. Va a ser un cambio real, no un bluff como el de Illa en Cataluña, que al final siguen mandando los mismos aunque no estén en el gobierno.
1: Paraules del popular en la Festa de les Migues de Badalona, que ha plegat unes 6.000 persones. Canviem de qüestió. Aquesta setmana el ple del Tribunal Constitucional es reunirà per deliberar els recursos d'empara que els líders del procés sobiranista van presentar contra la decisió del Suprem de no aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació. El primer recurs que s'estudiarà serà el de Jordi Turull, secretari general de Junts, i la decisió marcarà el futur de la resta de polítics implicats, entre ells el de Carles Puigdemont o el d'Oriol Junqueras. Si el Constitucional volia estimar el recurs de Turull i li concedeix l'amnistia total, fons del Suprem ja han dit que aplicarien de forma immediata el mateix criteri a l'expresident de la Generalitat. Per tant, quedarien desactivades les ordres de detenció a Espanya i podria tornar a casa. Així mateix, Junqueras quedaria rehabilitat políticament i podria presentar-se a les properes eleccions a la presidència de la Generalitat.
0: Más de uno Catalunya.
1: Avui el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, anunciarà des de Nova Delhi i l'obertura de la segona oficina d'acció a l'Índia. La nova delegació estarà operativa abans de finals del 2026 i vol reforçar les relacions comercials entre Catalunya i el país asiàtic. Lola Sorribas, bon dia.
7: Bon dia, Montse. Amb aquesta obertura també es pretén donar suport a les empreses catalanes que vulguin operar a la Índia o captar inversions cap a Catalunya. L'oficina de Nova Delhi se sumarà a la que Acció

0: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa. Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: El primer cap de setmana al cinema està...

0: de 9 del vespre. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
1: Què tal? Bon dia. Obrim aquest butlletí a Nova York, des d'on l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reclamat una aliança global de les grans ciutats del món per fer front a la crisi de l'habitatge. Lola Sorribas, bon dia.
2: Bon dia, Montse. Sí, l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha defensat des de la cimera Urban 20 celebrada a la ciutat nord-americana una resposta conjunta dels municipis per frenar, diu, els fons especulatius i les plataformes de lloguer turístic. Així ho explicava el batlle.
3: Intercanvi de solucions pel que fa el repte de l'habitatge de les nostres ciutats, ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic que també són globals.
2: La iniciativa ja compta amb el suport de Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic i començarà a definir el seu full de ruta al Congrés Internacional sobre Habitatge Urbà i Sostenible House Barcelona el proper mes de novembre. Collboni també ha reivindicat mesures com la limitació dels lloguers i la supressió dels pisos turístics a Barcelona a partir del 2028.
1: Per cert, que en aquest context Collboni estudia impulsar una xarxa de supermercats assequibles inspirada en el model de Nova York. Una proposta que ja ha topat amb el rebuig del Partit Popular. El líder del PP a Barcelona, Daniel Cirera, considera que la manera d'abaratir els preus no és crear supermercats municipals, sinó reduir impostos, taxes i càrregues administratives als comerciants. El PP recorda que Barcelona ja disposa d'una extensa xarxa de mercats municipals i reclama que reforci el suport als paradistes. Continuem a la capital catalana perquè el Servei d'Intervenció Socioeducativa de Barcelona, que disposa de 2.500 places i atén prop de 5.000 infants, ha ampliat aquest any el dispositiu especial dels dissabtes i del mes d'agost fins a les 480 places. L'objectiu és garantir l'atenció socioeducativa als menors i les seves famílies durant els períodes amb menys activitat escolar i més dificultats de conciliació. El servei ofereix suport educatiu, alimentació, activitats de lleure i acompanyament social, especialment els infants en situació de vulnerabilitat. Segons l'Ajuntament, el reforç permet ampliar la cobertura i donar resposta a una demanda creixent a la ciutat. Més coses, els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a la P7 després que 5 individus disfressats de policies l'obliguessin a pujar a un altre vehicle, Lola.
2: Els fets han tingut lloc entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons diversos testimonis, els 5 homes vestien de negre amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena. Anaven amb la cara tapada. Van treure un altre home amb la cara plena de sang de la part de darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La principal hipòtesi dels Mossos apunta ara a una possible revenja entre delinqüents.
1: Anem ara cap a Girona perquè ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en la capital europea del ciclisme. El festival ha tancat la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants, la xifra més alta de la seva història, i l'esdeveniment, celebrat a l'entorn del pavelló de Fontejau, ha reunit aficionats i professionals del sector en una edició marcada per l'alta afluència del públic i les bones condicions meteorològiques. Segons l'organització, l'impacte econòmic generat a la ciutat podria arribar als 40 milions d'euros.
4: Sabem que està deixant un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant molt benefici tant econòmic com també, com dèiem, social.
1: Paraules del director del festival, Albert Balcells. Durant 3 dies, els assistents han pogut conèixer les últimes novetats del sector, provar bicicletes i participar en diverses activitats.
0: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona.

0: en què un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la i, segons el Departament de Justícia, es tractaria d'un suïcidi. Els funcionaris van localitzar l'home sense signes de vida durant el recompte de 7:45 del matí i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-lo. La mort arriba només 2 dies després d'un altre incident greu a Quatre Camins, on un intern va morir presumptament a mans del seu company de cel·la. Arran d'aquests 2 episodis, sindicats penitenciaris han alertat de la saturació del sistema.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: ¿Vamos de visita?
3: Hola, ¿qué tal?
2: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
4: Bien.
2: ¿Y la pequeña qué tal?
4: Está bien.
2: ¿Y tu gato?
4: Bien, muy bien.
2: Esta es.
5: ¡Wow! Me encanta.
6: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
2: Bienvenida.
6: Century 21.
0: Les 8 i 27, els esports. Albert Arranz, bon dia.
7: Bon dia. El Barça té 5 i 6 punts de distància vers el segon Atlético i el tercer Real Madrid, respectivament, al capdavant de la classificació de primera divisió després de la 7a jornada, amb el triomf dels matalassers 2-1 davant els blancs ahir al Metropolitano. Hansi Flick perd el central Andreas Christensen per una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre. A segona divisió, el centre d'esport Sabadell s'imposa l'Oviedo a la nova Creu Alta a la 6a jornada. Marc Márquez acaba 5è al Gran Premi d'Àustria de MotoGP al Red Bull Ring, prova que s'adjudica al murcià Pedro Acosta. El pilot de Cervera perd el liderat de la general del Mundial, 12 punts ara per darrere del líder, el madrileny Jorge Martín, que ahir fou segon. I el Joventut de Badalona s'adjudica la Supercopa ACB de bàsquet amb vença 101-87 al Barça a l'Olímpic amb 31 punts de la Provítola, MVP del torneig.
0: En cultura, ja ha arrencat la setmana del llibre en català, que està tornant a omplir de literatura el passeig de Lluís Companys de Barcelona. Fins aquest diumenge 27 de setembre hi ha més de 300 expositors que ocupen un centenar de casetes i s'han organitzat 350 activitats repartides en 11 espais amb la participació de 280 segells editorials. Sota el lema Molt per llegir, la 44a edició de la setmana té l'objectiu de repetir la xifra de visitants de l'any passat, que va superar les 10.000 persones. I acabem aquest informatiu amb un balanç cultural d'aquest cap de setmana en què més de 35.000 persones han passat pel Festival B de Barcelona, que ha celebrat la seva 12a edició al Parc del Fòrum.

El certamen ha reunit més de 40 artistes i s'ha consolidat com una de les cites de referència de la música urbana i alternativa. Entre les actuacions més destacades hi ha hagut les de Rosowski, Guitarrica de la Fuente, Young Beef i Mushka. Segons l'organització, el 85% dels assistents han estat joves barcelonins.

0: Más de uno. En Onda Cero.
1: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
2: Onda Cero Barcelona. La teva ràdio.
3: Yo tengo 15 puntazos.
4: Ahora vivir en la provincia de Barcelona y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91 555 5555.
3: Vente a la Mutua.
4: Condiciones en mutua.es.
5: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschawa. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
6: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit, som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit, solucions ràpides i efectives.
2: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
7: Bon dia, avui continua la calor a Catalunya, les temperatures màximes en ascens i podrà ser notable a punts del litoral de Tarragona, del prelitoral de Barcelona i de l'Empordà, en avui s'esperen valors significativament elevats. Avui màximes de 35 graus a Girona, 34 a Lleida, 31 a Barcelona i Tarragona. Durant la setmana continuarà la calor, temperatures amb pocs canvis, més suaus cap als litorals, però que a l'interior i a les depressions centrals seran calorosos, especialment cap al divendres es podran assolir els 35 graus a Girona o els 36 a punts de la plana de Lleida. Ja cap al dissabte tornarien a baixar les temperatures. Pel que fa al cel,

0: Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España. Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport d'Europa FM, Ajuntament de Barcelona.
1: ¿Concierto? ¿Escapada? ¿Ese plan que llevas semanas diciendo que sí? Que no se queden, ya veremos. Con Moneyman, tu primer préstamo de hasta 300 euros sin intereses. A devolver en 30 días. Solicítalo en la app o en moneyman.es. Más información en moneyman.es.
2: L'agenda esportiva a Onda Cero Catalunya.
3: Obrim l'agenda esportiva del dilluns 21 de setembre del 2026 i ens trobem que dimarts arrenca la disputa de la fase de Lliga de la màxima competició de clubs femenina, la Champions League, de la que el Barça defensa títol. Dos partits duraran el tret de sortida a aquesta primera fase i tots dos arrencaran a 6:45, el Bayern de Múnich, Manchester City i l'Inter de Milà, Haken. I més tard, a les 9 de la nit, es jugaran tres partits més, l'Arsenal Koch, el Real Madrid, Paris Saint-Germain i el Juventus Benfica. També dimarts, dia 22, tercera jornada de la Lliga Masculina de Waterpolo, la Divisió d'Honor. A partir de 8:45, el Club Natació Atlètic Barceloneta rebrà el Club Natació Mataró. Passem a dimecres 23, quan es continua disputant la fase de Lliga de la Champions femenina. A 6:45 de la tarda, l'Oiven Roma i Servet Olímpic de Lió. I dos partits més a les 9, un d'ells amb participació de l'actual campió d'Europa, el Barça. El conjunt de Pere Romeu s'estrenarà a l'estadi Johan Cruyff, rebent el París Futbol Club. A la mateixa hora, el Chelsea rebrà l'Àustria de Viena. I també dimecres es disputarà un partit avançat de la quarta jornada del grup 2 de la primera federació espanyola. La Unió Esportiva Sant Andreu, situat a la zona mitjana de la taula, es veurà a les cares amb el Real Madrid Castilla, el Narcís Sala, a les 9 de la nit.
4: Aquesta temporada se us gira feina. Sí, sí, a vosaltres, a tota l'audiència de La Ciutat.
5: La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: D'entrada els dimarts posarem a prova la vostra cultura musical i us convidem a endevinar la cançó amagada gràcies a les pistes que us anirem plantejant durant tot el programa.
6: Hola, quins nervis que tinc. Em sembla que li he encertat a la primera.
7: Tócala otra vez.
6: Ai, Robert, ja no em va la dona Summer.
4: I els dijous volem que entreu a la cuina i que ens expliqueu les vostres millors receptes. Ja sabeu, aquelles que feu quan voleu tenir contents els vostres convidats.
8: Bon dia, amics. A casa, un dels plats infal·libles, mandonguilles.
4: Com sempre els divendres, us plantejarem el dilema esbojarrat que ens proposa el Lluís Soler.
9: No, no sé si t'he dit bon dia abans.
10: No, bon dia. També tinc una cosa, a mi posa una mica de nervis aquests programes de ràdio que s'estan saludant tot el rato. Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia.
4: Però no patiu, perquè dilluns i dimecres us deixem tema lliure. Bé, lliure, lliure no, perquè sempre us plantegem la pregunta del dia. No oblideu guardar el nostre telèfon per poder enviar-nos les vostres notes de veu. Apunteu 676-76-09-08. Aquest any La Ciutat us escolta més que mai.
5: De dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, La Ciutat. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
11: Esta semana Onda Viajera viaja hasta Valladolid para adentrarnos en el Palacio de Pimentel, actual sede de la Diputación Provincial y lugar de nacimiento del rey Felipe II, una ciudad que ya se prepara para conmemorar el próximo año el quinto centenario de su nacimiento. Este sábado, desde las 12 del mediodía, Onda Viajera en directo desde el Palacio de Pimentel de Valladolid con Carlas Lamelo. Entrada libre hasta completar aforo, con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid. Onda Cero, tu radio.
12: Más de uno en Onda Cero, con Alsina.

0: El Partido Democristiano Alemán no ha alcanzado el 5% necesario tras las elecciones regionales alemanas, donde ganó la ultraderecha, mientras que en Berlín han gobernado los poscomunistas. Son las 11:03, 10:03 en Canarias. Tiempo ya para la información local y regional.
1: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en 2 minuts.
2: Què tal? Bon dia. Avui, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer i amb motiu d'aquesta data, el Departament de Salut ha alertat que els biaixos de gènere poden dificultar la detecció precoç de la malaltia en les dones i retardar-ne el diagnòstic. Salut remarca la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere i de sexe en la prevenció i l'atenció a la malaltia, i és que, segons les dades del CatSalut, el 2025 hi havia més de 51.000 persones diagnosticades d'Alzheimer a Catalunya, de les quals més de 36.000 eren dones. La conselleria explica que els primers símptomes en les dones sovint s'atribueixen erròniament a l'envelliment, l'ansietat o la depressió, un fet que pot retardar la identificació de la malaltia. A més, recorda que les dones continuen assumint majoritàriament les tasques de cura dels familiars afectats, amb un impacte important en la seva salut, vida laboral i també la situació econòmica. Canviem de qüestió. En plana de successos, els expliquem que els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació exterior de marihuana amb més de 400 plantes en una zona boscosa de Bellprat, a l'Anoia. La investigació es va iniciar a principis de setembre arran d'informacions sobre un possible cultiu il·legal i va culminar amb la detenció d'un home de 51 anys presumptament vinculat a l'explotació de la plantació. Els agents van localitzar les plantes en un avançat estat de floració, així com diverses infraestructures destinades al cultiu, com dipòsits d'aigua, un sistema de rec i material també de manteniment. Segons les estimacions policials, la producció hauria pogut generar més de 80 quilos de marihuana amb un valor de prop de 535.000 euros al mercat il·lícit. L'arrestat va quedar en llibertat després de declarar a l'espera de ser requerit per l'autoritat judicial. I un últim apunt, sàpiguen que el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa aquesta setmana una campanya especial de controls per reduir les distraccions al volant i reforçar el compliment dels semàfors.
3: Dicen que hay que ver para creer, pero con la IA ahora puedes ver mapaches saltando en la cama elástica de un jardín, a tu mejor amigo tomándose algo con Batman o a Cristiano y Messi juntos en el metro. Y creértelo. Pues ahora que se vuelve más difícil distinguir realidad de fake news, puedes seguir confiando en Noticias Mediodía con María Hernández.
4: Nosotros contrastamos cada noticia antes de contársela.
3: Escucha Noticias Mediodía. Un análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: perquè la gent doncs tingui un comportament raonable, no?
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre amb places limitades.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
4: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.

0: i 6 al quart, el Real Madrid. El central danès Andreas Christensen s'estarà un mes de baixa per una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre que es va fer durant el partit contra el Sevilla. Tot això després que els de Simeone s'imposessin al derbi madrileny per 2-1 al Metropolitano, amb destripada inclosa de José Mourinho després del partit contra els àrbitres per, segons ell, no expulsar el Cuti Romero i a Canguilí i sí a Heisen amb penal inclòs que va significar el primer gol dels matalassers. L'Espanyol, per la seva banda, és 15è amb 7 punts a només 2 del descens. A segona divisió, el Sabadell es col·loca en posicions de promoció descens a primera després de guanyar l'Oviedo per 3-1 a la nova Creu Alta. Els vallesans són 600 a la classificació amb 11 punts. Marc Márquez perd el liderat del Mundial de MotoGP després d'acabar 5è al Gran Premi d'Àustria. El pilot de Cervera serà 5è a 12 punts del líder, el madrileny Jorge Martín, que hi va ser segon per darrere del guanyador de la cursa, el murcià Pedro Acosta. I el Joventut de Badalona s'ha proclamat campió de la Supercopa CB de bàsquet en guanyar el Barça per 187 en la final disputada al Pavelló Olímpic de Badalona.
1: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
2: A les 12:20 donarem inici a una nova setmana i a una nova edició de
1: La Ciutat.
3: La Montse Valls ens recordarà que l'important és posar el dia a la ciutadania que ens escolta. Ella portarà les notícies del matí que cuina la redacció d'informatius.
2: Això en el dia de l'Alzheimer, que es commemora aquest dilluns.
4: En parlarem amb la Fundació Catalunya La Pedrera, que impulsa activitats per sensibilitzar sobre la salut cognitiva i per reforçar la memòria.
2: I després del butlletí de la una...
3: Descobrirem un nou secret de Barcelona visitant el lloc on ara fa un segle hi havia una empresa majorista de joguines, de la qual encara en queda part del cartell.
5: Pues eso es un secreto!
2: A més, sortirem de l'estudi de la ràdio per baixar al carrer.
4: I és que els dilluns descobrim la ciutat i les històries que hi passen. Marxarem d'excursió en transport públic i així també en promovem el seu ús.
2: I per acabar, escoltarem les nostres emocions. Les que reflecteixen els llibres que ens portarà la Laura García abans del final d'un programa que escolta, que explica, que informa i que entreté.
1: De 12:20 a 2, amb Míriam Franc.
6: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
1: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.

0: Vine a conèixer els nostres clubs i descobreix un espai on cuidar-te, millorar i compartir l'energia de superar-te cada dia.
1: La Tirona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Tirona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
2: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
3: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
4: A les 12:20 donarem inici a una nova setmana i a una nova edició de...
5: La Ciutat. La Montse Valls ens recordarà que l'important és posar al dia la ciutadania que ens escolta. Ella portarà les notícies del matí que cuina la redacció d'informatius.
4: Això en el dia de l'Alzheimer, que es commemora aquest dilluns.
6: En parlarem amb la Fundació Catalunya La Pedrera, que impulsa activitats per sensibilitzar sobre la salut cognitiva i per reforçar la memòria.
4: I després del butlletí de la una...
5: Descobrirem un nou secret de Barcelona visitant el lloc on ara fa un segle hi havia una empresa majorista de joguines de la qual encara en queda part del cartell.
7: Pues eso es un secreto!
4: A més, sortirem de l'estudi de la ràdio per baixar al carrer.
6: I és que els dilluns descobrim la ciutat i les històries que hi passen. Marxarem d'excursió en transport públic i així també en promovem el seu ús.
4: I per acabar, escoltarem les nostres emocions. Les que reflecteixen els llibres que ens portarà la Laura García abans del final d'un programa que escolta, que explica, que informa i que entreté.
8: De 12 i 20 a 2, amb Míriam Franc. Amb bones mans. Diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
9: Perquè hi ha aquí en Pitu Sitges. Pitu, bon dia.
10: Molt bon dia.
9: Què ens posa en forma?
10: Ara farem uns petits tips perquè sigui més fàcil de tornar a la... 1. Posar-se metes assolibles. 2. No fa falta anar cada dia, ni la sensació de matxacar-se i acabar baldat és correcta. És a dir, 3 dies està bé. Després, entrenaments, començar amb entrenaments suaus i progressius i mica en mica anar posant una miqueta més d'intensitat i d'assistència al centre esportiu. També jo afegiria una miqueta als hàbits de menjar, que clar, això t'ajuda molt.
9: Això ho anirem tractant aquí en el programa, en aquesta tercera temporada, amb els experts i les expertes en nutrició.
8: Amb bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
11: Onda Cero Podcast presenta...
12: Espías, clave secreta. Durante casi 3 décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla, Vicente Vallés.
11: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
13: Más de uno en Onda Cero. Con Alsina.

0: que encontraron?
1: Ah, pues la H.
0: Ponerle una H, ah, eso es. Vale. Si
1: que
0: le estamos
1: no suena,
0: poniendo una
1: pero
0: H,
1: se ve, claro.
0: Claro, ya sabemos que se va a pronunciar como UE. Por eso, todas las palabras en español que empiezan por UE llevan H. Excepto una, que es la que acabamos de ver, huevos. Se escribía sin H y con B. Y esto es un gran misterio. Viene de opus, obra, trabajo, y en la Edad Media tenía significado como de necesidad. Ahora está en desuso, ¿eh? Si la buscáis en el diccionario está registrada, pero está en desuso. Así que si le ponemos el nombre, pues la reviviríamos. También es verdad que si te pones ahora a decir huevos me es, ¿no? Como me es necesario, vas a quedar de pedante, que es precisamente la otra palabra de la que vamos a hablar. ¿Qué significa pedante para vosotros?
1: Resabidillo.
2: Sí, pero que además como que lo exhibe, ¿no? Como, sí. Como que sin necesidad se tira ahí el pisto.
0: Eso es, perfecto, muy bien, bueno. Ese es el significado actual. Pero hace relativamente poco tiempo significaba algo súper diferente. Profesor. Parece ser, esto no está tan claro, ¿vale? Que la palabra pedante podría venir del cruce de dos palabras, de pie en latín, que es pedem, y pedagogo. ¿Por qué? Pues porque el pedante podría haber sido el profe que iba a las casas de la gente más pudiente para dar clase de gramática a los hijos. Y claro, como los profes pues muchas veces son un poco pedantes, van de resabidillos, pues en el siglo XVIII ya empezó a tener el significado que nosotros tenemos actualmente y empezó a comerse el significado de ese maestro que ya, pues ahora mismo ya nos olvidamos de que pedante eran profes antiguamente.
2: Total, que terminamos el programa de hoy y seguimos sin haberle puesto título.
1: No, pero ahora tenemos argumentos.
2: Mañana a las 6 en punto 5 en Canarias. Adiós, Elena, que tengas buen día. Mañana a las 6 en punto 5 en Canarias empezará este programa de nuevo con el ingeniero Montes y con Rafa Latorre y con el resto del equipo. Gracias por su confianza. Feliz día. Adiós.
3: Onda Cero Cataluña, la radio que t'escolta.
4: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
3: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
4: Avui és dilluns 21 de setembre, dia en el que les mirades estan posades en els més de 40 milions de persones arreu del món que conviuen amb un diagnòstic d'Alzheimer, 50.000 a Catalunya. En el Dia Mundial de l'Alzheimer, nosaltres ens volem fixar en el després del primer impacte, en com és important tenir cura en els inicis de la malaltia, tant del pacient com de la seva família. De seguida en parlarem amb la Fundació Catalunya La Pedrera. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
3: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
4: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic. I aquí a l'estudi, Robert Calvo, bon dia.
5: Què tal, bon dia, bona hora.
4: Gerard Sant, bon dia.
6: Molt bon dia.
4: Montse Valls, bon dia.
7: Bon dia.
4: Víctor Lozano, bon dia.
8: Bon dia a tothom.
4: Què tal, nois, el cap de setmana, bé?
5: Molt bé.
9: Sí, sí.
7: Molt curt.
8: El Barça...
4: Dos dies.
7: Molt curt.
4: El Barça, sí. Ja està amb el Barça.
8: Canvia... Sí. És aquest finde que han canviat l'hora?
7: No.
5: Que han de canviar l'hora? Mare de Déu, senyor.
4: Encara queda, encara queda.
7: A tus dies de festa no se't fan curts?
8: Bueno, una mica, sí, sí, sí. Bastant. Sí.
4: Però si treballes igual més, perquè veus el Barça.
8: Quan, bueno, pel Barça, quan el veig per devoció i no per obligació,
4: però
8: és una
4: no
8: altra història. És una altra història. Bueno, no és que desconnecti o no estigui connectat, és que al final la teva passió és la teva feina i al final això per mi és positiu.
4: Totalment d'acord. Doncs amb aquesta reflexió tan interessant del Víctor Lozano...
6: Víctor filosòfic, eh?
4: Sí, totalment. Venga, quan s'aixeca filosòfic, no hi ha qui l'aturi, tu.
5: Hauries de fer un llibre.
6: Callar i escuchar.
4: No te metes con los árbitros.
5: Hauries de fer un llibre de...
8: En este programa no hables de los árbitros.
5: Hauries de fer un llibre que es digués La filosofia lozana.
4: Ah, mira.
8: La filosofia lozana andaluza. Tu creus que hi havia una sèrie que es diu La lozana andaluza?
4: Una pel·lícula, era una pel·lícula.
8: Era una pel·li o una sèrie?
4: Una pel·li.
5: I de què anava?
4: Pujadeta de tot.
5: Ah, anava a dir, és que amb aquest títol...
8: Silvia Tortosa era la...
4: No, no, quins... Tant no sé.
8: L'actriu.
5: La Lozana andaluza, eh?
8: Sí.
5: La buscarem.
8: No la miris, molt que el Robert no la conegui, aquesta pel·li.
4: Perquè era molt...
8: No tant, eh?
4: Innocent.
8: Sí.
5: La Lozana andaluza és una...
4: No diguis de què va.
8: Però mira, ja teniu la pregunta del dia.
5: Escolta'm.
4: Ha vist La Lozana andaluza? Aquesta tarda...
6: Ho desvalarem a la ràdio que et mereix.
5: No, diu que és una novel·la en forma de diàlogo publicada en Venècia en 1528.
4: No. També pot ser.
8: Deu ser aquesta, perquè me'n recordo que ja, en aquella època jo, meus pares ja em deixaven veure les pel·lis eròtiques. Sí.

0: El 1500...
1: Dic que era una mena com de Manuel, no? Un rotllo
2: sí,
1: així.
2: Sí, Manuel, no t'arribem a la paret que ens vagin a la cara, no?
0: Va ser com una mena de mita eròtica no, del cine espanyol.
2: Sí, aquí no parla de...
0: Jo realment no la vaig arribar a veure mai, eh?
2: És una pel·lícula, eh?
0: Sí, home, sí, però era pel·lícula. Molt... Em sobta molt que no et sortia
3: Sí, del 76. Sí, sí, sí.
1: Del 76, mira, tu sé que havia...
2: Josefina Calatayud.
1: Ah, doncs pues mira, no era la...
4: Josefina Calatayud.
0: L'actriu principal.
2: Diu, reparto principal, Maria Rosario Ormaggio com Lozana. Això és l'italià, potser, no.
1: Ah, no sé. Bueno, va.
2: És una producció hispano-italiana.
1: Mentre que busqueu aquesta pel·lícula tan interessant, anem amb la cançó
4: doncs,
1: del dia.
4: Mira, ni italià, ni lozanes andaluzes, ni res. Avui una miqueta de rock britànic. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop at the Es tracta de The Clash. No sé si els coneixes tu.
1: No,
4: és considerada la banda precursora del punk britànic. El tema que sona és Lost in the Supermarket, perduts al supermercat, que no és ni molt menys el tema més popular.
1: Com, no?
4: com poden ser Should I Stay o Should I Go, London Calling o Rock the Casbah. Segurament aquests temes ja et sonen més. Sí, sí, sí.
1: Ah,
4: i tant. Però ens va perfecte aquest Lost in the Supermarket per fer la secció d'avui, perquè avui la cosa va de supermercats. I és que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics que l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, impulsarà a la ciutat estatunidenca a partir de l'any que ve. De fet, Collboni ho va anunciar després de reunir-se amb Mamdani a Nova York. El projecte començarà amb una prova pilot al barri de la Marina i l'objectiu és poder oferir als veïns del barri producte fresc i assequible. La iniciativa barcelonina serà gestionada per una entitat del tercer sector, és a dir, una ONG, en un edifici de titularitat municipal, segons ha detallat el mateix alcalde barceloní. A més, el projecte estarà també vinculat a un programa de formació professional. Collboni ha afegit que la idea de la mesura és fer més assequible la vida de les famílies treballadores de les grans ciutats com Barcelona. Barcelona i Nova York que aniran intercanviant-se informació per veure com evolucionen les experiències a través d'aquesta iniciativa.
1: A banda de la iniciativa, que em sembla fantàstica, m'agrada que les ciutats es connectin i que podem prendre exemple d'una ciutat que està a l'altra punta del món si fa una cosa ben feta amb el síndic. Moltes vegades en parlem.
2: Val a dir que els preus de Nova York no són els preus de Barcelona. Afortunadament els de Barcelona no
1: per
2: són.
1: Per ells els de Barcelona ja són preus assequibles. Sí, no sé, 4 tomàquets, 8 euros, això ja va...
0: Sí. I que et penses que aquí regalaran els tomàquets o els cobraran a 1,50 al quilo?
1: Home, baixaran els preus.
4: Home, en principi seran preus populars.
1: Si no, quina gràcia té.
0: El
1: que passa és que a veure com gestionaran que entrin les persones
4: que ho necessiten
1: realment.
4: Sí, sí. Aquest és el gran misteri. Aviam com ho faran. Hi ha ganes de saber més detalls, a veure com anirà tot.
1: Doncs sí, mentre que ens ho explica l'alcalde Collboni...
2: Per rigor, abans de la pregunta, 1976, Vicente Escrivá,
0: correcte.
2: Va dirigir aquesta pel·lícula que va interpretar Maria Rosaria Ormaggio. I el 1983 es va rodar per televisió una adaptació del relat dins la sèrie Les Pícares que va protagonitzar Norma Duval.
1: Mira, ja sabem més sobre...
2: No m'has desencaminat, Norma Duval, Silvia Tortosa...
0: Silvia Tortosa, sí. Jo era molt de Norma Duval.
2: Molt, eh? Te la portarem un dia.
0: Mita eròtic meu de petit, m'encantava. Sí, la recordo perfectament.
2: És estupenda, encara?
1: Sí, sí, home. Quina edat té? Home,
2: 70...
1: Un dels 80, si no els ha fet ja, no?
0: Sí, home, jo era molt...
1: No sé.
2: Ara
1: li preguntes a la teva amiga.
2: Sí.
1: Vinga, què preguntes mentrestant a l'audiència?
2: Doncs avui he pensat que com que la segona part del programa parlarem d'un musical molt famós que s'està fent aquests dies a Barcelona, podríem preguntar a les persones que ens escolten quines són les seves coses preferides, que ens facin un llistat d'aquelles dues o tres petites coses de la vida que els aporten felicitat i benestar.
5: Gotes de rocío en las rosas y bigotes de gatitos.
6: Brillantes ollas y mitones blancos, cartas muy viejas con un lazo gris, cosas tan bellas me gustan a mí.
2: Pequeños ponis, pastel de manzanas, campanilleos y carne con tarta, gansos salvajes en vuelo sin fin, cosas tan bellas me gustan a mí, diu aquest tema tan universal del musical Sonrises y lágrimas. I a vostè, quines coses li fan allunyar-se del mal, com diu aquesta cançó? Ens ho pot dir una nota de veu de WhatsApp al 676-760908. 676-760908 i les escoltarem al llarg del programa. Quines són les petites coses de la vida preferides per a vostè?
1: Ai, que maca la pregunta.
2: Sí, no? A més, és molt oberta.
4: Sí, sí, qualsevol, qualsevol cosa. Sigui material, començar, sigui immaterial.
0: La conèixer el Gerard, que el Gerard, perquè el poble m'ha fet pena, perquè, no, perquè el, tema tinc... el tema del supermercat no ha fructificat, vull dir, no ha generat debat. Ha estat...
1: Que no, no, però si hem estat parlant.
0: No, la Montse pràcticament no ha obert la boca, i jo tres quarts del matí... Vull dir,
4: que has vingut aquí a valorar les seccions
0: ha, ha fracassat
4: cadascú,
0: absolutament ja, el tema de la
1: de fet,
0: pregunta.
1: Que, Víctor, a... és que crec que no has entès el programa. El que genera real debat és la, la pregunta que fa el Robert. El tema de la cançó, si el genera perfecte, si no el genera també.
0: No, ara, però jo,
1: tu no vindràs aquí
0: a
1: decidir.
0: A mi m'ha fet pena aquest home, perquè ha vingut amb tota la il·lusió amb lo del supermercat i la gent ha passat absolutament.
4: Què vols, que em posi jo a valorar ara els, teus, els teus esports
7: Gerard,
4: cada dia?
7: Gerard, la teva secció sempre té èxit.
1: Clar que sí, home.
0: Ja acabo abraçant les faroles.
1: A que no tornes? Mira que no tornes al xau-xau, eh? Víctor, porta't bé. Ahir estava... Porta't bé.
0: La meva filla va jugar ahir partits, va jugar al camp del Júpiter a Barcelona, mític estadi de l'Hospital de Barcelona, i va venir un tio i em va dir, oi, escolta, ja no fas allò que fas al programa de la Míriam Frank als esports? Diu, dic, sí, sí que ho faig.
1: Però abans.
0: Diu, no, no, no, jo poso ara d'això ja no surts.
1: Ah, que només diu, et posava tu?
0: Bueno, diu,
1: a les 12.50 posava la ràdio.
0: Diu, sí, el poso ja sempre a l'hora.
4: Clar, perquè ho posava a menys 10, digue-li que ha canviat l'horari.
1: Digue-li que el programa comença a les 12.20 i fins a les 2. Ja, no dura els 10 minuts dels esports del Víctor Lozano.
0: Que ja li vaig dir que ara s'entrava abans que havia canviat l'estructura.
1: Si ens està escoltant ara... que sap qui és, segur, que ens enviï una nota, Adel.
7: Si us plau.
1: Que sí, que us estic escoltant, i no només el Víctor, tot el programa.
0: Home, escolta tot el programa, però...
1: Home, si ho posava a les 12.50 no escoltava tot el programa, Víctor. Vinga, va, Gerard, quines
4: va,
1: són les petites coses
4: tinc,
1: que t'alegren la vida?
4: Doncs mira, ho tinc clar, i més petita que mai. Ara seré una mica nyonyo,
7: no,
4: però...
7: És que clar, ploraré, no, ploraré, ploraré, ploraré. És que clar,
1: aquí els que
7: no,
1: són pares, ai, clar, els nostres fills, ai, és evident. Ell, no, això és
0: para,
1: evident.
0: La seva opinió no acaba, acaba de ser pare, per tant, la seva opinió no, té, no, no compta.
1: Això és evident.
0: Està, està en un moment que no és real.
1: Que la Bruna és la teva
4: de
1: alegria més...
4: Des de fa un any i nou mesos, doncs veure cada dia la meva filla fer coses noves, créixer, parlar,
1: ja,
4: tot
1: ja
4: això.
1: Ja m'ho explicaves quan tingui 15 anys.
4: És l'única vegada que...
1: Però si t'alegra tant.
0: Quan hagis d'estar com aquest fin de que el dissabte vaig anar a buscar-la a les 6 del matí. Exacte. A una festa.
4: Això ja serà una altra
1: ja
4: cosa.
1: Ja en parlarem.
0: Patim perquè havia sortit la petita, la gran no la trobava.
4: I a més ja estan crescudes, ja no fan coses noves i tal, però aquesta...
1: Sí que fan
4: aquesta
1: coses noves,
4: de...
1: sí.
4: Sí, però no
1: sí, sí, sí.
4: Aquell...
1: Sí, però I tant que fan coses
4: criatura
1: noves.
4: Petita, ja, això sí.
0: Clar, cosa bona.
4: Però sí, sí, aquest és el, aquest és, aquesta és la petita cosa que em fa
1: feliç. Però alguna cosa a banda de la teva filla, algú a tu... com a Gerard Sant, no com a pare de la...
4: Moltes coses, moltes coses.
0: Un gol de Rafinha, no?
1: Mira, bueno, pot ser.
4: Home, veure el Barça, veure el Barça.
1: No, no,
4: i menjar també, evidentment.
1: Home, tu t'encantes.
4: Menjar un plat senzillet però ben fet, allò que dius, ostres, és que...
1: Que bo.
4: Doncs són aquestes petites coses.
1: Víctor, va, a tu què t'alegra la vida? Petites coses, va.
0: Una petita cosa que m'alegra la vida és anar-me'n a dormir sense tenir hora per despertar-me.
1: Oh, això és fantàstic.
0: No haver de posar el despertador a les 8, a les 6, a les 10, a les 11, és a dir, silenciar el mòbil i en conseqüència el despertador perquè va implícit i no tenir hora per despertar.
4: Mira, això jo no, això jo no ho puc fer, això jo no ho puc fer.
1: No, tu
4: ara,
1: no.
4: Jo ja tinc un despertador humà.
1: Despertador que... natural tens tu, sí, sí.
0: Sí, sí, és això, això de la sensació de relax absolut de dir, hòstia, demà no haig de fotre res.
1: I una migdiada de pijama i orinal. Uah,
0: la vaig fer dissabte, que feia anys que no la...
1: Sí?
0: Sí, l'orinal me'l vaig deixar perquè no... I vaig... Sort que tenia una cunya d'un dia que estava... Que veig que em van parar a l'hospital i...
1: Entre la Lozano i Andaluz.
0: Que estava mig dormit, tu imagina, per ficar-la.
2: Santa.
1: Vale, Montse va... Baixa-li el micro, aquest.
0: Ai, ai, ai, després ahí la cunyica per luego tirar-la.
1: Vinga, va, Montse, a tu què et fa feliç?
7: Mira, jo he pensat molt en un moment...
1: A banda de les festes de Sants.
7: A banda de les festes... les festes majors en general, a mi el que em fa molt feliç, que és un moment en el que sóc molt feliç, és el moment del cafè després de dinar, quan fa solete, ahí està enmig del solete, que t'estàs a sobre com adormint de la nyonya aquesta que t'agafa abans de la migdiada, és el moment més feliç
1: pensava
7: del meu dia.
1: Pensava que deies el cafè després de fer el matinal.
7: No, bueno, també porta moltes alegries, eh? I jo sóc molt feliç de 8:45 a 9, l'estona aquesta mitjoreta per esmorzar sola a la redacció,
1: sí, sí, sí.
7: Tal, no sé què.
1: És fantàstic,
7: sóc molt feliç. Però el de després de dinar m'agrada molt més, perquè sé que després ve la migdiada.
1: Ah, bona notícia aquesta. Robert, sense plorar.
2: L'esmorzar de dissabte al matí.
1: Ah.
0: Què esmorzes?
2: Bueno, que sigui. L'esmorzar de dissabte al matí...
1: Perquè tens temps per fer-ho
2: amb calma.
1: Perquè
2: tens temps per esmorzar, per fer el que vulguis, un entrepà de bacon amb formatge, jo què sé, el que vulguis.
0: Està molt
2: que
0: bé, també.
2: Això, i després veure Sonrises i Lágrimas cada 25 de desembre a la 1 de Televisió Espanyola.
1: I sempre ho fan el 25 de desembre.
2: El 25 de desembre, sempre. Sí, sempre.
1: No
2: la tarda de Nadal, sonrises i llàgrimes.
0: El dissabte.
7: El 25.
2: El dia que caigui Nadal, carinyo.
0: Ah, vale, vale.
7: El 25.
0: Sonrises i llàgrimes em sona una...
7: Estic amb els torrons, els festucs...
2: Mira, estava pensant, una cosa que em porta felicitat, menjar-me polvorones.

0: Ai, tu t'encanten els polvorons.
1: M'encanten. Pues mira, però no volia citar el Nadal abans d'hora.
0: Però si el portes citant des de l'1 de setembre. Si has
2: dit l'1 de setembre, làgrimes.
3: Des del 30 d'agost.
2: Has citat igualment.
0: Doncs a mi el fred, que faci molt de fred i està al sofà amb la manta gruixuda. I si ja plou, buah, és fantàstic.
2: Bé, mira, és que som contràries en això, eh? És que... No,
4: no, això és de persona...
2: La pluja...
4: Una persona trista i...
0: Doncs soc molt trista, carinyo.
4: Una persona trista, i buida d'ànima.
0: Totalment, buida de tot.
4: Això és una caca, home, ja... El que mola és aixecar-te un dia, dutxes...
1: Suat, suat.
4: I et fots un polo, unes bermudes i unes xancles i te'n
0: vas
4: a fer una cerveseta amb una terrassa amb el solete
0: Víctor, a mi, a l'estiu no tinc ganes de fer res, no sortiria a casa i quan comença a fer fred és quan sortiria, faria coses, excursions...
4: Sí, clar, que a les 5 és de nit...
0: M'encanta, m'encanta!
1: Sabia que algú esgrimiria aquest argument, ara.
4: T'aixeques al dematí, obres la finestra i en lloc d'haver un sol radiant meravellós...
0: M'encanta!
1: Escolta'm, aquesta gent que diu quan canvien l'hora, no és que canvien l'hora i no podem fer res, a veure...
0: Com que no?
1: La vida segueix.
4: Que es poden fer coses...
1: A les fosques no fas coses, tu?
4: Però no té comparativa amb l'estiu, per favor.
2: No es fan amb les mateixes ganes.
4: No tens la mateixa embranzida per anar...
0: Vols respectar la gent, Víctor?
2: No defenso tampoc el Víctor, però jo soc més de tardor, per exemple. Que no faci ni la calor asfixiant de l'agost, però tampoc el fred del gener.
4: Clar, perquè som molt injustos, però aquest estiu ha fet molta calor.
2: Portem uns quants mesos que fa molta calor, Víctor.
4: I admeto que jo, fins i tot, que soc d'estiu i de calor, ho he patit, ho he passat malament.
3: Home, aquest estiu és insuportable.
4: Però si parlem d'un estiu normal, amb la calor que efectivament fa l'agost...
1: Que ja no hi haurà de normals. Víctor, ja no hi haurà d'estius normals.
0: Pots respectar el que m'agrada a mi?
4: Ho respecto, però...
0: Les petites coses que m'agrada a mi? Oh, que pesat!
4: A mi em sap greu, perquè jo t'aprecio i et respecto, i vull que siguis una dona feliç i amb ganes...
0: Però si soc feliç, més que tu segurament, carinyo.
4: Oi, carinyo.
0: I vosaltres, què és el que us fa feliç? Aquelles petites coses que diu, això és el que em fa realment feliç.
2: El Víctor lo sano el xau-xau, segur que et fa feliç.
0: Bueno, mira, demà no torna, ja t'ho dic jo, per fer-me feliç.
4: S'està repensant, això, tornar a la 1-10,
0: El que ens fa feliç és que ens envieu notes de veu al 676-760908. Mentrestant, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
0: Matí complicat a les carreteres catalanes per diversos accidents i incidències que han provocat llargues retencions, especialment a l'AP7 i als accessos a Barcelona.
2: L'afectació més important s'ha registrat a l'AP7, a Sant Cugat del Vallès, on un accident entre un camió i dos turismes ha obligat a deixar només un carril obert en sentit sud. Les cues han arribat als 19 quilòmetres des de Mollet del Vallès, tot i que la situació ha començat a normalitzar-se un cop retirats els vehicles. També hi ha hagut problemes a la Ronda de Dalt, on un camió avariat ha provocat retencions importants en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral, on un altre accident ha generat llargues cues a l'altura del Port de Barcelona. A més, s'han registrat nous accidents a la P7, a l'Ampolla i a Borrassà, així com una incidència a la C16, als túnels de Vallvidrera, que també han complicat la mobilitat d'entrada a Barcelona durant les primeres hores del matí.
0: I atenció, perquè Catalunya comptarà amb un nou gran centre de referència en la lluita contra el càncer. Es tracta del Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya.
2: Sí, diversos hospitals i instituts de recerca han impulsat aquesta aliança que donarà cobertura a prop de 2 milions de persones de la regió metropolitana nord i de les comarques gironines. El projecte uneix l'Institut Català d'Oncologia, els hospitals Germans Trias i Pujol i Doctor Trueta i diversos centres de recerca biomèdica amb l'objectiu d'oferir una atenció més coordinada, personalitzada i d'excel·lència als pacients oncològics. Cada any, l'àmbit d'actuació del nou consorci registra uns 9.000 nous diagnòstics de càncer i la nova estructura permetrà reforçar la recerca, els assaigs clínics i la incorporació més ràpida dels avenços científics als tractaments. Ricard Masia és el director del nou consorci.
5: Això es crea amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial de recerca i també la formació. La idea és millorar en el treball multidisciplinar, crear una sèrie d'indicadors de qualitat, avaluar-los i a la vegada que serveixi aquests indicadors per fer el millor pla de millora del que és la qualitat assistencial i de recerca.
2: La iniciativa aspira a convertir-se en un referent europeu en l'atenció integral del càncer i ja ha estat seleccionada com a projecte pilot dins de la xarxa europea de centres oncològics d'excel·lència.
0: I aquesta setmana, sobre el calendari, per alegria de la Montse, arriba la tardor, però per alegria del Víctor Lozano, el temps continuarà sent plenament estiuet.
4: Ole, ole, ole, ole, los caracoles!
2: Els meteoròlegs han alertat de dos episodis de calor destacats coincidint amb els dies previs a la marxa que viurem aquesta setmana. aquesta setmana, amb temperatures molt per sobre de les habituals per aquestes dates. El primer pic de calor es notarà especialment avui, segurament aquesta hora ja ho estarem notant, però sobretot de cara a la tarda, amb màximes que superaran amb facilitat els 30 graus a Barcelona i que fins i tot podrien arribar als 32 o 33 graus en alguns punts de

0: a la ciutat. A l'interior de Catalunya, en zones de la Vall de l'Ebre o del prelitoral, els termòmetres es podrien acostar als 35 graus. I la situació també es notarà durant la nit, ja que les temperatures es mantindran molt elevades i els registres podrien quedar molt a prop dels 25 graus, sobretot a Barcelona ciutat. Així doncs, Míriam, l'inici de la tardor astronòmica, que arribarà dimecres, ho farà amb un ambient més propi dels mesos de juliol i agost, que no pas de finals de setembre.
1: Ai, doncs haurem d'aguantar encara més, que quan arribi el fred ja veuràs, Víctor.
0: No, jo crec que a partir de la Mercè ja començarà a estabilitzar-se una mica.
1: Esperem, sisplau, eh? Tot plegat, ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres.
1: I ara sí, atenció a l'amic del Víctor Lozano, que comencen els esports. Comencem parlant de la Lliga, amb més color blaugrana.
2: Quin inici de Lliga. Home. S'ha arribat a l'aturada, la primera pels compromisos de les seleccions, i el Barça jo crec que ha fet una primera fase de la Lliga perfecta. Ha guanyat tots els partits, tots, absolutament tots, 7 victòries en 7 partits, i oferint un nivell futbolístic estratosfèric. La temporada és molt llarga, eh? Això no vol dir que tingui continuïtat tots els mesos que queden, però òbviament la culerada té raons més que suficients com per ser optimista de cara a revalidar el títol i aconseguir la tercera lliga consecutiva. Un Barça que, de fet, ja ha augmentat fins i tot la distància envers els seus perseguidors a la classificació. Ara mateix l'equip de Hansi Flick ja li treu 5 punts al segon i al tercer, perquè són l'Atlètic de Madrid i el Betis, que estan empatats a punts, i 6 al quart, el Real Madrid. A més, està de dolç el seu jugador Rafinha, que converteix en or tot el que toca. Hat-trick al camp del Sevilla, porta 12 gols i és el pichichi destacat de la competició, demostrant que la decisió de Hansi Flick de col·locar-lo a davanter centre ha estat no encertada, sinó una de les millors decisions que ha pres un entrenador. Sincerament, crec que aquest Barça ens està oferint un nivell i uns recitals dels que s'han de gaudir, siguis o no siguis de l'equip blaugrana. Òbviament, si no ets del Barça, doncs no ho has de celebrar, però almenys jo crec que sí que s'ha de disfrutar si almenys t'agrada el futbol, com és el meu cas. En clau blaugrana, sí que hi ha una mala notícia, la lesió del central danès Andreas Christensen estarà al final prop d'un mes de baixa, per una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre que es va fer durant el partit contra el Sevilla. La veritat és que feia molta pena veure'l plorar a la banqueta, perquè és un futbolista que està tenint molts problemes i continus, a més, amb les lesions, i això li està impedint tenir una regularitat quan ara mateix estava sent un dels centrals més importants per l'equip de Hansi Flick.
1: Vinga, i torna al Mou més ploraner.
2: Sí, et deia que el Barça és més líder gràcies a que l'Atlètic de Madrid va guanyar a l'equip del tècnic portuguès. Es va imposar, per tant, els de Simeone en el derbi madrileny 2-1 al Metropolitano, i efectivament va tornar el José Mourinho, el típic Mourinho rajador amb destripada inclosa. Però sincerament et diré una cosa, i ara l'escoltarem, però així com fa, doncs això, 12-14 anys, quan Mourinho feia aquestes rodes de premsa, et generava animadversió, no m'agrada molt la paraula odi, però a vegades et treia l'un pitjor de tu, molta tensió, molta toxicitat, sí. Ara a mi, sincerament, em fa pena. I jo crec que és una opinió bastant generalitzada.
1: No sé què és pitjor, eh?
2: És bastant trist, perquè el discurs ja no és creïble, és molt, com molt forçat. Va treure una fotografia, bueno, un paper... Ho vas veure amb la foto de les dues expulsions que ell reclamava, que no se li van concedir per dues entrades de Cuti Romero i Canguilí. Sí que es va expulsar Heysen de forma absolutament incontestable
1: ni ell, no?
2: Però va quedar com molt forçat, no? Com que li havien dit i com que ho havia de fer, no? Va treure aquest full amb la foteta de rigor, i a continuació va dir això.
3: Son dos tarjetas rojas claras. Quien tiene que estar feliz es el comité que designació un arbitral. Ha sido todo muy extraño. Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera, tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. Enhorabuena al comité de designación arbitral.
2: Doncs mira, et diré una cosa, per coses molt més minces, coses menys destraleres, s'ha sancionat amb 4 i més partits a d'altres personatges del món del futbol, ja siguin jugadors o entrenadors. Em sembla que si aquestes declaracions queden impunes, que és el que sol passar quan parla, i s'ha de dir així, un entrenador del Madrid, perquè com va fer Ancelotti tampoc va passar res, o quan es diu des del club a les barbaritats que s'han dit des del seu canal de televisió, fins i tot el seu president, que va dir textualment que li van robar algunes lligues,

0: lligues, mm-hmm. els àrbitres, doncs, demostrarà doncs, que aquest futbol espanyol està absolutament incivilitzat. En qualsevol cas, i acte seguit, el Cholo Simeone va contestar a Mourinho, jo crec que va estar impecable en la seva resposta.
1: Entiendo que estamos en un lugar privilegiado con una exposición muy grande como entrenadores y tanto cualquier nombre, Mourinho, Flick, Pellegrini, yo, cualquier otro nombre, necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línia.
0: És a dir, que aquest Mourinho de principi de temporada, que semblava més tranquil, més cordial, menys polèmic, evidentment, quan arriben, jo vaig comentar des del primer dia, quan arribessin les derrotes, quan la piloteta deixés d'entrar, apareixeria, perquè al final hi ha una dita en castellà, que és la cabra tira el monte, que es compleix sempre. Pel que fa a l'Espanyol, malament també l'Espanyol, és ara mateix 15è amb 7 punts, a només 2 del descens, amb molt males sensacions l'equip de Manolo González, fins al punt que ara mateix hi ha molts dubtes sobre la continuïtat del tècnic gallec. No està descartat que en les properes hores pugui haver un relleu a la banqueta de l'Espanyol, es canviï l'entrenador ara que hi ha 3 setmanes d'aturada per les seleccions.
2: Vinga, i el Sabadell va en sèrio, tu?
0: Molt en sèrio. Ahir va aconseguir una victòria molt important contra l'Oviedo per 3-1 a la nova Creu Alta. Es col·loca en posicions de promoció d'ascens a primera divisió. Atenció, perquè no és una dada menor, 9.000 aficionats arlequinats a les graderies de la nova Creu Alta, donant suport al seu equip. Espectacular l'ambient. L'entrenador Ferran Costa ho considera fonamental, aquest suport de l'afició.
3: Avui, un cop més, ha estat fonamental. Quan ens han ficat el gol en un partit que no donava la sensació poder que estigués a prop al 2-1, la resposta de la gent ha estat brutal. Penso que tenim una afició experta, que a part ho ha passat molt malament, llavors valora molt tenir gent que sap que està intentant fer les coses de la millor manera, que entenc que tenim grans rivals davant, i un cop més l'equip ha reaccionat molt bé, ja ho vam fer el dia del Córdoba, avui també, però és molt més fàcil reaccionar bé quan la gent que tens fora t'està ajudant.
0: El Sabadell és ara mateix 6è a la classificació amb 11 punts, repeteixo, en posicions de play-off d'ascens i, atenció, a 4 de les posicions d'ascens directe.
2: I el Joventut guanya un títol 18 anys després.
0: Déu-n'hi-do el que han hagut d'esperar els aficionats de la penya per veure el seu equip guanyar un títol. Va ser la Supercopa ACB de bàsquet. Es va imposar clarament, sense cap mena de debat ofereix el triomf de la penya, 101-87 al Barça, al Pavelló Olímpic de Badalona, amb un estel·lar Nicola Provítola, que va fer 31 punts i va ser nomenat justament el MVP del torneig.
4: Me va costar un poco caer, ¿no?, de todo esto. Fue una fiesta todo el fin de semana. Estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que, nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada. Y bueno, yo disfruto de cada compañero que tengo y del entrenador que tenemos.
0: La prova se buchida al Barça. La Pro estava al Barça la temporada passada, volia renovar, però algun inútil al club blaugrana va decidir no renovar-li el contracte i que se n'anés a la penya. Doncs mira, s'ho mereix. Marc Márquez, perd el liderat del Mundial de MotoGP, va acabar 5è al Gran Premi d'Àustria. El pilot de Cervera és ara segon a 12 punts del líder, el madrileny Jorge Martín.
2: Víctor Lozano, gràcies. Fins demà.
0: Demà més i millor. Adéu.
5: Això és La Ciutat.
6: Com et dius?
7: Ferran Adrià.
6: Quina és la teva experiència com a cuiner?
7: Has estat a alguna escola?
6: Has tingut algun mestre?
7: Això és una altra lliga.
6: Això són 2 estrelles Michelin.
8: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
9: Estàs posant a tots al límit.
10: Prendreu tots mal.
8: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: El compte enrere ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins al 22 de setembre. Conforama.
12: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: A Catalunya, una de cada 10 persones majors de 65 anys pateix Alzheimer, una malaltia neurodegenerativa que causa un daltabaix quan es diagnostica tant per les persones que la pateixen com pel seu entorn. Avui, Dia Mundial de l'Alzheimer, ens volem fixar sobretot en aquest moment, el després del diagnòstic. I per això parlarem amb la Fundació Catalunya La Pedrera sobre el seu programa de reforç de la memòria que compta amb 13 anys d'experiència i que ja té més de 25.000 persones en els 23 espais

0: És Repartits per Catalunya, un programa que se centra en les etapes inicials d'aquesta malaltia, quan tant les persones amb un deteriorament cognitiu com les seves famílies han de començar a adaptar-se a la seva nova situació i a treballar plegats per intentar endarrerir l'evolució de la malaltia. Per saber-ne més sobre aquest programa de la Fundació Catalunya a la Pedrera, tenim amb nosaltres la seva responsable, la Mònica Duaigües. Què tal, Mònica? Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també tenim a una de les persones que hi participen, que és el Francisco. Francisco, què tal? Muy buenos días.
2: Buenos días.
0: Mònica, comencem, si et sembla, amb tu. Què passa després de rebre un diagnòstic d'Alzheimer en una fase inicial? Per què és tan important mantenir-se actiu en aquest moment?
1: Sí, mira, rebre un diagnòstic d'Alzheimer sempre suposa un moment molt impactant, no? Tant per la pròpia persona com també per la seva família, oi? És un moment doncs, que genera por, genera incertesa, genera preguntes de dir què em passarà, no? En un futur, perquè bueno, és una malaltia doncs, que malauradament a dia d'avui encara no té cura i per tant doncs, bueno, sorgeixen totes aquestes situacions. Però també és molt important destacar que cal donar un missatge d'esperança, no? Perquè rebre aquest diagnòstic no vol dir deixar de viure ni deixar de fer coses. Es poden fer moltes coses, després el Francisco ens ho explicarà de primera mà. En aquestes fases inicials, si nosaltres el que fem és ens mantenim actius, tant cognitivament, físicament, socialment, molt important també, no? I emocionalment, això farà que puguem preservar aquestes capacitats que mantenim durant molt més temps. I en aquest sentit, el que nosaltres sempre recomanem és que la persona no es quedi a casa, no es quedi esperant que la malaltia vagi evolucionant, sinó que faci coses, no? Que acudeixi a recursos especialitzats per intentar que l'ajudin a mantenir aquesta vida activa que tenia fins ara.
0: Aquesta és una de les bones notícies que volem transmetre avui, que aquesta malaltia, doncs, en certa manera, es pot endarrerir una mica la seva evolució, no quedant-se a casa, fent activitats i fent tot el que proposeu, per exemple, el programa de reforç de la memòria de la Fundació Catalunya a la Pedrera. Explica'ns una mica què és el que oferiu en aquest programa, què fan les persones que us visiten.
1: Sí, el nostre programa el que és una intervenció que nosaltres anomenem integral, sí, perquè tenim en compte els diferents aspectes que sabem que milloren, no?, aquesta condició de la persona amb Alzheimer i que manté aquestes capacitats que dèiem abans, no? Intervenció integral en el sentit que cada dia que la persona ve als nostres espais, que actualment en tenim 24 d'actius, fan una activitat d'estimulació cognitiva, una altra d'estimulació física, i hi ha una part també important emocional, social, creativa, expressiva. Val? El fet de combinar totes aquestes activitats d'estimulació fa que aquesta persona doncs, es continuï mantenint activa i preservi aquestes capacitats durant molt més temps. Per tant, això és el que fem. El que no oblidem és que són persones que acaben de rebre el diagnòstic o fins i tot no el tenen i, per tant, recomanem que si ells ja venien fent altres activitats, per exemple, hi ha qui té cura dels seus nets, hi ha qui anava al gimnàs, hi ha qui sortia a caminar amb amics, tot això s'ha de mantenir, perquè el que hem de fer és no aïllar la persona que rep un diagnòstic d'Alzheimer, sinó que continuïn fent exactament les mateixes activitats, però afegint treballar per les seves, no, les seves capacitats per preservar-les. I aquest programa, que ja us dic, que té en compte tots els aspectes, nosaltres hi ha el nostre equip de professionals, que actualment en tenim més de 200, que són neuropsicòlegs, psicòlegs, fisioterapeutes, treballadors socials i persones expertes també en art terapeutes, acompanyen la persona que té aquest diagnòstic i l'ajuden doncs, per treballar a mantenir aquestes capacitats.
0: Francisco, tú eres uno de los participantes de este programa, ahora te preguntaré sobre este programa, pero me gustaría saber cómo fue tu caso, cómo fue para ti el diagnóstico y también para tu entorno.
2: Yo me quedé paralizado.
0: Normal.
2: Pero no hice nada, me quedé de pie y me estaba diciendo por dentro, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Claro. ¿Qué he hecho? Y eso fue el principio, pero puedo decir a lo que ha dicho mi compañera, que lo que hacen en el dicho sitio, me han metido en un sitio donde parece una familia, gente buenísima. Te haces desde física a matemáticas, a cosas para que no nos dormamos. Es una maravilla. Y luego la gente que

0: que lo está esparciendo y todo eso, tienen una cosa que no tiene dinero.
1: Una empatía, quizás, ¿no?
0: Sí.
1: ¿Cuál es la actividad que realizas que más te guste, que a lo mejor más te está ayudando, que notas que más te ayuda?
0: Pues lo que es la cabeza, que la había dejado de hacer cosas y esto, y ahora es todo lo contrario. Yo trabajé de libros y tengo unos cuantos para leer y haré algo con eso.
1: Qué maravilla.
0: Sí.
1: Que nos encanta leer, ¿eh? O sea, que,
0: pues sí, que
1: te entendemos perfectamente.
0: Pues, no, pues tengo en casa unos cuantos, ¿eh?
1: Pues mira, además entiendo que es una muy buena actividad.
0: Sí, sí, sí lo es.
1: Casos.
0: Sí.
1: Mónica, el que és interessant d'aquest programa també és que, tot i que les activitats són grupals, l'atenció és personalitzada, no? Us ve el Francisco i el que necessita ell us dirigeu, no?
2: Sí, efectivament, aquest és un tret diferencial del programa i una de les claus d'èxit. El fet de fer les activitats en grup sabem que té molts beneficis, no? O sigui, les relacions socials tenen un impacte molt positiu en la salut cerebral i també en l'estat d'ànim, o sigui, el fet d'estar amb altres persones, socialitzar, compartir una situació que estan vivint dura. Però, per altra banda, cada participant és diferent, ho sabem, té necessitats diferents, té un estil de vida, uns hàbits diferents, i el primer que fem quan una persona entra a l'espai i té l'entrevista amb la nostra neuropsicòloga és, bueno, prendre nota de tota aquesta història de vida, no? Dels seus interessos, les seves necessitats, i conjuntament amb el nou participant es fa el pla individual d'atenció, no? O sigui, es diu, vinga, ens marquem uns objectius en els propers 6 mesos, 12 mesos, depèn de la realitat que està vivint cadascú i de què vol, no? Què vol treballar amb més profunditat. I en base a això, i com dic, les històries de vida i interessos, es formalitzen els grups, no? Persones amb no? afinitats més semblants, i en base a això, i sabent cadascú individualment quina realitat té i quines necessitats té, es munta cada activitat, no? Cada activitat física, cada activitat cognitiva, es munta en funció dels 8-12 participants, que són grups petits, però en funció d'ells es munta cada activitat, que això és realment, com us dic, una de les claus de l'èxit.
1: Sí. I quin paper juguen tot plegat les famílies? Perquè, clar, estem parlant dels participants, com el Francisco, però les seves famílies, el seu entorn, també reben un diagnòstic que és impactant i també entenc que en tot aquest procés són clau, no?
2: Sí, sí, sí, són absolutament imprescindibles. Clar, les famílies són qui rep conjuntament amb el personal diagnòstic, qui l'ha d'acompanyar en tot moment amb aquest procés d'adaptació, no?, que vindrà a partir d'ara, i això nosaltres sabem que és una... emocionalment és molt exigent, no?, per la pròpia família. Aleshores, sí que els acompanyem des d'un principi. Nosaltres el que oferim a les famílies és una orientació, també assessorament i suport emocional. Tenim uns grups que en diem grups d'ajuda terapèutica que es reuneixen un cop al mes, i aquí sí que es treballen, doncs, per ajudar-los a entendre què està passant, però també com afrontar els canvis que vindran a partir d'ara, i també els donem eines, no?, eines i estratègies per adaptar-se millor en aquesta realitat. I, bueno, en tot moment tenim també, doncs, si cal, un suport, suport psicològic individual en aquests familiars, però sí que els tenim molt i molt en compte. O sigui, per nosaltres tenim els participants, que són el nostre gran públic objectiu, però també les seves famílies.
1: A banda de les famílies, explica'ns a qui va dirigit explícitament a aquest programa, perquè abans has dit persones amb diagnòstic o que encara no el tenen.
2: Exacte.
1: I si algú ens està escoltant, què ha de fer si
2: Perfecte.
1: Vol participar amb
2: I
1: vosaltres?
2: Tant. El programa de reforç de la memòria de la nostra fundació està adreçat a persones amb deteriorament cognitiu, lleu i moderat. Val? Això principalment es tracta de la malaltia d'Alzheimer, que és la més prevalent, la que té més percentatge de persones, però també hi ha altres demències, no? També hi ha, per exemple, persones que tenen Parkinson, cossos de Lewy, etcètera, altres demències. També persones que potser han patit un ictus i que arrel d'això ja, o sigui, això genera un deteriorament cognitiu, o persones que pel propi procés d'envelliment, doncs, ja tenen aquestes pèrdues de memòria especialment. No? O sigui, totes elles està adreçat al programa de reforç de la memòria, no? Amb aquest objectiu, doncs, a millorar la seva qualitat de vida, el seu benestar emocional i ajudar-los a mantenir aquestes capacitats que estan preservades. No? No només Alzheimer, sinó altres. Amb diagnòstic sí, o sigui, tenim la gran majoria de persones que ens venen derivades del Sistema Català de Salut a través de 124 CAPs i 31 hospitals que són els màxims derivadors de participants, però també el boca a orella funciona molt bé perquè persones com el Francisco, que estan tan contentes, no?, amb com els funciona el programa, bueno, parlen als seus amics i familiars i altres vies de derivació, però bueno, principalment també la xarxa de salut.
1: Pues Francisco, acabo contigo esta entrevista, ya que es el Día Mundial del Alzheimer. Me gustaría que enviaras un mensaje a todas esas personas

0: por una CDU sin Merz que se abra a gobernar con los ultras, especialmente después de esa segunda victoria consecutiva en un estado del este del país, donde las opciones de gobierno son o muy complicadas o directamente imposibles, como en Mecklenburgo ante Pomerania.
1: Este miércoles llega el otoño, después de un verano que ha sido el más cálido desde 1869. Según los datos de la EMET, las olas de calor han afectado a 2 de cada 3 días de este verano, en el que se han registrado una temperatura casi 2,5 grados por encima de lo normal, y la previsión es que el otoño sea también caluroso. Francisco Paniagua.
2: Ha sido el verano más caluroso, al menos en siglo y medio. Eso decías, 2 de cada 3 días con ola de calor, acaba de confirmar el portavoz de la EMET, Rubén del Campo.
3: Estamos a las puertas de un episodio de temperaturas persistentemente altas en el que es probable que se superen los umbrales de intensidad, extensión y duración para hablar técnicamente de ola de calor. Durante el fin de semana se espera un ascenso térmico en la península y Baleares, de manera que se superarán los 35
2: grados. A 10 días de que se cierre el año hidrológico, la EMET constata que casi la mitad de las lluvias caídas se han concentrado de golpe en solo 3 meses. El otoño, avisa Meteorología, será un 70% de probabilidades más cálido de lo normal.
1: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
4: Expertos recomiendan llenar la vida de contenidos de este tipo. De... Sí, de esto también. ¿Y de este?
5: Siempre hay un tema para los oyentes. Si tuvieras que acordarte de una época de tu vida...
6: Me tienes que contar qué es lo que estás leyendo. Hoy
5: ¿cuál es la situación para trabajar, estudiar o incluso visitar los Estados Unidos?
7: Por favor, no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar, porque hay que aprovechar la vida.
4: Porque en Por Fin tenemos la variedad de contenidos que buscas. Escucha Por Fin con Jaime Cantizano, de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
9: Passen 6 minuts a la 1 i seguim en directe. Els dilluns ja sabeu que el que volem és descobrir la nostra ciutat i ho farem d'entrada amb el Gerard Sanz, que avui ha marxat d'excursió al Museu Egipci. Sabrem com hi ha arribat i quina és la història que ens vol explicar avui. També marxarem amb el Xavi Casinos fins a la que va ser una antiga distribuïdora de joguines que es trobava al carrer Giriti i de la que encara es conserva el cartell. Seguirem descobrint tot el que ens ofereix la nostra ciutat marxant fins al Teatre Apolo, on ja es pot gaudir del musical Sonrises i Làgrimes. L'ha pogut veure el Robert i de seguida ens explicarà tots els detalls. Acabarem, com cada dilluns, parlant de llibres. Avui amb la Laura García, que ens portarà els millors títols que ens parlen de records i de memòria, ja que és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Des d'ara i fins les 2, comencem. Com deia, d'aquí a uns minuts toca marxar d'excursió. Ja us avancem que el Gerard visita avui el Museu Egipci de Barcelona i com estem fent aquesta temporada per posar en valor la xarxa de transport públic de Barcelona i la seva àrea metropolitana, escalfem motors de cara a aquesta excursió explicant com hi podem arribar. A veure, Gerard, explica'ns, perquè crec que a la zona a la que et trobes hi ha moltes opcions, no?, de transport públic.
10: Doncs sí, perquè és que ens trobem al centre de Barcelona, concretament al carrer València, número 284, i el centre de la ciutat, evidentment, doncs està molt ben connectat, com segurament passa a qualsevol altra ciutat d'arreu del món. Tenim, doncs, moltes opcions per arribar al museu, per això anem a PAMS. Si arribem en metro, en tenim dues d'opcions, perquè el museu es troba entre les parades de Diagonal, per on passen la línia 3 i la línia 5, i Passeig de Gràcia, amb les línies 3, 4 i 2, una parada en la que també hi passa el tren de Rodalies. Si baixem a Diagonal, hem de baixar fins al carrer de València, caminant, passant per la Pedrera, i si baixem a Passeig de Gràcia, hem de pujar fins al mateix carrer. En canvi, si el que volem és anar amb autobús, hi passen moltes línies. Per exemple, la 7, la 22, la 24, la 39, la Cinematogràfica 47, i després venen les lletres, l'H10, el B15, el B17 i l'X1, que tenen... Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Tots aquests busos tenen parada a la confluència del Passeig de Gràcia amb el carrer València. Per tant, simplement haurem de baixar del bus i caminar uns metres fins a trobar l'entrada del Museu Egipci de Barcelona. I com fem habitualment, Míriam, expliquem si et sembla la història d'alguna de les parades de metro amb les que podem arribar al lloc en qüestió. Vinga, i avui ens quedem, sí, avui ens quedem

0: Estem amb la parada de Passeig de Gràcia, com no podia ser d'una altra manera. Aquesta parada es va inaugurar el 30 de desembre del 1924 i ho va fer sota el nom d'Aragón, que el 1982 canviaria el seu nom i adoptaria el de Passeig de Gràcia, que és el nom que es manté fins avui dia. L'estació va obrir com a part del tram inicial entre Catalunya i les Ceps de l'antic Gran Metro, l'embrió del que és avui dia la línia 3, sent una de les primeres estacions de la ciutat. I el 1926 es va obrir el ramal del Gran Metro que es dirigia cap a l'actual estació de Jaume I, de la que en vam parlar just a la primera excursió. Primer tram de l'actual L4 que partia des de l'estació d'Aragón com un ramal. Aquell seria l'origen de la connexió amb la línia 4 de la parada de metro de Passeig de Gràcia. I no seria fins al 1995 que s'afegiria també l'L2, la darrera línia en incorporar-se a la parada, conformant aquest trident de línies de metro i convertint la parada en un intercanviador gegant, tenint en compte que també hi havia el tren de Rodalies. De fet, la magnitud d'aquesta parada la podem comprovar quan fem el transbord entre línies de metro, ja que hem de recórrer un passadís etern. És per això que hi ha gent que busca transbordament alternatiu per no haver de fer el de Passeig de Gràcia. No sé si tu ho has viscut, Míriam, però creuar-te, que hi ha gent que ha envellit creuant aquell passadís. Sigui com sigui, aquesta és una de les parades per on passen més persones al llarg de l'any, pel fet de tenir aquestes tres línies de metro i el tren, i pel fet que ens porta al Passeig de Gràcia, un dels grans atractius turístics per trobar-s'hi la Casa Batlló i la Pedrera, i també un gran eix comercial. Per tant, el flux de gent que hi passa per aquí és enorme. Una parada, doncs, que és un pulmó de la ciutat i història viva del transport públic de Barcelona.
1: Doncs ja sabem on vas avui d'excursió i com hi has arribat, així que en una estona tornarem a connectar amb tu, amb el suport tècnic de l'Ivan Gustems, per saber què ens expliques, quina és la història que s'amaga en aquest Museu Egipci de Barcelona. Fins ara, Gerard.
0: Serà interessant. Fins ara, Míriam.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
3: Del 18 al 21 de setembre, Espluga s'omple de música, cultura popular i activitats per a tothom amb la Festa Major de Sant Mateu. Vibra amb Doctor Prat, Sidoní, l'Orquestra Mondragón i Su. Canta les cançons de xarango amb músics de carrer i gaudeix en família amb rock per xics. Surt al carrer i posa't el mocador taronja. Ens uneix un mocador. Consulta el programa esplugues.cat. Ajuntament d'Esplugues.
4: El Liceu inaugura temporada amb Aïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betshawa. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
5: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Com cada dilluns volem descobrir la nostra ciutat, començant pels secrets que s'hi amaguen i amb ningú millor que amb el Xavi Casinos. Xavi, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Com estàs?
6: Molt bé.
1: Se'm fa raro veure't aquí els dilluns, tu.
6: Per què?
1: Perquè abans et veia els divendres i em posava molt contenta perquè era divendres.
6: S'acabava la setmana.
1: I ara ja... és al revés.
6: Ah, doncs mira.
1: Però em dones alegria pel dilluns.
6: Vale.
1: Per començar amb força la setmana.
6: Això està bé.
1: Vinga, on em portes avui?
6: Portem un lloc que crec que t'agradarà.
1: Ah,
6: és un
1: bé.
6: Carreró d'aquests poc coneguts a la ciutat, sí. Amb uns racons molt interessants. Es diu carrer Gíriti.
1: Ni idea on para.
6: Bé, doncs s'entra a través d'una arcada,
1: sí.
6: Perquè saps que han sobreviscut de quan Barcelona estava absolutament hacinada entre les muralles,
1: sí.
6: Al carrer B Argenteria.
1: Vale, sí.
6: S'entra per allà. Llavors, podem començar amb el nom, Gíriti. Per què Gíriti? Què vol dir Gíriti?
1: Sí.
6: Sembla ser que és una deformació, una corrupció de l'expressió gira-t'hi.
1: Ah.
6: Perquè es veu que si tu entres pel carrer, doncs a sota hi ha un doble, un doble gir,
1: sí.
6: Molt tancat, amb angle recte, dos colzes que es diuen, i aleshores era com la gent no entrés aquí amb el carro,
1: clar.
6: Que et quedaràs atrapat. Gira-t'hi perquè no... Vingaràs. Bueno,
1: com ara els ponts que et posen l'alçada perquè un camió no es
6: sí,
1: quedi...
6: És curiós,
1: això.
6: No? De...
1: Sí, sí,
6: bueno.
1: És curiós, sí, sí.
6: Però el més curiós és que sota d'aquesta arcada, tal com entres, si mires a l'esquerra, hi ha un fragment d'un cartell publicitari que es va descobrir en unes recents

0: actuacions arqueològiques a la finca, que diu la mercantil. Dius, què és la mercantil? Perquè a més no està complert. El nom complert seria la mercantil barcelonesa. La mercantil barcelonesa era una petita empresa que estava situada en el número 5 d'aquest carrer, o sigui, abans d'aquests girs tan pronunciats, que es dedicaven a la distribució de joguines.
1: Ah, molt bé.
0: Aleshores, aquí, home, és una mica difícil saber quina és la història d'aquesta empresa, perquè sabem que el 1913 existia, que probablement, s'havia fundat a finals del segle XIX. En qualsevol cas, correspon a una època en què sembla ser que els ciutadans van descobrir la joguina com una activitat econòmica en creixement a tota Europa. I aleshores aquesta empresa el que es dedicava era a importar moltes joguines que es feien a altres llocs d'Europa, a Alemanya i així, i aquí les distribuïa en botigues.
1: Suposo que és que començaven ja a sortir algunes joguines una mica mecàniques, no?
0: Mecàniques, perquè també es van dedicar molt a distribuir el que avui coneguem com basars. Que eren aquest tipus de...
1: On trobaves una mica de tot,
0: que trobaves una mica de tot. Jo me'n recordo que, no sé, quan jo era petit també en compraven una mena de soldats de l'oest amb uns cavalls.
1: Sí.
0: I eren de plàstic, llavors això ho podies comprar aquí. És a dir, que es dedicaven al comerç majorista de la joguina i estaven en un indret, que era aquest del carrer Giriti, que els hi permetia una certa proximitat amb el port, i aquí doncs, portar les mercaderies i distribuir-les. Molt bé. Sabem poca cosa. Sabem que va estar en actiu almenys fins al 1943, perquè en aquella data va sortir l'última referència que es coneix documental, que és un anunci de Vanguardia, que deia: juguetes económicos, venta por mayor, mercantil barcelonesa S.A., Giriti 5, esquina Plateria, que és com aleshores deia Argenteria.
1: Clar. Que bo.
0: Bé, pues aquí tenim la història curiosa d'aquest descobriment que es va fer allò amb la intervenció arqueològica, va aparèixer aquest tros del cartell, es va decidir, amb bon criteri, conservar-lo, i si tu entres al carrer Giriti, abans de donar aquests girs que no permetien entrar els carros, doncs veuràs aquest tros de cartell i un es pregunta què és això de la mercantil, fins que al final averigua una mica.
1: Que curiós, perquè quantes persones hauran passat per allà cada dia i veuen aquest cartell i no saben...
0: No creus que és un carrer de molt de pas, no? perquè clar, on vas?
1: És curiós, mireu-lo, entreu a Google Maps, si voleu, i busqueu aquest carrer perquè és curiós. Jo l'he preguntat abans d'entrar al Xavi si hi havia molts carrers així a Barcelona, i clar, per aquella zona, perquè estava molt massificada, era dintre de les muralles...
0: Per la zona del barri de la Ribera i pels voltants del Born, encara hi ha molts carrers que tenen aquestes arcades. Bueno, no només en aquest barri, al Raval i altres llocs, no? Però era un moment que Barcelona no podia créixer perquè no podia superar les muralles, estava prohibit per raons militars, i aleshores aprofitaven qualsevol cosa. La cosa era edificar a sobre dels carrers mitjançant aquesta solució arquitectònica dels arcs, i llavors és un record, un vestigi d'una Barcelona molt massificada, que abans de que s'enderroquessin les muralles i s'estengués a l'Eixample.
1: Doncs us convidem que aneu a veure aquest cartell de la mercantil barcelonesa, perquè a més la zona és molt maca.
0: És molt maca.
1: Us podeu perdre pels seus carrerons.
0: Efectivament.
1: Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis una molt bona setmana.
0: Igualment.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Segurament molts de vosaltres recordeu la secció que vam fer fa un parell de temporades en la que visitàvem museus de Barcelona, tant els més petits o curiosos, com per exemple el Museu Alien, fins als més grans i reconeguts, com pot ser el Museu Egipci. De fet, la visita a aquest museu va ser apassionant, a banda de la seva temàtica, perquè la seva directora li va regalar al Gerard Sanz una visita personalitzada impagable, doncs que es va convertir en un gran reportatge. Doncs bé, avui el Gerard ens ha volgut tornar-hi, però no per fer una altra visita, no? Entenc, Gerard.
3: Doncs no, perquè amb aquella visita de la Maixaixa ja vaig poder conèixer el museu de dalt a baix i descobrir

0: Veure els seus secrets va ser realment una visita premium, però avui hem visitat el museu per parlar amb una figura segurament encara més rellevant pel museu que la seva pròpia directora. Ens referim ni més ni menys que al fundador del Museu Egipci de Barcelona, el senyor Jordi Clos Llombart. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I és que la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, la RACBA, ha otorgat a en Jordi el títol d'acadèmic d'honor per la seva trajectòria com a col·leccionista i mecenes, així com pel seu compromís amb la conservació i divulgació del patrimoni cultural, sobretot la cultura egípcia, combinant, a més, la seva activitat empresarial amb l'impuls de projectes culturals i arqueològics. Bé, Jordi, abans que res, enhorabona, imagino que...
1: Sí, moltes gràcies. La veritat és que m'ha fet una extraordinària il·lusió, perquè és un entorn totalment diferent en el que em bellugo habitualment. És a dir, pensem que l'acadèmia comença al segle XVIII, és a dir, que per tant té una tradició de catedràtics, de professors, de gent relacionada amb la cultura molt intensa, no? Llavors, quan m'ho van proposar, doncs em va semblar, bueno, en principi em va sorprendre, tinc que ser real, no? I bueno, em va fer molt feliç, va ser el que em va presentar i va presentar tota la meva història, la meva trajectòria, va ser el doctor Bassegoda, i bueno, em van acompanyar, evidentment, molts dels directors dels hotels, i estaven a darrere, i quan vam acabar van dir que pues no conocíamos la història suya ni la quantitat de... Jo mateix em vaig sorprendre, vaig acabar amb ell dient-li, escolta, ni el meu pare ha parlat també mai de mi.
0: Em parlava del doctor Bonaventura Bassegoda, que és una mica qui va fer al Parlament per parlar de la seva trajectòria. Deia en Bassegoda que has fet realitat un somni juvenil, el de conèixer i estimar una cultura mil·lenària. I no hi ha res millor, Jordi, que fer un somni realitat i que a més sigui reconegut, no? Explica'm, des de quan t'has interessat per la cultura egípcia?
1: Bueno, jo la cultura egípcia em vaig interessar apassionadament, imagina't, als 12 anys. És a dir, jo estudiava a l'Escola Espies de Balmes, i allí ens van demanar fer un treball sobre història, el segon de batxillerat, i llavors feies o Grècia, Roma o Egipte. Uh-huh. Jo no tenia ni idea d'Egipte. És a dir, la veritat és que en aquell moment em va seduir les mòmies, les piràmides i les tombes.
0: Potser d'alguna pel·lícula que havies vist, no sé si...
1: Possiblement d'una pel·lícula, o aquell famós llibre de Dioses, Tumbes i Sàvios, que era el que teníem en aquella època.
0: I tant,
1: mà, no?
0: I de llibres se n'han escrit a patades sobre
1: exacte,
0: Egipte.
1: Exacte, i el Sinoé d'Egipte i tal, era, eren lectures molt, molt, molt úniques d'aquella època, perquè Egipte en aquella època no hi havia ni càtedra ni escola, no? I llavors em vaig apassionar fent aquest treball, i a partir de llavors vaig començar a seguir estudiant el poc que es podia, on tampoc es podia arribar, i vaig començar a aficionar-me en aquesta cultura i la vaig seguir. Llavors la primera, no la primera compra, sinó la primera introducció real en aquesta història va ser l'any 65, en el mercat 65-66, en el mercat de Sant Antoni. Imagina't, vaig arribar allí, i llavors aquell mercat de Sant Antoni, els diumenges hi havia una espècie de mercat d'antiguitats, on hi havia cromos, ocells, monedes...
0: I de vegades llibres, hi ha tresors.
1: No? I tresors. I allí vaig trobar un tresor que va ser precisament el baúl d'algú que en aquell moment li va interessar la història d'Egipte, i a dintre hi havia fotografies, llibres, documents, sobretot llibres inglesos i francesos, i molta fotografia. Allò em va apassionar, però jo, evidentment, en aquell moment les meves possibilitats econòmiques eren molt, molt, molt exigües, i li vaig comprar a aquesta, una senyora, li vaig comprar i li vaig dir, mira, jo vindré cada setmana, li portaré uns diners, i quan hagi pagat m'ho donarà. I efectivament va ser així, fins que al final em va dir, em porta tu i ja m'ho acabaràs de pagar. I allí va ser quan vaig començar a introduir-me de sèrio en el món de l'egiptologia, diguem, afegint una mica més d'investigació i una mica més de penetració dintre d'aquesta meravellosa cultura.
0: I l'origen de tota aquesta col·lecció crec que el tenim amb un objecte que es diu Ushepti.
1: Explica'ns
0: una mica la història. Sí, què és un Ushepti?
1: Sí.
0: I la història amb aquest element.
1: Bueno, un Ushepti és a dintre de totes les tombes, depèn del nivell de la tomba, si era un faraó, era un noble o un general, doncs tenien unes cases baixes magnífiques en com a mínim 365 usheptis, que són el servidor del més allà. Mm-hmm. I aquest és el personatge que té dintre la tomba i que li fa les funcions diàries en el difunt que hi ha dintre. És a dir, li aporta les ofrenes, li porta el menjar, neteja la tomba,

0: etcètera, són els servidors, però es diu servidor del més allà, no? Uh-huh. I el Lucepti, aquest que fem referència, va ser el meu primer viatge a Egipte, a principis dels 70, i bueno, vaig arribar a un antiquari, i llavors encara es podia, existien antiquaris, uh-huh, perquè era legal, llavors encara, que estava a sota de l'hotel del Winter Palace de Luxor. I entro en aquell antiquari i em vaig quedar meravellat, perquè era un museu, era tot ple i tal.
1: No t'ho portaries tot, no?
0: No t'ho portaries tot, però clar, les meves possibilitats. I vaig estar durant 3 dies regatejant un Lucepti, que era en aquell moment molt senzill, però per mi era la primera peça i era per mi inimaginable que jo pogués tindre a la mà aquella peça. Vaig dormir amb ella, encara no sabia llegir el text que hi havia, perquè encara no llegia egipci, jeroglífic, i al final la vaig aconseguir comprar. I aquest va ser la primera peça que està avui exposada en el museu i té el número 1 de l'inventari.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. 3 dies regatejant, eh?
0: Tres dies regatejant.
1: Jo crec que al final el venedor te'l devia vendre per cansament, no?
0: Jo, al final me'l va vendre perquè sortís de la botiga i no li vingués més el llauna.
1: I això és l'inici de tot aquest procés fins al naixement del Museu, sí, Egipci de Barcelona, un dels més reconeguts arreu, sí, de tota la ciutat i amb un gran valor històric i cultural. Mm. Explica'm, quan i com neix aquest museu? Perquè imagino que fundar un museu no és senzill.
0: No, gens senzill. És a dir, la veritat és que a partir d'aquest Lucepti, doncs, jo vaig començar a fer més gran la companyia i vull dir, vam tindre més disponibilitat i vaig començar a comprar peces egípcies, sobretot a subhastes internacionals. No? Uh-huh. I llavors, doncs, a casa tenia la meva col·lecció posada a casa, unes vitrines, i bueno, a vegades jo tenia llavors els meus... Bueno, tinc els fills que llavors tenien 5 anys o 6 i que a vegades venien en els seus amics del col·le i les mares trucaven i diuen, el meu fill s'ha tornat boig, diu que ha estat a casa teva i tenia un sarcòfag a mig de l'habitació i que tenia tot. I esclar, pues era veritat, però les mares es quedaven al·lucinades perquè no és massa normal que vingui el teu fill del col·le i et digui, està en un puesto que una taula que era un sarcòfag. I llavors allò es va anar implementant i esclar, llavors la col·lecció es va anar fent gran. I en un moment determinat, quan vam obrir el Claris, l'Hotel Claris l'any 92, vaig pensar, doncs, que estava molt bé crear una sala, museu permanent, en una part d'aquesta col·lecció i que la lliberava i la feia pública. Perquè la meva intenció clara era fer arribar a la ciutat civil de Barcelona la col·lecció i que es convertís en un patrimoni de la ciutat, no? I bueno, el 92 vam obrir el Claris, vam fer la sala museu d'Egipte al Claris, mm-hmm, i bueno, vosaltres, la premsa i els mitjans, vau fer un ressò tan gran que va haver un moment que hi havia cua per entrar en l'hotel i per veure el museu. Llavors al final vam parlar a l'Ajuntament i vam dir, però això és un hotel, no puc aquí rebre mil. Llavors vam organitzar visites els dissabtes i diumenges. Mm-hmm. I la veritat és que el dissabte i diumenge arribava la cua del carrer València al carrer Mallorca. No?
1: Oh,
0: molt. Va tindre un ressò, clar, també tinguem en compte, en aquell moment, doncs aquí a Barcelona no hi havia res relacionat amb la cultura d'Egipte i després és una cultura que atrapa molt. No?
1: I tant.
0: I llavors, bueno, després d'aquí va ser quan vaig prendre'm en sèrio l'obrir, fer un museu obert al públic en general. Llavors vam obrir la primera sala museu a la Rambla Catalunya i allí ja va ser un èxit extraordinari i allò ja ens va animar a crear, el moment que vam comprar aquest edifici, doncs llavors em vaig reservar tota aquesta part per crear el museu que veieu avui, no? I bueno, doncs, em fa feliç, molt feliç, perquè, esclar, jo diria que hem passat a tindre, primer, el museu privat obert al públic més important d'Europa. Segon, un museu que s'autofinancia i que no disposa de fons públics, que això és important a l'hora de pagar els impostos i sapiguer, doncs, que, mira, que aquest museu s'autofinancia. I possiblement, com a data important, tenim 35.000 nens, 35.000, és una xifra important, que venen cada any aquí a fer els cursos, els tallers de setmanes que van nosaltres al campus que tenim a Palau de Plegamans. Esclar, això et dona una felicitat que vamos, no es compensa en res del món. I a més, a sobre, d'una forma fàcil, perquè... Mm-hmm.

0: Tot això per mi no ha sigut un esforç o un treball, o no he tingut que fer com un atleta que té que entrenar 8 hores, no, això ha sigut el tarannà de la meva feina. Per què? Perquè aquestes col·leccions, aquesta col·lecció, s'ha creat a l'ullar de en aquest moment quasi, bueno, més de mig segle, arreu del món. Aquí hi ha peces que venen de les subhastes internacionals de New York, de París, de Londres, d'Alemanya, de Tòquio. Vull dir, s'ha anat fent, però tot això s'ha anat fent acompanyat en el meu treball, que és l'hostaleria. Llavors vam descobrir que el luxe va molt lligat a la cultura i a l'art. I llavors el que vam fer és que d'aquests 20 hotels que tinc, la majoria tenen una sala museu permanent de cultures romanes, gregues, Nova Guinea, Papua, en fi, d'Àfrica, i és clar, això ve de que cada vegada que jo viatjava a comprar aquestes peces d'Egipte per arreu del món, et trobaves que abans o després hi havia una altra subhasta de precolombí. Llavors vam obrir, per exemple, el precolombí el tenim a Claris, és ja la sala museu del precolombí, però és que el Museu de les Cultures del Món de l'Ajuntament, quasi totes les peces que hi ha de precolombí són nostres, cedides allà a l'Ajuntament. Doncs això era conseqüència de tots aquests viatges i, per tant, em va ser fàcil, em va ser fàcil continuar aquest creixement del museu, perquè ja formava part de la meva feina.
1: Clar. Jordi, la teva col·lecció és gairebé inacabable. Suposo que un dels riscos a l'hora de col·leccionar per qualsevol col·leccionista és saber si una peça és falsa o no, no? Suposo que en aquestes t'hi has trobat, no? Sí. I el que vull saber és com és aquest procés.
0: Bueno, mira, d'entrada diré una cosa que és molt curiosa. Jo, com a penitència, al meu despatx, diguem, a la zona on tinc el sofà, tinc una estanteria, i allí tinc les 6 peces falses que he comprat.
1: Ostres.
0: I això és com a penitència per dir per què t'has equivocat. I per què t'equivoques? Sempre t'equivoques perquè t'enamores. Jo crec que l'amor ens dona moltes felicitats, però alguna vegada dona algun disgust. I aquest cas és allò de veure una peça tan maca i tal, però vull dir, tu mateix dius, no vull arribar al fondo de saber si realment...
1: Clar, sí, és no, millor no veure-ho, no?
0: I això doncs, m'ha passat en sis peces, que tal? Però esclar, contra quasi 1.400 que tenim, no és significatiu, no? Però quin és el procés que fem? Home, ara, en aquest moment, és importantíssim i bàsic tindre el currículum i la història de la peça. Avui això de que jo tenia un abuelo que era embajador en el Cairo i compró, això no sé.
1: Clar, això no val, no?
0: Això no val. Diguem, en aquest moment, quan compres una peça, tens que saber on t'estaves posada, qui l'ha comprat, quina història té, evidentment, tota la documentació escrita que puguis tindre, les factures, l'expertització, exactament, i llavors això permet tindre una seguretat. Després, una vegada passat aquest primer filtre, llavors hi ha el filtre estètic, l'artístic, el tècnic. Esclar, d'aquestes quasi 1.400 peces, jo les he comprat totes, per tant, per lo dolent i per lo bo. Mm-hmm. És a dir, si alguna no és tan maca, és culpa meva, i si una és preciosa, també és culpa meva. Llavors hi ha aquest anàlisi, diguem, de la peça, que la toques i et parla. Les peces et parlen. Et parlen perquè clar, et transmeten una tècnica, una evolució, una forma de fer-les, i llavors, després d'això, evidentment, en el meu equip d'aquí del museu, doncs fem una doble crítica d'analitzar-ho. I quan hem passat tots aquests filtres, llavors l'acceptem i anem llavors a buscar-la. Que això no vol dir que la compris, perquè clar, no oblidem que en aquest moment hi ha uns països àrabs, ara estan una mica fotuts, però Kuwait, Qatar i tot això han fet uns museus brutals, i abans de totes aquestes guerres tenien diners i ganes d'omplir els museus. Llavors, quan anaves a subhasta hi havia un qatarí allí, ja podies oblidar-te, tu podies anar pujant la mà, però ells et
1: clar.
0: I tal. Ara, a les últimes peces, hem tingut la sort que aquests no hi eren perquè estaven preocupats per unes altres coses. Però, diguem, quan arribes a la búsqueda de la peça, arribes a l'extrem, aquesta que tenim aquí davant ara, aquesta, hem trobat les fotografies de quan estava la tomba, que al costat de la escalonada, com estava al costat de la seva entrada de la porta de la seva tomba. Hi ha les fotografies antigues des del 1902, em sembla que és, i aquest és un visir del faraó, és un visir del faraó.

0: ni ho sé res. I estic com ben però esclar, les fotografies ja acabes de tancar el cercle de la peça, no?
1: Míriam, t'escolta el Jordi.
2: Jordi, encantada de saludar-te. Molt interessant tot el que esteu explicant. Ens estem quedant sense temps, però no vull acabar sense fer-te la pregunta més complicada de tota aquesta entrevista.
0: Ui, a veure quina és.
2: Quina és la peça més preuada per tu d'aquest museu?
0: Mira, això és molt, molt, molt difícil. Saps? Jo, quan em pregunteu això moltes vegades...
2: Ja t'ho he dit que seria difícil.
0: Sí, és difícil, per això. Normalment, quan em feu aquesta pregunta, contesto. Mira, això és com el pare que té 5 fills.
2: Totalment.
0: I els fills diu, mira, aquest és una mica tontet, però és tan dolç i tan carinyós, aquest és molt simpàtic, aquest és estudiós, treu unes notes... I tots són la pera, no? Doncs quan em preguntes això, em passa una mica el mateix. Com explicava ara, jo les he comprat totes. Ara dius, quines són? Bueno, doncs mira, en aquest moment... una de les, a part de la primera, que evidentment és la primera i és la que fa Montesó, ara recentment hem comprat una peça que és espectacular, que encara no la tenim posada aquí, que és un fragment de la tomba d'Akhenaton i Nefertiti. I surten els dos. És dir, i a més és apassionant, perquè quan la vaig comprar, doncs, bueno, es veia, però no es veia el que ara ha sortit després d'haver-la restaurat, l'hem netejat, l'hem restaurat i ha sortit meravellós. Això passa, diguem, em dèieu abans d'alguna vegada comprar una peça falsa, és veritat, però alguna altra vegada ha passat el contrari. Hem comprat una peça que després ha sigut extraordinària i quan la vam comprar, perquè semblava que no sé què, com per exemple en l'estela de Cleopatra VII, que també és una de les que estimo molt, doncs quan la vam comprar no havíem averiguat encara que era Cleopatra VII, fins que el doctor Llollot, el catedràtic de la Sorbona, la tenia catalogada d'abans de la Segona Guerra Mundial.
2: Evidentment, molt complicada aquesta pregunta que li he fet. Jordi Clos Llombard. Sí, perfectament contestada. Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i una altra vegada, enhorabona per aquesta distinció acadèmica d'honor.
0: Moltes gràcies, una abraçada forta.
2: Gerard Sanz, si vols queda't visitant el museu.
3: Ens veiem ara, home, ens quedem fent una visita aquí amb l'Ivan, que no m'ha dit que no havia vingut mai.
2: Home, doncs és una visita que s'ha de fer. Moltíssimes gràcies, nois, fins ara.
3: Vinga, fins ara.
4: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 409 90 26 29 i gracare.com.
6: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
4: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Avui els portem una història que estic convençuda que tothom coneix. La gran majoria, o gairebé tothom, la recordarà per una pel·lícula que acaba de complir 60 anys. La seva protagonista, la d'aquella pel·lícula, ja en té 90. De fet, d'aquí 10 dies farà els 91. Ella és la cara visible d'un relat que abans d'arribar a la gran pantalla va ser musical de teatre, una obra que es va basar en les vivències d'una dona que un dia ho va deixar tot per amor i que més tard ho va plasmar tot en un llibre. Amb totes aquestes dades ja es podran començar a imaginar del que estem parlant, però ens ho explicarà més bé el Robert, que aquest diumenge ha pogut reviure-ho tot plegat.
7: Sí, Míriam, avui expliquem una història d'amor. I no parlo només de l'amor entre persones, parlo de l'amor a una pàtria, a uns principis, però parlo de l'amor a una cosa tan intangible com la música. I jo personalment em sento molt identificat amb la protagonista d'aquesta història, ja veuràs per què t'ho dic. Aquesta protagonista té noms i cognoms. És una dona real que es va dir Maria Augusta Cutchera. Expliquem el que li va passar. Posem-nos en situació. Míriam, imagina't que ets una dona, que tens uns 21 o 22 anys, ets una jove, i que has decidit que vols ser monja.
2: Vale, d'acord. Em costa imaginar-ho, però intentaré fer l'esforç.
7: Ja, fes l'esforç. Ets a Àustria, anys 20 del segle passat. Has entrat en una abadia de Salzburg perquè creus que la vida religiosa és el teu camí. Però hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar. Ets inquieta, t'agrada la natura, la música... I potser les parets del convent et comencen

0: a quedar una mica estretes. I un dia, després d'haver estat desapareguda durant llargues hores cantant i saltant per les muntanyes, la mare superiora t'agafa per banda i et diu: escolta, Maria, crec que aquest no és el teu lloc. Et proposo sortir temporalment del convent.
1: I on m'envien?
0: Doncs a casa d'un home que ha quedat vidu, un antic capità de la marina austro-hongaresa. Es diu Georg von Trapp. I aquí comença el problema. Perquè tu encara vols ser monja, però és clar, coneixes els fills del capità i et quedes encisada. I coneixes el capità i encara et quedes més encisada. Total, que acabes descobrint que potser la vida que havies imaginat per tu, entre les parets d'una abadia, no és la vida que realment vols.
1: Ostres, quin cacau, tu.
0: No, en realitat no ho és, eh? Té fàcil resolució. Però si t'explico al final, em salto el millor de la història, que és la trama. La que explica la vida a través de les notes d'un pentagrama. Per això et deia que aquesta és una història d'amor a la música. A la nostra protagonista, és a dir, a tu, la tenen dins d'una cotilla. Primer a l'abadia, on la mare superiora l'avisa que allà no es pot cantar, està prohibit cantar. I després a casa d'aquest capità de la marina, que era un amant de la música, fins que es va quedar vidu i va emmudir ell i també va fer callar els seus fills, els que porta a toc de pito.
1: I a mi també em porta a toc de pito?
0: No, perquè tu, tot i ser una novícia una mica flasca, tens les coses molt clares i no et deixes trepitjar. Aquí està el teu secret. El secret de la nostra protagonista és que es guanya l'amor del capità i de tota la seva família amb la tendresa i amb el so de la música.

0: Ara ja tothom sap d'aquestes parades.
1: Clar, m'imagino que...
0: Pell de gallina,
1: que... Sí,
0: Home.
1: Tothom sap que m'estic referint a la història que explica la pel·lícula de l'any 1965 i protagonitzada per Julie Andrews sota el títol de The Sound of Music, o el que és el mateix, Sonrises i Làgrimes. La història que tots hem vist al cinema, com et deia, abans va ser un musical que es va basar en un llibre, el que va escriure la pròpia Maria Augusta Cuchera quan ja era Maria Von Trapp. És una dona que va arribar a casa dels Von Trapp el 1926, i aquí ja apareix una primera diferència entre realitat i ficció. No hi va anar exactament per convertir-se en institutriu dels 7 fills, sinó principalment per ocupar-se d'una de les filles, també de nom Maria, que estava recuperant-se d'una malaltia, de l'escarlatina. Però el que sí que és cert és que per qüestions d'aquelles de que el roce hace el cariño, doncs es va quedar enamorada d'aquelles criatures i del seu pare.
0: Però escolta, Robert, tu parles dels anys 20 del segle passat i a la pel·lícula, si no recordo malament, els Von Trapp, un cop que ja s'han casat la Maria i el capità, fugen dels nazis abandonant Àustria. Crec que alguna data no acaba de quadrar. No?
1: Esclar, perquè aquest és un dels recursos que utilitza el cinema i també el teatre. El de comprimir 12 anys en 2 hores i mitja d'obra, com si passés tot en 4 dies. En realitat, la Maria arriba a casa dels Von Trapp el 1926, fa un segle, però fugint dels nazis el 1938. I aquí hi ha l'altra pota de l'amor en aquest relat. El de l'amor propi del capità Von Trapp, el de l'amor a la pàtria i el de l'amor als seus principis, negant-se a doblegar-se davant el règim de Hitler.
0: Ai, quina gran història i quantes coses hem descobert, però en realitat per què les has explicat?
1: Doncs perquè aquesta història es pot veure aquests dies a Barcelona, concretament al Teatre Apolo, a l'Avinguda del Paral·lel. Allà, Teatre Properties presenta Sonrises i Làgrimes, el musical, una adaptació de l'obra de teatre original que està basada en el llibre de la pròpia Maria Von Trapp.
2: Un pastorcillo de la montaña leía de ley o de ley lejos vivía junto a sus cabras leía de ley o de luz.
1: Aquest musical el protagonitzen en els papers principals Judy Gayan, que és la Maria, Judith Gayan, i Carlos Benito, que és el capità George Von Trapp. Jo m'he pogut colar els assajos abans de l'inici de l'obra i m'han explicat algunes coses interessants sobre aquesta adaptació.
3: La adaptació ha sido maravillosa, respetando, por supuesto, esta esencia, ¿no? Porque no queremos que los personajes no respiren como respiraron en su momento. Pero sí es verdad que Silvia Villaú, nuestra directora, ha hecho una adaptación maravillosa en cuanto al ritmo, ¿no? Que fuera como más contemporánea. Es verdad que el mundo va a unos tiempos muy rápidos y queremos que esta historia clásica, maravillosa, espectacular, que tuviera un poquito más de ritmo, incluso algunos matices de comedia que hacen que la función sea todavía más divertida, más emocionante y nos emocione a todas las generaciones que han visto la peli.
1: Li deia la Judith Gayan que, esclar, és una responsabilitat el fet d'interpretar una persona que ha existit

0: és un moment màgic perquè és la unió del pare amb els seus fills que es retroba, no? Després de molt temps de tenir-los en l'oblit. Sort que la Maria li diu, no te olvides de tus hijos. Bé, aquest és el moment que emociona més, però el que tothom espera en realitat és aquest.
1: Don estrato de baró, res el vàtico animal.
0: Sí, ho sabem tots, no?
2: Estem tornant a la infància,
1: sí. Denota possession, far es lejos en inglés, sol ardiente.
0: Aquesta, com et deia a l'inici, és una història sobre l'amor. L'amor entre persones, l'amor a una pàtria i l'amor, sobretot, sobretot, a la música.
3: El amor y las buenas intenciones. Creo que María se encuentra un panorama que al principio le cuesta entender, pero siguen hablando en su idioma. Siguen en el momento en que ella se puede comunicar con la música y en el momento en que ella empieza a conectar a través de la música también con el capitán, empiezan a hablar el mismo idioma. Yo creo que, por supuesto, el amor y esos sentimientos positivos hacia todo lo que quieres hacer y que puedas expresarlo a través de la música, que siempre es como darle un plus. Es como hablar cantando, siempre es hablar intentando comunicar aún más. Entonces, claro, al final es un cóctel maravilloso.
0: Doncs si volen gaudir de dues hores i mitja de bon teatre musical, han d'anar a l'Apolo, al Paral·lel de Barcelona, a veure Sonrises i Làgrimes. I recorda, Míriam, que les parets de l'abadia mai no han de ser refugi per a no enfrontar-te a la teva realitat.
2: Totalment d'acord.
0: De qualsevol abadia.
2: No sé per què m'està dient. No, o indirecte.
0: La mare superiora li diu,
2: sí.
0: Quan la Maria torna li diu, no.
2: T'estàs amagant d'una cosa.
0: T'estàs amagant d'una cosa que no t'has d'amagar, has d'afrontar-la. A la vida s'han d'afrontar les coses.
2: Totalment. Encara me'n recordo del dia que vaig tornar de classe i la meva mare em va dir, tinc una sorpresa per tu. I era un VHS de Sonrises.
0: Oh, que maco!
2: I encara me'n recordo de la il·lusió que em va fer.
0: Ah, sí?
2: Perquè era una pel·lícula que m'encantava.
0: Em pensava que t'havia preparat un vestit de monja.
2: No. Bueno, que te'l portava perquè portava l'uniforme del col·le.
0: Creus de monges?
2: Que maco, anirem a veure Sonrises i Làgrimes.
0: No hi ha monges com aquestes, no? Al teu col·le, com la Maria? Tan maques no.
2: No.
1: Selvàtico animal, mi denota possession,
4: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
2: Com cada dilluns acabem el programa parlant de llibres, avui amb la Laura García, periodista literària i fundadora de Book Life. Laura, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, com esteu, Míriam?
2: Doncs mira, contents de tenir-te d'aquí una setmana més i amb ganes de saber quin és el tema del que ens parles avui.
5: Avui parlarem de la memòria i els records, perquè avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, contra aquesta malaltia, i a favor de la investigació perquè doncs, es pugui avançar en la seva curació o, si més no, en pal·liar els símptomes. I avui us he portat literatura que ens parla de memòria i de records, perquè si una cosa comparteixen totes les persones que conviuen amb malalts amb Alzheimer és que van perdent la memòria però no van perdent el sentiment o l'emoció que han viscut al llarg de tota la seva vida. I avui us porto precisament llibres que ens parlen d'emocions, perquè jo sempre us he dit, o crec recordar que sempre hem dit en aquesta secció, que quan un llibre o una música o una pel·lícula està relacionada amb l'emoció, és molt més difícil que ens oblidem d'ella, no? Quan recordem alguna cosa a través de l'emoció, és com si es quedés gravat a la nostra memòria molt més profundament, no? I això és el que fa una miqueta també a la literatura, en aquest cas del record i la memòria. Abans d'entrar en novel·les que ens parlen dels nostres records i de la importància del record, sobretot quan els perdem, us vull fer unes petites recomanacions molt específiques sobre la malaltia de l'Alzheimer. Hi ha literatura precisament que ens parla de la malaltia de l'Alzheimer i us he portat quatre llibres que parlen concretament d'aquesta afectació. El primer d'ells és Viajes a tierras inimaginables, de la Dasha Kipper. Aquesta és una història, o millor dit, diverses històries, que l'autora ha recopilat amb una edició fantàstica de Libros de l'Asteroide i que ens parla precisament de la seva experiència acompanyant persones en el procés de la malaltia de l'Alzheimer, ella com a terapeuta, no? Quines són aquelles, aquelles situacions comunes, però també aquelles situacions especials que viuen viuen cadascuna de les persones que tenen aquest procés. I és un llibre que està passat pel sedàs de la narrativa, per tant, llegireu històries personals, històries verídiques, però que estan passades pel sedàs de la narrativa, que això sempre ho fa molt més amè i molt més profund, perquè la narrativa sempre posa emoció, i això fa que ens en recordem més. Un altre dels llibres ficcionats, que poden ser moltes històries reals, però que estan passades, en aquest cas, sí, per la ficció, és Siempre Alice, de l'Alice Genova. I aquesta és una història que està explicada en primera persona per una dona d'èxit que té una carrera professional molt bona, que té una família, tres fills, i que viu doncs, a la cinquantena, i que li diagnostiquen precoçment la malaltia de l'Alzheimer. I a través de la mà de l'Alice acompanyem una persona que viurà la malaltia en totes les seves etapes, i veurem de nou com l'emoció i el sentiment és una cosa que no s'acaba de perdre mai i que sempre hi és. Un altre llibre molt diferent, perquè en aquest cas és novel·la gràfica, ja sabeu que a mi m'agraden tots els gèneres, i us porto Arrugues, de Paco Roca, un llibre sobre la bellesa i també sobre la malaltia, no? Un llibre que ens permet acompanyar un senyor que a través de la novel·la gràfica i a través de la imatge, però també a través de la història i del sentiment, veiem com passa les diferents fases de fer-se gran, d'acceptar la pèrdua d'autonomia i en aquest cas també la pèrdua de memòria. I per acabar aquest primer recull de llibres que parlen de l'Alzheimer concretament i de la malaltia, us porto Les amapoles de l'olvido, de l'Andrea Guiles, un llibre editat meravellosament bé, un llibre preciós, però que a més ens parla d'una família i en aquest cas ens parla de com acompanyem les persones que tenen l'Alzheimer, com es viu des del punt de vista del familiar, que aquest és un punt de vista imprescindible en una malaltia com aquesta i en tantes altres, no? Com ho viuen els familiars, com poden acompanyar la persona que té la malaltia, però sobretot com se'ls pot acompanyar amb ells, no? Com podem intentar entendre què està vivint una filla, un fill, una parella, uns nets, no? Com estan vivint aquesta situació i com estan vivint aquest procés des de la banda del cuidador o de la cuidadora i des de la banda del familiar. Un llibre importantíssim també en aquest procés i que tanca aquest primer bloc que us he portat sobre la malaltia en si i aquests llibres de ficció que ens parlen sobre l'Alzheimer. I ara us vull, encetant aquest segon bloc, us porto alguns llibres que ens parlen de la importància dels records, perquè no és quan comencem a perdre'ls que ens n'adonem de com d'importants són, no només perquè ens fan més feliços els bons records, sinó també perquè ens donen identitat, ens fan ser qui som i ens fan trobar el nostre lloc al món. Hi ha autors

0: que s'han dedicat al llarg de la seva vida a fer novel·la del record, a fer històries del record, i ho fan a través de les seves pròpies vivències, però aquestes vivències personals ens ajuden als lectors a recuperar les nostres. Sílvia Soler va escriure fa molt poc un llibre que es diu Érem tan joves, escenes de joia de viure. A través de les escenes de la Sílvia Soler recordem les nostres pròpies escenes, però ja ho havia fet abans Emily Manzano amb un llibre preciós que es diu Me'n record, perquè ell és de ses illes, i que a través de la seva memòria ens ajuda a recuperar els nostres propis records, que sovint són records col·lectius, perquè del particular passem allò que ha passat a la nostra família, al nostre veïnat, al nostre poble o fins i tot al nostre país i allà on vivim, no? També ho va fer amb anterioritat Rafael Nadal amb la seva trilogia del record, Quan en dèiem xampany, Quan érem feliços o Quan s'esborren les paraules. Concretament aquest últim ens parla de la malaltia de l'Alzheimer de la seva mare i com ell va viure aquesta malaltia i com va anar veient com la seva mare canviava, però que de nou ell diu que no canviava el seu record i que no canviava la seva manera d'estimar, no? El que no canvia és la manera d'estimar. També un llibre sobre la relació entre nets i avis, La memòria de l'arbre, de Tina Vallès, us l'he recomanat alguna vegada. L'avi té una malaltia doncs, també molt relacionada amb l'Alzheimer i és la història de com el net viu aquesta relació amb l'avi. El net que no sap res d'aquesta malaltia, simplement està content perquè el seu avi ha vingut a viure a casa seva, el seu avi és d'un poble i ell viu a Barcelona. Ell no sap ben bé per què, però ell el que sap és que cada dia el va buscar a l'escola i que entre ells es crea una amistat, bueno, una relació, millor dit, molt més enllà de la malaltia, perquè viuen moments que perduraran en la memòria i per sempre. Una de les últimes trilogies, per dir-ho d'alguna manera, que he llegit i que m'han emocionat més i que tenen molt a veure amb el record, són tres llibres escrits per Pedro Simón, un autor que si no sabeu qui és i no heu llegit mai, us el recomano moltíssim, us agradarà molt, almenys a mi m'ha encantat. Té tres llibres, en té molts més, però té tres llibres d'una trilogia que ell diu la trilogia de la família, però que en realitat són llibres que es poden llegir de manera independent. El que passa és que estan centrats en una etapa de la vida. El primer d'ells és una joia, es diu Los Ingratos, i està ambientat a la història d'una família i sobretot a les vivències d'un nen de 10 anys i de com recorda aquestes vivències aquest nen de 10 anys. La següent, Los Incomprendidos, de Pedro Simón, un llibre que està basat en una altra família, que no té res a veure amb Los Ingratos, i que està centrada també en la relació familiar quan els nens són adolescents, no? Un llibre que a tu i a mi, a tots els que tenim fills adolescents, us tocarà moltíssim. Totalment. Perquè és un llibre fantàstic, meravellós, o sigui, increïble. I finalment, Los Siguientes, que és un altre de l'última d'aquesta trilogia, que Pedro Simón dedica a quan tres germans passen de la cinquantena i veuen la mort dels seus pares i són ells els que estan a la primera línia, no? Tres llibres fabulosos sobre etapes vitals diferents i sobre com els records del que vam ser i del que vam viure ens acompanyen i ens determinen i ens fan ser qui són. Tres exemples de com la memòria i sobretot quan anem perdent la memòria doncs perdura, no? I deixa'm acabar amb dos llibres molt importants si parlem de memòria i records. Un d'ells és Les gratituds, de Delphine de Bigain. No parla concretament de l'Alzheimer, però sí que parla d'una altra pèrdua de memòria, en aquest cas de l'afàsia, quan perdem la memòria a les paraules i no recordem com es diuen les coses. Aquesta és la realitat que viu la protagonista de Les gratituds, una història també sobre donar les gràcies quan hi som a temps i sobre intentar mantenir el sentiment al marge de que se'ns oblidin, en aquest cas, les paraules. I finalment tanquem amb una novel·la sobre construir records, perquè crec que si el dia de demà comencem a perdre'ls, voldrà dir que hem viscut coses molt boniques, i és un petit llibre que us recomano de La Minúscula, una editorial que edita molt petitó. El llibre es diu L'illa, de Jenny Stoparic, i és un llibre sobre com passem temps amb la gent que estimem, sobretot amb els nostres grans, quan encara som conscients de que vivim aquests records, perquè són aquests records els que ens acompanyaran quan ja no hi siguin, no? I pensem que fem un regal a aquesta gent gran, però que el que ens estan fent ells és un regal a nosaltres.
1: Doncs que importants són els records, Laura, i què dur quan malalties com l'Alzheimer ens els roben. Laura García, com sempre, és un plaer parlar amb tu.
0: Igualment, que vagi molt bé.
1: I vinga, volem acabar aquest programa escoltant l'audiència i que és el

0: I és que el PP, per exemple, encara considera que el fet que Niubó continuï com a consellera invalida tot aquest procés per a transformar el sistema educatiu. Ferran Cuixart, bona tarda.
1: Bona tarda, sí. Per aquest motiu, el PP català no participarà en aquest procés. Juan Fernández és el seu secretari general.
2: És que aquest pacte no el pot liderar una persona que no és capaç de posar-se d'acord amb els sindicats. I després el que ha de fer també és complir les sentències lingüístiques.
1: De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, sí que hi acudirà amb propostes sota el braç, però també amb un to crític cap a la gestió del govern.
3: Escolti, acabar un curs amb vagues i començar un nou curs amb vagues no és mala sort, és mala gestió, és incompetència.
1: Demà el sindicat USTEC, un dels promotors de les vagues, valorarà també la proposta de l'executiu.
0: Avui hem de parlar també de la lluita contra l'Alzheimer, cada cop més efectiva.
4: Aquest és el meu propòsit, que no existeixi. Trigarem molt, però aquest és el propòsit meu, de molts investigadors i de la ciència. Però és una malaltia que ens ha portat molt de temps, que ens ha portat moltíssimes inversions.
0: Els experts com la neuròloga i directora de l'Alzheimer Center de Barcelona, Mercè Boada, creuen que els avenços en biomarcadors i els fàrmacs ja existents permeten parlar ja d'un abans i un després en aquesta cursa contra l'oblit.
1: Boada ha passat aquest cap de setmana pels micròfons del programa En Bones Mans, dirigits per Robert Calvo, i després escoltarem en quin punt es troba la recerca per aturar aquesta malaltia que afecta més de 50.000 persones a Catalunya.
0: I en plana cultural, la cinquena edició de la Bienal de Pensament de Barcelona reunirà 100 pensadors, creadors i activistes al voltant de la idea de com analitzar el present.
1: Tots ells debatran sobre la crisi de les democràcies, les guerres i els conflictes contemporanis, les desigualtats, les migracions o els canvis que afecten la vida quotidiana. Alguns dels noms més destacats d'aquesta trobada són el periodista Patrick Radenkifi, l'escriptora Mariana Enríquez o el director de cinema José Luis Guerín.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
5: Bona tarda. El Barça arriba a la primera aturada per les seleccions, encara més líder de la Lliga. L'equip de Hansi Flick ha augmentat més el seu avantatge a la classificació i ja li treu 5 punts al segon i tercer, l'Atlètic de Madrid i Betis, respectivament, i 6 al quart al Real Madrid. El Sabadell es col·loca en posicions de promoció d'ascens a primera divisió després de guanyar l'Oviedo per 3-1 a la nova Creu Alta. I el Joventut guanya un títol 18 anys després. L'equip verdinegre és el nou campió de la Supercopa ACB en guanyar la final al Barça 187 al Pavelló Olímpic de Badalona.
0: Avui podem arribar als 35 graus. En alguns punts de Catalunya sembla que arrenca un inici d'una onada de calor. Veurem si és l'última, sembla que sí, d'aquest estiu i també d'aquest mes de setembre. Completem aquesta previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda. Bon.

0: Bona tarda. Avui a Catalunya comença una setmana que serà bastant càlida, amb temps estable i de moment sense precipitacions. Avui pugen les temperatures i seran elevades a l'Empordà, on es podran arribar a superar els 35 graus, temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran avui 31 graus a Barcelona i a Tarragona, 34 a Lleida i 35 graus a Girona. Durant aquesta tarda, sol i cel ennuvolat amb núvols alts. Bufa vent moderat de tramuntana a l'Empordà i fluix a la resta. Demà dimarts les temperatures baixaran lleugerament, 33 graus a Girona i a Lleida i 29 a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat, núvols més abundants al final del dia. Temperatures mínimes de 20 graus a Barcelona i 16 a Lleida. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Passen 5 minuts a 2:45 de la tarda al control tècnic, Dani Sánchez.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: Comencen, de fet, 6 mesos de debat de país per revertir la crisi del sistema educatiu català. És l'encàrrec que ha rebut el Consell d'Educació de Catalunya de part del president Salvador Illa en una reunió en què també ha participat, lògicament, la consellera Esther Niubó. L'objectiu d'aquest procés és escoltar les veus de tota la comunitat educativa i arribar a unes conclusions de cara ja al mes d'abril. Seguint aquesta trobada, es troba la nostra companya Anna Utiel. Anna, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Doncs el procés s'estructurarà en 5 o 6 grups de debat centrats en 5 o 6 temes encara a determinar, tal com ha dit el president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo. El recorregut serà el següent. A finals d'aquest mes s'establiran quins seran aquests grups temàtics que podran estar formats per entre 40 i 100 persones. Entre octubre i novembre hi haurà, segons del Pozo, una primera fase d'escolta i entre desembre i febrer una segona fase de deliberació. El març i l'abril serà el moment de tancar les conclusions.
4: Sí que he de dir que el calendari no està tancat, però que orientativament intentaríem que poguéssim fer les conclusions de tot aquest procés cap al mes d'abril, és a dir, abans de les eleccions municipals, perquè creiem que no és massa bo que es pugui barrejar el debat amb les eleccions municipals i tenim, per tant, 6 mesos llargs de treball per fer.
3: Tot i que els temes no estan tancats, sí que han avançat per on aniran els trets: escola inclusiva, acollida de l'alumnat nouvingut o el paper de les noves tecnologies, com ara la intel·ligència artificial, centraran segurament aquests debats. La consellera Niubó, això sí, ha volgut deixar clar que no és moment de fer més diagnòstics.
5: Però insisteixo que aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
3: Aquest debat de país ha de comptar amb la participació de docents, de famílies, d'alumnat i també de totes les forces polítiques. Totes hi estan cridades.
1: Gràcies, Anna. Evidentment, totes les forces estan cridades i ja algunes s'hi han posicionat clarament. Una d'elles, Junts, que demanen ambició i celeritat. La formació critica la inacció del govern Ferran i demanen un acord nacional urgent.
6: Així és, el portaveu de Junts, Josep Rius, defineix d'incompetent la consellera Esther Niubó després que hagi acabat un curs i començat l'altre amb una vaga. Rius avança propostes com la reducció de les ràtios, més autoritat per part dels docents i també una defensa del català a les aules i als patis d'escola. I demana a ella, en aquest sentit, que agafi el timó i faci un gir de 180 graus amb un acord que englobi, diu, a tots els actors del sector.
7: Que també treballi i s'arremangui, perquè no ho ha fet fins ara, per assolir un consens en base al que se'ls diu des de la comunitat educativa i també des del que se'ls diu i se'ls dirà de totes les formacions polítiques i que porti solucions a un sector que està sota mínims.
1: Mentrestant, des del Partit Popular Català ja avancen que no assistiran en aquesta ronda de contactes.
6: Ho ha confirmat el seu número 2, Juan Fernández, qui està convençut que aquest període de debat i reflexió està destinat al fracàs, ja que la consellera Esther Niubó d'Educació està incapacitada per negociar amb els sindicats perquè l'actual sistema d'educació ha entrat en fallida i necessita un canvi, diu, radical.
8: El Partit Popular no participarà d'un teatre que no va enlloc. Si el senyor Illa vol fer un pacte per l'educació a Catalunya, per millorar l'educació a Catalunya, el primer que ha de fer és resoldre els problemes que estan vivint els docents a les aules. I això passa per cessar a la consellera que ha estat incapaç de poder resoldre el problema.
6: I en aquest sentit, com hem escoltat, Fernández insta el president Illa a cessar la consellera i complir les sentències lingüístiques.
1: Una decisió, la de no participar en aquesta cimera, en aquest període de reflexió, que ha estat criticada pels socialistes.
6: Així és, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no entén, diu, que els populars no vulguin participar en una ronda de contactes que ha de servir per fer un pas endavant a nivell educatiu a Catalunya i lamenta d'aquesta manera que després es queixin quan no se'ls té, diu, en compte segons els populars.
9: Queda clar quina és l'acció i l'actuació del PP. És a dir, per una banda, doncs això, a qüestionar-ho tot des d'una perspectiva electoralista i buscant deliberadament vots sense cap altre tipus de voluntat de participar, ni de transformar, ni d'aportar res. I aquí teniu l'exemple.
1: I a tot això, el president de la Generalitat continua cridant partits i societat civil a generar grans consensos de país, ara ho explicava l'Anna, per convertir Catalunya en el que volem.
6: En un article publicat a La Vanguardia, Salvador Illa ha defensat que Catalunya necessita estabilitat, mirada llarga i grans consensos de país en les qüestions importants per poder fer realitat projectes ambiciosos. Segons Illa, Catalunya ho té tot per aconseguir el parc d'habitatge públic més gran de la història, un sistema també de salut i educació pública de màxima qualitat, ciutats i barris segurs, i una Catalunya plenament connectada i cohesionada des del punt de vista social i territorial.
1: I en la setmana que el Tribunal Constitucional començarà a deliberar sobre els recursos d'empara que els líders independentistes han presentat contra la decisió del Suprem de no aplicar la llei d'amnistia al delicte de malversació, els comuns aspiren que un eventual retorn de Carles Puigdemont faciliti a Junts desmarcar-se de l'agenda d'Aliança Catalana.
6: La formació morada considera preocupant la deriva de Junts per Catalunya en matèria migratòria i d'habitatge. El seu portaveu i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha assegurat que l'actual full de ruta de Junts s'ha separat d'algunes de les polítiques defensades en el seu moment pel llavors president de la Generalitat.
10: Ja que quan Puigdemont era president, doncs Junts va defensar polítiques en matèria d'habitatge que eren estem més que mai i que malauradament no estan tenint el suport del seu partit ni a Catalunya ni al Congrés dels Diputats a Madrid.
6: I en clau municipal, Pisarello celebra l'anunci de Laura Vega com a candidata de la CUP a les eleccions municipals de Barcelona i espera treballar-hi plegats, diu, per impedir un govern de dreta a Barcelona.
1: En 3 minuts arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. És dilluns, 21 de setembre. És el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia devastadora que arrasa els rècords de les persones pacients i que altera notablement la vida dels seus familiars. Però no només va de pèrdua de la memòria personal. L'efecte va molt més enllà. A dia d'avui continua sent incurable, però per sort la recerca avança a bon ritme per anar descobrint tots els factors que influeixen en les demències. És una informació de Robert Calvo.
11: Factors interns, de càrrega genètica. Gavi, bona tarda. Però també externs. I treballa intensament la doctora Mercè Boada, eminència en el tractament de l'Alzheimer i en la recerca sobre la malaltia, que ha revelat el programa En bones mans que el més nou són les òmiques.
12: Que vol dir la genòmica, quins són els factors de risc que ens ajuden o que ens protegeixen, la meva alimentació, els meus lípids...
11: L'epigenètica, no?
12: I l'epigenètica. Molt bé.
11: Però la recerca no va només de laboratoris i de ciència, també hi contribueixen moltes altres coses.
12: Estem experimentant des de nous fàrmacs a noves tecnologies, per exemple, l'estimulació magnètica craneal, que ja estem treballant des de Fundació ACE, des dels centres de dia, fent pedagogia. En fi, tot això és recerca.
11: O també el que ha fet la Maria Teresa Carreño, que després de diferents antecedents familiars ha participat en el grup de recerca de la Fundació Pasqual Maragall amb un control exhaustiu durant 15 mesos que li ha portat molts beneficis, encara que té clar que no ho ha fet només per ella.
13: Más que para mí como persona, es el beneficio que puede tener de cara a futuras generaciones para poder ayudar tanto al enfermo como a las familias.
11: I és que les famílies són les que necessiten més suport institucional en forma d'ajuts, sobretot per als cuidadors, gairebé totes cuidadores, que porten el pes d'un dia a dia en el qual interactuen amb un pare o una mare que ja no els reconeix.
1: Gràcies, Robert. Doncs mantenir el cervell actiu amb exercicis cognitius, activitat física i una vida social activa és una de les eines més efectives per ajudar a frenar l'avanç del deteriorament cognitiu en les fases inicials de l'Alzheimer. Per aquest motiu existeixen diferents iniciatives adreçades a pacients i també a les seves famílies. Montse Valls, bona tarda.
14: Què tal? Bona tarda. Sí, i un dels exemples és el de la Fundació Catalunya La Pedrera, que impulsa des de fa 13 anys el seu programa de reforç de la memòria

0: que ja ha atès més de 25.000 persones arreu de Catalunya. La responsable del projecte, Mònica Desaigües, ha explicat a la ciutat d'Onda Cero que rebre el diagnòstic genera por i incertesa, però insisteix que no significa deixar de fer vida normal.
1: En aquestes fases inicials, si nosaltres el que fem és ens mantenim actius, tant cognitivament, físicament, socialment, molt important també, no? I emocionalment, això farà que puguem preservar aquestes capacitats que mantenim durant molt més temps.
0: Un missatge important, tenint en compte que rebre el diagnòstic no és fàcil. És el que li va passar al Francisco, que va quedar paralitzat, diu, al principi, però que assegura que el programa li ha retornat la confiança.
2: Des de física a matemàtiques, a coses para que no nos dormamos, és una meravella.
0: El programa combina estimulació cognitiva, exercici físic i activitats socials i emocionals, sempre amb un pla adaptat a les necessitats de cada pacient. També ofereix suport a les famílies, que tenen un paper essencial en l'acompanyament dels pacients.
3: Catalunya comptarà amb un nou gran centre de referència en la lluita contra el càncer. Diversos hospitals i instituts de recerca han impulsat el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya, una aliança que donarà cobertura a prop de 2 milions de persones de la regió metropolitana nord i de les comarques gironines. Montse.
0: El projecte uneix l'Institut Català d'Oncologia, els hospitals Germans Trias i Pujol i Doctor Trueta i diversos centres de recerca biomèdica amb l'objectiu d'oferir una atenció més coordinada, personalitzada i d'excel·lència als pacients oncològics. Cada any, l'àmbit d'actuació del nou consorci registra uns 9.000 diagnòstics de càncer nous i la nova estructura permetrà reforçar la recerca, els assaigs clínics i la incorporació més ràpida dels avenços científics als tractaments. Ricard Masia és el director del nou consorci.
4: Això es crea amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial de recerca i també la formació. La idea és millorar en el treball multidisciplinar, crear una sèrie d'indicadors de qualitat, avaluar-los i a la vegada que serveixi aquests indicadors per fer el millor pla de millora del que és la qualitat assistencial i de recerca.
0: La iniciativa aspira a convertir-se en un referent europeu en l'atenció integral del càncer i ja ha estat seleccionada com a projecte pilot dins de la xarxa europea de centres oncològics d'excel·lència.
3: Obrim plana local des de Nova York. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reclamat una aliança global de les grans ciutats del món per fer front a la crisi de l'habitatge.
5: L'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha defensat des de la cimera Urban 20, celebrada a la ciutat nord-americana, una resposta conjunta dels municipis per frenar, diu, els fons especulatius i les plataformes de lloguer turístic. Així ho ha explicat el batlle.
6: Intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic que també són globals, i en tercer lloc que el repte de l'habitatge tingui la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
5: La iniciativa ja compta amb el suport de Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic. Començarà a definir el seu full de ruta al Congrés Internacional sobre Habitatge Urbà i Sostenible House Barcelona el proper mes de novembre. Collboni també ha reivindicat mesures com la limitació dels lloguers i la supressió dels pisos turístics a Barcelona a partir del 2028.
3: I en aquesta matèria tenim un nou anunci, en aquest cas de la Generalitat. El govern català impulsarà un pla dotat amb 255 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges i ampliar el parc públic, amb especial atenció als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals. L'ha presentada, aquest pla la consellera de Territori, Sílvia Paneque, acompanyada de la presidenta del grup parlamentari d'Esquerra, Esther Capella, un dia abans que l'aprovi el Consell Executiu. És un pla pensat sobretot especialment per a municipis que no disposen d'un pla de barris integral, però que poden actuar en punts concrets del seu terme. Encara a Barcelona, el sindicat de llogateres ha denunciat el desnonament imminent d'una veïna del carrer Sardenya que patia una situació de vulnerabilitat econòmica i social i amb una discapacitat del 36%.
5: Segons el sindicat, la propietat de l'immoble, l'empresa Bossen 2001, ha rebutjat repetidament l'oferiment d'una sortida negociada. Segons les darreres informacions, els Mossos d'Esquadra s'han disposat a executar el llançament judicial malgrat l'oposició d'una quarantena de manifestants.
3: I entitats i veïns de l'Hospitalet han denunciat que el suïcidi d'una dona de 54 anys, volíem dir, del barri de Santa Eulàlia, després de ser desnonada del seu pis ara fa 5 mesos.
5: Han criticat l'abandonament institucional, diuen, que va patir la víctima i han reclamat que s'investigui la cadena d'omissions que hauria procedit la seva mort, així com que es depurin també responsabilitats. També han alertat que els problemes de salut mental associats a aquestes situacions no s'atenen prou. El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat un acte de protesta

0: el 3 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça Pius 12 de la ciutat.
1: Anem ara cap a Lleida. La consellera d'Interiors, Núria Parlon, participa avui a la Paeria, a la Junta Local de Seguretat, una reunió avançada arran dels últims episodis violents registrats a la ciutat. Més detalls des d'Onda Cero Lleida amb la Núria Mora.
2: La reunió arriba marcada per la baralla multitudinària que dimecres passat hi va haver a la plaça dels Pagesos de Lleida amb la participació d'una dotzena de persones que es van enfrontar amb armes blanques, katanes, navalles i pals i que va deixar 5 ferits, 2 dels quals intervinguts quirúrgicament. Fins al moment, els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes de 22 i 24 anys que han ingressat en presó provisional comunicada i sense fiança en una causa que es manté oberta pels presumptes delictes d'homicidi en grau de temptativa i lesions. La reunió d'avui compta amb representants dels diferents cossos de seguretat i autoritats locals i ha de permetre analitzar la situació de la seguretat a Lleida.
1: Algunes informacions en format més breu. La inversió estrangera a Catalunya es dispara en el primer semestre de l'any amb un creixement del 68,5% respecte del mateix període del 2025.
0: Segons les dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, la xifra total és de 2.350 milions d'euros, un increment notable tenint en compte que al conjunt de l'Estat la inversió de les companyies foranes va augmentar un 31%, menys de la meitat que a Catalunya. Tot i això, Madrid és la ciutat que va aglutinar més capital invertit a l'Estat amb un 45%, 26 punts més que a Catalunya.
1: Creix el nombre d'esglésies evangelistes i de mesquites a Catalunya, tal com demostra el mapa religiós actualitzat que ha publicat la Generalitat.
0: Sí, segons dades de la Direcció General d'Afers Religiosos, Catalunya compta amb 7.280 centres de culte actius, 20 més que l'any passat. L'Església Catòlica en continua concentrant la immensa majoria amb més de 5.600 centres, l'equivalent a un 80% del total aproximadament. En segona posició hi ha les esglésies evangèliques amb prop de 900 centres, seguides de les comunitats islàmiques amb més de 300.
1: I matí complicat a les carreteres catalanes per diversos accidents i incidències que han provocat llargues retencions, especialment a l'AP7 i als accessos a Barcelona.
0: L'afectació més important s'ha registrat a l'AP7, a Sant Cugat del Vallès, on un accident entre un camió i dos turismes ha obligat a deixar només un carril obert en sentit sud. Les cues han arribat als 19 quilòmetres des de Mollet del Vallès, tot i que la situació ha començat a normalitzar-se un cop retirats els vehicles. També hi ha hagut problemes a la ronda de dalt, on un camió avariat ha provocat retencions importants en sentit Llobregat, i a la ronda del litoral, on un altre accident ha generat llargues cues a l'altura del port de Barcelona. A més, s'han registrat nous accidents a l'AP7, a l'Ampolla i a Borrassà, així com una incidència a la C-16 als túnels de Vallvidrera, que també ha complicat la mobilitat d'entrada a Barcelona durant les primeres hores d'aquest matí.
3: El compte enrere ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins al 22 de setembre. Conforama.
1: Doncs és l'hora de repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Comencem parlant de la Lliga amb més color blaugrana.
4: S'arriba, ara sí, se m'escolta, s'arriba d'ella, la primera aturada per les seleccions amb un Barça perfecte i de números impecables que ha guanyat els 7 partits que ha disputat fent la bestiesa de 31 gols i que en aquesta jornada ha vist com ha augmentat encara més el seu avantatge a la classificació. L'equip de Hansi Flick li treu ja 5 punts al segon i tercer, l'Atlètic de Madrid i el Betis, respectivament, i 6 al quart, el Real Madrid. Avui l'entrenador de l'equip matalasser, Diego Simeone, ha elogiat i de quina manera el Barça en declaracions a ESPN.
5: La verdad que juegan bárbaro. Sí. Parece que juegan otro deporte, parece que juegan un deporte diferente al que jugamos nosotros. La verdad que no tenía 9 y de repente apareció Rafinha y lleva en 7 partidos 12 goles. Sí. Yamal creo que lleva 7, si no me equivoco, ¿no?
6: Sí, correcto.
5: Los números son increíbles, te presionan en campo tuyo, te sacan tiempo, no tienen miedo de arriesgar y recibir gol, porque parece que reciben un gol y es peor porque son mejores. Son los mejores en estos momentos, es el mejor equipo de la liga por una cuestión de lo que está mostrando.
4: No tot són bones notícies en clau blaugrana, ja que el central danès Andreas Christensen s'estarà prop d'un mes de baixa per una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre, que es va fer durant el partit contra el Sevilla. També lesió important per un altre jugador del Barça, tot i que aquesta temporada està cedit a un altre equip, el Deportivo, per ser més concrets. Es tracta de Marc Casado, que ha estat operat d'una fractura de la clavícula dreta i s'estarà 3 mesos fora dels terrenys de joc. El Barça és més líder gràcies a que l'Atlètic de Madrid es va imposar en el derbi madrileny per 2-1 al Metropolitano, amb

0: Destripada inclosa de José Mourinho després del partit contra els àrbitres. Per segons ell, no expulsar el Cuti Romero i a Kangui Lee i sí a Heisen amb penal inclòs que va significar el primer gol dels matalassers. Mou va treure un full amb la foto de les dues jugades i a continuació va dir això.
1: Són dues targetes rojas clares. Qui tiene que estar feliç és el comitè que designació arbitral. Ha sido todo muy extraño. Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera, tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. Enhorabuena al comité de designación arbitral.
0: Per la seva banda, l'Espanyol és 15è amb 7 punts, a només 2 del descens. Ara mateix al club hi ha molts dubtes sobre la continuïtat de Manolo González i no està descartat ni de bon tros un relleu a la banqueta blanquiblava. A segona divisió, el Sabadell es col·loca en posicions de promoció descens a primera després de guanyar l'Oviedo per 3-1. 9.000 aficionats arlequinats van omplir les graderies de la nova Creu Alta. L'entrenador Ferran Costa considera fonamental el suport incondicional de l'afició.
2: Avui, un cop més, ha estat fonamental. Quan ens han ficat el gol en un partit que no donava la sensació poder que estigués a prop al 2-1, la resposta de la gent ha estat brutal. Penso que tenim una afició experta que a part ho ha passat molt malament, llavors valora molt tenir gent que sap que està intentant fer les coses de la millor manera, que entenc que tenim grans rivals davant i un cop més l'equip ha reaccionat molt bé, ja ho vam fer el dia del Córdoba, avui també, però és molt més fàcil reaccionar bé quan la gent que tens fora t'està ajudant.
0: El Centre d'Esports Sabadell és 6è a la classificació amb 11 punts i està a només 4 de les posicions d'ascens directe.
3: I la penya torna a celebrar un títol.
0: 18 anys després, per ser més exactes. Concretament, la Supercopa ACB es va imposar en la final al Barça per 101-87 al Pavelló Olímpic de Badalona amb un estel·lar La Provítola, autor de 31 punts i nomenat MVP del torneig.
4: Me va costar un poco caer, ¿no?, de todo esto. Fue una fiesta. Todo el fin de semana. Estamos celebrando, estamos disfrutando mucho. Y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que, nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada. Y bueno, yo disfruto de cada compañero que tengo y de l'entrenador que tenim.
0: Saltem al motor. Marc Márquez perd el liderat del Mundial de MotoGP després d'acabar cinquè al Gran Premi d'Àustria. El pilot de Cervera és ara segon a 12 punts del líder, el madrileny Jorge Martín, que ahir va ser segon per darrere del guanyador de la cursa, el murcià Pedro Acosta. I el Barça és líder de la Lliga Sobal gràcies a la seva victòria ahir 27-39 a la pista del Puente Genil.
3: Víctor Lozano, gràcies i molt bona tarda.
0: Bona tarda, fins demà.
3: Dos minuts i seran les 3. Obrim plana cultural. Barcelona acollirà del 13 al 18 d'octubre una nova edició de la Bienal de Pensament. Sota lema Desencadenar el present, el programa d'enguany proposa reflexionar sobre l'ara i l'aquí, en comptes de recordar el passat amb nostàlgia o de mirar amb por cap al futur.
5: El tret de sortida de la Bienal el donarà la cantant mallorquina Maria Jaume, que oferirà un concert a la plaça de Joan Coromines davant del CCCB. Precisament aquest serà un dels escenaris dels debats que s'han programat, que comptaran amb veus tan locals com internacionals, el periodista Patrick Radenkifi, l'escriptor Alessandro Baricó o l'autora iraniana Mariam Madighi. Se sumen els noms ja anunciats de Mariana Enríquez, Lilian Thuram, Fina Virulés, Angélica Lidl, Juan Mayorga, Antonia Vicens o Juan Evaristo Baibós. Sota el lema Desencadenar el present, la cita vol abordar la crisi de les democràcies, les guerres i els conflictes contemporanis, les desigualtats, les migracions, les transformacions urbanes o també els discursos d'odi. A més de la plaça Joan Coromines, altres escenaris de la Bienal seran el mateix centre CCB, la Model o la plaça Major de Nou Barris.
3: I acabem amb un aniversari perquè el Teatre Lliure celebra 50 anys de vida i ho fa amb una exposició al Palau Robert al voltant del llegat del teatre.
5: Espai, identitat, comunitat i públic. Aquests són els eixos que aborda aquesta exposició al llarg de 5 instal·lacions en què busca humanitzar els 50 anys d'aquest projecte cultural. Tània Balló és la comissària de l'exposició.
6: Crec sincerament que hem aconseguit un equilibri entre una experiència emotiva, una experiència que posa en valor el llegat del lliure, però a la vegada també des d'una vigència contemporània que fa entendre que el lliure té encara molt camí de futur, no?
5: La mostra

0: mostra es podrà visitar gratuïtament fins al dia 17 de gener.
1: Doncs així arribem a les 3 de la tarda, com sempre, gràcies per la seva atenció. Continuen aquí a Onda Cero, de seguida resum de l'actualitat i després, per fi...

0: de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
1: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
0: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ. Quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 6 a 7 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea. Ve más allá.
1: Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2. Respira.
2: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
3: Bona tarda. S'arriba la primera aturada per les seleccions amb un Barça perfecte i de números impecables que ha guanyat els 7 partits que ha disputat fent la bestiesa de 31 gols i que en aquesta jornada ha vist com ha augmentat encara més el seu avantatge a la classificació de la Lliga. L'equip de Hansi Flick li treu ja 5 punts al segon i tercer, l'Atlètic de Madrid i el Betis respectivament, i 6 al quart, el Real Madrid. Avui l'entrenador de l'equip matalasser, Diego Pablo Simeone, ha elogiat i de quina manera el Barça en declaracions a ESPN.
4: La verdad que juegan bárbaro. Sí. Verlo, ¿eh? Parece que juegan otro deporte, parece que juegan un deporte diferente al que jugamos nosotros. La verdad que no tenía 9 y de repente apareció Rafinha y lleva en 7 partidos 12 goles. Sí. Yamal creo que lleva 7, si no me equivoco, ¿no?
5: Sí, correcto.
4: Los números son increíbles, te presionan en campo tuyo, te sacan tiempo, no tienen miedo de arriesgar y recibir gol porque parece que reciben un gol y es peor porque son mejores. Son los mejores, en estos momentos es el mejor equipo de la Liga por una cuestión de lo que está mostrando.
3: Els internacionals blaugranes ja han marxat amb les seves respectives seleccions. És per això que Hansi Flick ha donat 9 dies de festa als futbolistes que no han entrat a cap convocatòria internacional. És el cas de Chesney, Gerard Martín, Valde, Gavi, Brian Fariñas i Gabriel Jesús. Això sí, els lesionats Joan Garcia, Frenkie de Jong, Rooney Bargi i Christensen sí que hauran d'acudir a la ciutat esportiva per seguir amb els seus respectius processos de recuperació. El central danès estarà un mes de baixa per una lesió muscular al recte anterior de la cuixa esquerra que es va fer durant el partit contra el Sevilla. També lesió important per un altre jugador del Barça, tot i que aquesta temporada està cedit a un altre equip, el Deportivo més concretament. Es tracta de Marc Casado, que ha estat operat d'una fractura de la clavícula dreta i s'estarà 3 mesos fora dels terrenys de joc. A l'Espanyol hi ha molts dubtes sobre la continuïtat de Manolo González i no està descartat ni de bon tros un relleu a la banqueta blanquiblava. L'equip no acaba d'aixecar el cap i és 15è amb 7 punts, a només 2 del descens. A segona divisió, el Sabadell es col·loca en posicions de promoció descens a primera divisió després de guanyar l'Oviedo per 3 gols a 1 a la Nova Creu Alta i la Penya torna a celebrar un títol 18 anys després. La Supercopa ACB, per ser més exactes. El Joventut es va imposar al Barça en la gran final per 100-87 al Pavelló Olímpic de Badalona.
2: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
6: Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
7: No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.

0: africano encontró unos hombres a la deriva. Se trata de tripulantes del Minerva.
1: Protagonizada por Paula Echevarría.
2: Parecíamos una pareja feliz, pero
3: Héctor me pegaba.
1: Y Daniel Grao.
4: En estos dos años he cambiado. Necesito que me perdones.
1: A la deriva, ya disponible solo en A3Player. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
5: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en dos minuts.
6: Molt bona tarda. El Consell Executiu de la Generalitat aprovarà demà un pla per rehabilitar habitatges i ampliar el parc públic, una inversió de 255 milions d'euros anuals per atendre de forma especial barris vulnerables i municipis rurals. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que l'objectiu del pla és completar el que es va fer amb els fons europeus.
7: Però estem pensant en aquestes ciutats mitjanes, petits municipis, municipis rurals, que poden tenir aquestes cases, aquests edificis que un cop adquirits i amb aquests ajuts a la rehabilitació es poden transformar d'una casa a punt de caure al mig del nucli antic amb habitatges per a la ciutadania.
6: El programa Regenera, que forma part de l'acord pressupostari firmat amb Esquerra, preveu 190 milions anuals de recursos propis del govern i 65 en finançament de l'Institut Català de Finances. Més coses, els Mossos d'Esquadra continuen buscant els responsables del segrest d'un home el passat dissabte a la P7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segur que n'han vist les imatges a les xarxes socials. 5 homes vestits de falsos policies van treure un altre d'un cotxe i el van obligar a entrar en un vehicle que estava aparcat allà a la via. Hem sabut en les últimes hores que la víctima va ser alliberada finalment i que es troba bé. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que es podria tractar d'un afer relacionat amb el tràfic de drogues. I la policia catalana també ha arrestat, en aquest cas a Tarragona, un home de 47 anys per intentar presumptament atropellar l'exparella de forma intencionada. Els fets han tingut lloc aquest matí a la localitat dels Pallaresos. La víctima ha ingressat a l'Hospital Joan 23 amb ferides greu. Mentrestant, a l'agressor, que tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la dona, se li atribueix un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Ho deixem aquí. Més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
5: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara, en la que hi podem trobar material inèdit procedent de l'arxiu de l'autor. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana. La mostra es podrà visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Framefield Festival encara la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides.
9: En Onda Cero, Cantizano.
10: A lo mejor me paso si digo que resumir su vida, bueno, pues podría utilizar, por ejemplo, la danza, es muy exagerado, pero es muy importante en su vida, importantísimo, me está mirando la danza. Durante un tiempo, la historia del arte le enseñó a apreciar sobre todo la belleza, qué importante es estar rodeado de belleza. Llegó a ser la Julieta de Romeo, la chica del cable de Concha Velasco y Mariana paseando por un millar de puentes viejos. Se puede convertir, es lo que tiene la profesión, en menos de 60 minutos en una policía, en una periodista, en una prostituta, y no necesariamente por ese orden. De hecho, necesita orden y tiempo para trabajar. En Cuba le daban mango porque decían que estaba flaca. Era 40 kilos de salsa y en esa cara tiene dos soles. Qué bonito esto que me han puesto, que sin palabras hablan, ¿eh? Por eso tiene un perro que se llama Mango. Es verdad que tienes un perro que se llama Mango, en recuerdo a esa cubana que era muy madre asturiana. Esta danzarina que se está emocionando y actriz es Carlota Baró, que se ha colado en nuestras casas bajo el disfraz de Renata Comesaña, un personaje de cara limpia y cabellos rebeldes, pero que es muy mala, que es tremendamente mala.
11: No, no.
10: Y que sí, que es muy mala, ella misma lo reconoce.

0: Mabé, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
1: Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el patrocini principal de Freedom i el suport d'Europa FM, Ajuntament de Barcelona.
2: A la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui analitzarem la setena jornada de Lliga Primera Divisió, que deixa encara invicta el Futbol Club Barcelona al capdavant de la classificació, amb Rafinha de golejador total, 12 en dur ja el brasiler, i ara amb l'Atlético a 5 punts i el Madrid a 6 per darrere dels de Flick, després que ahir els blancs perdessin el derbi de la capital al Metropolitano, amb queixes arbitrals post-match de José Mourinho. A segona divisió, els triomfs del Centre d'Esport Sabadell i el Girona davant Oviedo i a Càdiz, respectivament, deixen els arlequinats sisens i els blanquivermells vuitens després de la sisena jornada. A més, la farem petar amb una experta en fisiologia i nutrició sobre embaràs i esport. Avançarem continguts del darrer Onda Futbol, podcast de futbol internacional a OndaZero.es, i repassarem tota l'actualitat del món del golf al nostre The Tia Green, tot plegat de 2 de 9 fins a les 10 en punt de la nit.
3: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
4: A Catalunya, el 87,2% de les empreses que volen incorporar la IA assenyalen la falta de coneixements com el principal obstacle. Per tractar aquest tema, avui tenim l'oportunitat de parlar amb Ciriaco Hidalgo, president de CETESC.
5: Crec que no tenim un problema de tecnologia. I el que es tracta és com apliquem aquesta tecnologia per ser més eficients, per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaZero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaZero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona. La teva ràdio.
6: ¿No le ha pasado nunca que alguien a quien conocía de años le ha decepcionado? Un amigo, un jefe, una pareja. Y cuando te pasa, te quedas diciendo, ¿qué qué?
7: Pues lo mismo pasa cuando llevas años con tu seguro y te dicen que te suben el precio. Así que, ¿sabes qué? Vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
8: ¡Por fin!
6: ¿Y qué ocurre? Que cuando cae la tarde, el búho Juan Soto Ibars abre sus ojos para hoy fijarse nuevamente en Ceuta y en Vivas. Juan, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Jaime. Sí, hoy me he fijado en que mucha gente está diciendo ahora estos días en la tele que el problema de Ceuta es Vivas. Ni Mohamed VI, ni Pedro Sánchez, ni toda esa gente indocumentada que sigue ahí y que no se sabe ni siquiera cuántos son, ni el delegado de gobierno y ni siquiera el CNI. Vivas. El problema es Vivas. Vivas por su deslealtad. Y es curioso porque Vivas es el único político que todavía puede andar por la calle en Ceuta. Entonces, claro, si el problema es Vivas, eso significa que los ceutíes no saben ni por dónde les pega el aire. No han tenido la capacidad deductiva de los tertulianos de la tele, los caballas. No han sido capaces de descifrar la pérfida intención de Vivas al que aclaman porque son muy ignorantes. A mí me parece fabuloso que se diga con tanta jactancia, fuera de Ceuta, que el problema de Ceuta es el único político que los ceutíes siguen tolerando. Me recuerda a Vivas a aquellos alcaldes de la Dana, que estaban al pie del cañón mientras fallaba la Generalitat Valenciana y el gobierno central. Daba igual de qué partido fuera cada uno, como ha dado igual para el diputado socialista Melchor León que el argumentario del PSOE cante misa. Gente atada al territorio. Al final es eso, gente que saluda a los ciudadanos por la calle. Es decir, gente que no tiene dónde esconderse en caso de meter la pata. Por eso es importante que los políticos eviten el búnker. Vivas tiene la particularidad entre los presidentes autonómicos de ser además alcalde, sobre todo alcalde de una ciudad.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Passant 10 minuts de les 7 de la tarda, això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: que el president de la Generalitat, Salvador Illa, haurà de suar la samarreta si vol que totes les formacions polítiques seguin a la taula amb entitats i sindicats educatius per intentar posar solució a la crisi educativa que es viu a casa nostra. D'una banda, Illa ha convocat els grups parlamentaris aquest divendres i, de l'altra, ha donat al Consell d'Educació de Catalunya la missió de crear, ha dit, un debat de país amb l'objectiu que d'aquí a 6 mesos, és a dir, al mes d'abril, es puguin posar sobre la taula un seguit de conclusions sobre qüestions que afecten directament l'educació i que passen, entre altres qüestions, per l'escola inclusiva, per l'acollida d'alumnat nouvingut o bé pel paper de les noves tecnologies. Però aquest acord de país es topa amb la pedra de formacions, com és el cas del Partit Popular, que insisteix que, abans de tot això, cal cessar la consellera Esther Niubó. Mentrestant, aquesta setmana també tindrem una compareixença esperada en aquest context perquè el president explicarà l'errada en les proves PISA. I més enllà d'això, punts cardinals de la brúixola d'avui. Joan Valentín, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Avui volem dedicar una part del programa a parlar d'una malaltia que esborra la persona abans que marxi. En el dia de la lluita contra l'Alzheimer, volem parlar d'aquesta malaltia des de diverses perspectives, no només la de les persones que la pateixen, sinó també dels familiars i cuidadors, perquè parlem d'un diagnòstic que consumeix la memòria d'uns per deixar en el record d'altres l'empremta d'unes imatges que desitjarien no haver vist mai. Més qüestions que abordarem en el dia d'avui, Joan.
1: Doncs com cada dilluns, l'expert en comunicació política, Adrián Caballero, ens porta tota l'agenda política de la setmana. El dia de demà està marcat al calendari perquè el Tribunal Constitucional començarà a deliberar sobre els recursos d'empara que els líders independentistes han presentat contra la decisió del Suprem de no aplicar la llei d'amnistia al delicte de malversació. Començaran amb el cas del secretari general de Junts, Jordi Turull.
0: A l'espai dels dilluns, que destinem a la salut mental, avui parlarem del consentiment en l'àmbit de la sexualitat i de quines són les pautes perquè el respecte imperi sempre en aquest context. I acabarem amb cultura, coneixent què ens espera aquest any a la Bienal del Pensament a Barcelona. Tot plegat gràcies al control tècnic de Robert Atay i Vicenç Armero. A 9 mesos de les eleccions municipals i amb un inici de curs atropellat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, crida totes les forces polítiques a treballar plegats per fer front a la crisi educativa.

0: Aquesta cimera de partits ja té data al calendari, serà aquest divendres i Illa confia a tancar, ha dit, un acord de país. Les invitacions ja han arribat a les diferents formacions, però no tothom se suma al vaixell del president, entre ells el Partit Popular, que assegura que no assistirà si no es produeix abans un cessament de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Però aquesta no és l'única via que explora el govern per abordar la situació, perquè paral·lelament ha encarregat al president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, liderar aquest debat de país per revertir la crisi del sistema educatiu català. El procés ha de durar 6 mesos i ha de comptar amb totes les veus de la comunitat educativa. L'objectiu és tenir enllestides les conclusions al mes d'abril. Més detalls, Jana Utiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. El Consell d'Educació de Catalunya és un òrgan consultiu format per 75 membres, però aquest procés de diàleg anirà molt més enllà. Segons ha explicat Del Pozo, després de reunir-se amb el president Illa i amb la consellera Esther Niubó, el debat s'estructurarà en 5 o 6 grups que se centraran en un tema cadascun. Tot i que aquests temes encara s'han de decidir, la consellera n'ha avançat alguns.
2: Pensem que un dels temes sobre els quals avui dia es requeriria segurament un nou consens és sobre l'educació inclusiva, sobre el model d'acollida de l'alumne nouvingut, sobre el que és la formació i la carrera docent. Aquí doncs, també penso que com a societat tenim a dir. Hi ha la part de l'impacte o quin paper han de tenir les tecnologies a l'aula, siguin pantalles, siguin intel·ligència artificial, siguin mòbils, i això doncs, n'hem parlat abastament.
1: Abans que acabi aquest mes de setembre, els grups de debat i els temes que abordaran ja han d'estar establerts. Del Pozo ha indicat que poden estar formats per un mínim de 40 persones i un màxim de 100. Després, entre octubre i novembre, hi haurà una primera fase d'escolta i entre desembre i febrer una segona fase de deliberació. El març i l'abril serà el moment de tancar les conclusions.
3: Sí que he de dir que el calendari no està tancat, però que orientativament intentaríem que poguessin fer les conclusions de tot aquest procés cap al mes d'abril, és a dir, abans de les eleccions municipals, perquè creiem que no és massa bo que es pugui barrejar el debat amb les eleccions municipals i tenim, per tant, 6 mesos llargs de treball per fer.
1: La consellera Niubó ha deixat clar que no és moment de fer més diagnòstics, que ja se n'han fet molts, i que el que cal és passar a l'acció. En aquest sentit, les conclusions que es presentin a l'abril han de ser més aviat pràctiques i incloure propostes concretes. En tot aquest procés estan cridats a participar docents, famílies, alumnes, experts, ajuntaments, partits, amb la finalitat de trobar consensos per millorar el sistema educatiu.
0: Gràcies, Anna. Dèiem que la reunió de partits que ha convocat el president Illa de cara a divendres no ha agradat algunes formacions polítiques, com tampoc ho ha fet aquesta proposta que ens comentava ara l'Anna Utiel. Des del Partit Popular Català ja avancen que tampoc hi assistiran en aquesta ronda de contactes.
4: I ho ha confirmat el seu número 2, Juan Fernández, qui està convençut que aquest període de debat i reflexió està destinat al fracàs, ja que la consellera Esther Niubó està incapacitada per negociar amb els sindicats i perquè l'actual sistema d'educació, ha dit, ha entrat en fallida i necessita un canvi radical.
5: El Partit Popular no participarà d'un teatre que no va enlloc. Si el senyor Illa vol fer un pacte per l'educació a Catalunya, per millorar l'educació a Catalunya, el primer que ha de fer és resoldre els problemes que estan vivint els docents a les aules. I això passa per cessar a la consellera que ha estat incapaç de poder resoldre el problema.
4: Fernández ha instat Illa a cessar la consellera i complir les sentències lingüístiques.
0: De la seva banda, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no entén que els populars no vulguin participar en una ronda de contactes que ha de servir per fer un pas endavant, diu, a nivell educatiu a Catalunya, i lamenta que després es queixin quan no se'ls té, diu, en compte, segons els populars.
6: Queda clar quina és l'acció i l'actuació del PP, és a dir, per una banda, doncs això, a qüestionar-ho tot des d'una perspectiva electoralista i buscant deliberadament vots sense cap altre tipus de voluntat de participar, ni de transformar, ni de portar res. I aquí teniu l'exemple.
0: I què n'opinen des de Junts, Joan?
4: Doncs la formació critica la inacció del govern i demana un acord nacional urgent. El seu portaveu, Josep Rius, defineix d'incompetent la consellera Niubó després que hagi acabat un curs i comenci l'altre en vaga. Rius avança propostes com reducció de ràtios, més autoritat dels docents i una defensa del català a les aules i als patis. I demana a Illa que agafi el timó i faci un gir de 180 graus amb un acord que englobi a tots els actors del sector.
7: Que també treballi i s'arremangui, perquè no ho ha fet fins ara, per assolir un consens en base al que se'ls diu des de la comunitat educativa

0: i també des del que se'ls diu i se'ls dirà de totes les formacions polítiques i que porti solucions a un sector que està sota mínims.
1: Doncs això és el que diuen algunes de les formacions davant aquestes dues propostes del govern per intentar encarrilar la situació educativa que vivim a Catalunya. Deixem ara de banda aquesta qüestió i en una estona per això tindrem amb nosaltres el president de COCARMI, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, perquè avui han presentat un informe basat en 200 famílies i que revela que no disposa del personal de suport que necessita l'alumnat amb discapacitat. En parlarem d'aquí una estona, fem ara una petita pausa.
2: La brúixola a Onda Cero Catalunya.
3: Com et dius?
4: Ferran Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
4: Has estat a alguna escola?
3: Has tingut algun mestre?
4: Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
6: Estàs posant a tots al límit.
7: Prendreu tots mal.
5: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: ¿Qué? Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
8: ¿Qué? Vente a la Mutua.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: Cariño, me han echado del trabajo.
11: Enamoso, ¿eh?
12: Si el sexo funciona, todo funciona. Toma Sex Vital. Sex Vital con maca y zinc recupera tu testosterona y deseo sexual. Sex Vital.
13: ¡Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés!
14: Financia tus compras hasta en 12 meses, TAE 0%, sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
13: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
14: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
13: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
1: Passen en punt 20 minuts de les 7 de la tarda. És dilluns, és dia 21 de setembre i és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Una jornada que serveix per recordar-nos que hi ha milions de persones afectades per aquesta malaltia a tot el món. Milers d'elles es troben a Catalunya. Són persones a les quals se'ls han anat esborrant els records, els noms, el lloc en el qual viuen i moltes coses més. Però l'Alzheimer no va només de memòria, sinó que té moltes arestes. Els experts la defineixen com una de les malalties més complexes de tot les que es tracten. Robert Calvo, què tal? Explica'ns. Bona tarda.
15: Hola, Lola, bona tarda. Tan complexa que la poden modificar altres malalties que tingui aquell o aquella pacient, el seu dia a dia, el seu estil de vida, el d'ara i el d'abans. Així que és una malaltia amb molta comorbilitat i de la qual durant les darreres 3 dècades s'han estudiat la beta-amiloide i la tau, les dues proteïnes clau que s'acumulen i que fan malbé el cervell. Ho ha dit aquest diumenge aquí, en bones mans, una eminència d'aquesta malaltia, la neuròloga Mercè Boada.
16: Durant molts anys, tota la recerca biològica del cervell està col·locada en aquestes dues proteïnes, que és la firma d'Alzheimer.
15: Però la recerca avança.
16: I hem començat a estudiar una cosa que es diuen les òmiques. Està molt de moda això de les òmiques.
15: Què són les òmiques? La genòmica, la transcriptòmica, la proteòmica i la metabolòmica, que permeten estudiar de forma global i simultània els gens, les proteïnes i les molècules del cervell per entendre l'Alzheimer més enllà de les clàssiques plaques d'amiloide. I aquí queda clar l'important que és seguir invertint en recerca.
16: Si no invertíssim, avui vostè ja no estaríem parlant aquí.
15: No.
16: Mai la inversió en recerca és una pèrdua.
15: I la recerca no només vol dir ciència i laboratori, vol dir altres tractaments, fins i tot aquells de caire purament social, als centres de dia, a les residències i fent pedagogia entre la ciutadania, perquè no esperi anar al metge davant la primera sospita. I un consell de la doctora Boada.
16: El cervell no li agrada estar jubilat.
15: I demana a la ciutadania que a partir de certa edat no es tanqui a casa, sinó que faci tot el contrari. I és que l'aïllament social, ho diu l'Organització Mundial de la Salut, augmenta el risc de desenvolupar demència. A Catalunya, les últimes dades oficials indiquen que l'any 2024 hi havia 50.731 persones diagnosticades amb aquesta malaltia. Gairebé 3 de cada 4 eren dones.
1: Precisament les dones són les més afectades per l'Alzheimer, les que pateixen en primera persona, les pacients i també les que cuiden d'aquestes persones que en la seva majoria, com dèiem, són dones, Robert.
15: Sí, Lola, diferents estudis d'organitzacions com ara la Fundació Pasqual Maragall i la Confederació Espanyola d'Alzheimer indiquen que 3 de cada 4 persones cuidadores, el 75%, són dones. Dones que pateixen nivells més alts de sobrecàrrega, d'ansietat i d'estrès que els homes a la mateixa situació, com explica la psicòloga de En Bones Mans, Carmen García Mateos.
4: El 85% de les cuidadores informales són mujeres que cargan con la conciliación y el trabajo no remunerado. Luego hay un agotamiento silencioso también. Sufren fatiga crónica, ansiedad, depresión.
15: Les dones són les que acaben carregant amb les cures i són les que també s'impliquen més en la recerca, per una qüestió de risc, de prevalença. És el cas de la Maria Teresa Carreño, de 77 anys, que ha participat en un estudi de la Fundació Pasqual Maragall.
7: Durante 15 meses estuvimos controlados y orientados muchos aspectos que han sido beneficiosos para mí, pero más que para mí como persona, es el beneficio que puede tener este tipo de investigación de cara a futuras generaciones para poder ayudar tanto al enfermo como a las familias.
15: I és que les famílies són les que necessiten més suport en aquests casos perquè l'Alzheimer trastoca les vides de tot el nucli. Bé, en qualsevol cas, les dones també són les que fan activisme, com la Marina, que s'ha dedicat tota la vida a l'ensenyament i ara fa 3 anys que ha estat diagnosticada.
11: Vaig dir pecho y pa'lante, i aquesta és la meva filosofia, és a dir, soc conscient, tinc una malaltia, però jo no m'he d'amagar de res.
15: La Marina fa activisme, com també el va fer en el seu dia, i quina sort en vam tenir per entendre-ho tot més bé, el president Maragall. Bicicleta, cullera, poma.
1: Gràcies a Robert. Doncs mantenir el cervell actiu amb exercicis cognitius, activitat física, una vida social activa, són algunes de les eines més efectives per ajudar a frenar l'avanç del deteriorament cognitiu en les fases inicials de l'Alzheimer. És per això que existeixen diferents iniciatives adreçades a pacients i també a les seves famílies. Montse Valls, bona tarda.
17: Què tal? Bona tarda. Sí, i un dels exemples és el de la Fundació Catalunya La Pedrera, que impulsa des de fa 13 anys el seu programa de reforç de la memòria, que ja té més de 25.000 persones arreu de Catalunya. La responsable del projecte, Mònica Desaigües, ha explicat a la ciutat d'Onda Cero que rebre el diagnòstic genera por i incertesa, però insisteix que no significa deixar de fer vida normal.
18: En aquestes fases inicials, si nosaltres el que fem és ens mantenim actius, tant cognitivament, físicament, socialment, molt important també, no?, i emocionalment, això farà que puguem preservar aquestes capacitats que mantenim durant molt més temps.
17: Un missatge important, tenint en compte que rebre el diagnòstic no és fàcil. És el que li va passar al Francisco, que va quedar paralitzat, diu, al principi, però que assegura que el programa li ha retornat la confiança.
19: Des de física a matemàtiques, a coses para que no nos dormamos, és una meravella.
17: El programa combina estimulació cognitiva, exercici físic i activitats socials i emocionals, sempre amb un pla adaptat a les necessitats de cada pacient. També ofereix suport a les famílies, que tenen un paper essencial en l'acompanyament dels pacients.
1: Doncs aquestes són les diverses qüestions que hem volgut analitzar aquí a La Brúixola al voltant d'aquest dia de l'Alzheimer. I ara canviem de qüestió, però també en clau sanitària, perquè Catalunya comptarà amb un nou gran centre de referència en la lluita contra el càncer. Diversos hospitals i instituts de recerca han impulsat el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya. És una aliança que donarà cobertura a prop de 2 milions de persones de la regió metropolitana nord i de les comarques gironines, Montse.
17: El projecte uneix l'Institut Català d'Oncologia, els hospitals Germans Trias i Pujol i Doctor Trueta i diversos centres de recerca biomèdica amb l'objectiu d'oferir una atenció més coordinada, personalitzada i d'excel·lència als pacients oncològics. Cada any, l'àmbit d'actuació del nou consorci registra uns 9.000 diagnòstics de càncer nous i la nova estructura permetrà reforçar la recerca, els assaigs clínics i la incorporació més ràpida dels avenços científics als tractaments. Ricard Masia és el director del nou consorci.
20: Això es crea amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial de recerca i també la formació. La idea és millorar en el treball multidisciplinar, crear una sèrie d'indicadors de qualitat, avaluar-los i a la vegada que serveixi aquests indicadors per fer el millor pla de millora del que és la qualitat assistencial i de recerca.
17: La iniciativa aspira a convertir-se en un referent europeu en l'atenció integral del càncer i ja ha estat seleccionada com a projecte pilot dins de la xarxa europea de centres oncològics d'excel·lència.
21: La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
22: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta.
0: Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
2: Verisure.
22: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrima.

0: lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
1: En dos minuts arribem a dos quarts de vuit del vespre. Obríem parlant en matèria educativa i ara volem recuperar un altre cop aquest àmbit, perquè aquest curs, una de les carpetes més complicades que té el govern sobre la taula, precisament, és resoldre totes les qüestions en aquest àmbit. I avui n'hem tingut una mostra amb l'anunci del Consell d'Educació de Catalunya que els hem explicat i també doncs, aquesta petició de reunió de les diferents forces polítiques aquest divendres per part del president de la Generalitat. El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha fet avui públiques un seguit de dades que posen el focus en la manca d'eines adaptades i de professionals especialitzats, una situació que dificulta garantir una educació que sigui inclusiva i que sigui de qualitat. Ara volem conèixer amb pèls i senyals aquestes dades i saber com està la situació a les aules i per això podem saludar a Frederic Crespo, és president del COCARMI. Senyor Crespo, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, com esteu?
1: Bé, si li sembla, posem dades sobre la taula. És evident que aquest inici de curs i final de l'anterior hem tingut un impacte important en els alumnes, en vagues, etc. Però segons apunteu, aquest impacte és encara més gran entre els alumnes que tenen necessitats específiques de suport educatiu.
2: Bueno, en principi no hem de ser catastròfics, diguem-ne, que no és la intenció del COCARMI. Sí que s'ha fet molt per l'educació, diguem-ne, el dret a l'educació, que és el que nosaltres defensem de principi fins a final. És veritat que hi ha alguns temes que no estan o no tenen els recursos necessaris perquè en puguem fer front d'una manera raonable, i també és veritat que hi ha alguns temes en concret que en principi queden especialment penalitzats. Val? Aleshores, què és el que ha fet el COCARMI? El COCARMI ha fet una enquesta a 200 famílies, val?
1: Sí.
2: de les quals d'aquestes 200 famílies ens han passat tota la seva opinió, perquè tinguis tant de l'escola pública, de l'infantil primària, dels centres ordinaris i respostes de la província de Barcelona. No? Evidentment, les respostes quasi totes són de la província de Barcelona, perquè és la que té major nombre, diguem-ne, d'alumnat, i la queixa és bàsicament el que venim reclamant des del principi, és a dir, necessitem un transport que sigui adaptat, material i recursos, és a dir, hi ha famílies que demanen recursos i no arriben en temps o no arriben, i després també les adaptacions curriculars que també serien necessàries.
1: Clar. Estem parlant d'un problema puntual de recursos o més aviat estructural del sistema?
2: Bueno, parlar d'un problema estructural del sistema em sembla que seria una mica exagerat per part meva. Jo crec que és un problema del sistema. Això sí, no estructural, però sí del sistema. És a dir, el que ens manquen són recursos per poder fer front a totes les diversitats que en aquests moments se'ns presenten.
1: Quines conseqüències té per a aquests infants i joves no disposar de tots aquests suports que ara ens comentava vostè? No sé si parlem només d'una dificultat per seguir ritme acadèmic o també això pot acabar condicionant tot el que és la seva escolarització.
2: Bueno, en principi, la valoració dels infants, o sigui, tenim dues valoracions. Per una banda, la valoració dels infants i l'altra, la valoració de les famílies. No? La valoració dels infants, diguem-ne que en sistema, d'una manera general, sí que està ben reconeguda, és a dir, tenim de l'ordre del 60% que de nanos que estan molt contents i estan satisfets tant de l'ensenyança que reben com del tracte que reben, mentre que a les famílies, que ja coneixem que és una mica més complexa, pràcticament es veu reduït al 30%. No? Llavors, aquest 30% què és el que reclama? Pues el que sempre hem estat parlant, és a dir, que l'administració posi els mitjans necessaris perquè puguin tenir una ensenyança. El que el COCARMI defensa és el dret a l'educació, i aquest dret a l'educació, que està reconegut en la Convenció dels Drets per la Gent amb Discapacitat, doncs volem que s'apliquin el més aviat possible. dins de lo possible.
1: Portem mesos, de fet, de negociacions entre executiu i sindicats educatius. Hem sentit a parlar de l'escola inclusiva en moltes ocasions. S'estan enfocant correctament, creuen des del COCARMI, les negociacions? Senten que les problemàtiques que exposen s'estan abordant de manera correcta?
2: Bueno, la veritat, no coneixem quina és la reclamació del col·lectiu, diguem-ne, envers a l'escola inclusiva, però, de fet, nosaltres el que una mica de la reclamació que en aquests moments tenim és que ens tinguin en consideració, que ens invitin potser a participar d'aquestes taules que ara s'estan reclamant i que tinguem la possibilitat d'explicar quines són les necessitats nostres, no?
1: Frederic Crespo, president del COCARMI. Moltes gràcies, molt bona tarda.
2: Moltes gràcies, bona tarda.
3: La brúixola, allà on et trobi la tarda.
4: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
5: ¿Buscas algo nuevo que ver? En ViX te esperan los mejores estrenos, junto a una enorme colección de series, películas y las novelas clásicas más queridas.
6: Aquí puros profesionales.
5: Todo en el mayor catálogo de contenidos en español del mundo.
7: No pensé que me volvería a enamorar así tan rápido.
5: Disponible en exclusiva en A3Player por 3,99 euros al mes o 39,99 euros al año.
8: ¡Increíble!
5: Vive la experiencia ViX.

0: Fem un cop d'ull a la resta d'informacions que ens deixa el dia d'avui. Ho fem començant a Barcelona perquè el sindicat de llogateres ha denunciat el desnonament imminent d'una veïna del carrer Sardenya que patia una situació de vulnerabilitat econòmica i social i amb una discapacitat del 36%.
1: Segons el sindicat, la propietat de l'immoble, l'empresa Bossan 2001, ha rebutjat repetidament l'oferiment d'una sortida negociada. Segons les darreres informacions, els Mossos d'Esquadra s'han disposat a executar el llançament judicial malgrat l'oposició d'una quarantena de manifestants.
0: Per tant, un desnonament que ja està executat i més qüestions perquè entitats i veïns de l'Hospitalet han denunciat que el suïcidi d'una dona de 54 anys del barri de Santa Eulàlia després de ser desnonada del seu pis ara ja en fa 5 mesos.
1: Han criticat l'abandonament institucional, diuen que va patir la víctima i han reclamat que s'investigui la cadena d'omissions que hauria precedit la seva mort, així com que es depurin responsabilitats. També han alertat que els problemes de salut mental associats a aquestes qüestions no s'atenen prou. El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat un acte de protesta el 3 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça Pius XII de la ciutat.

0: I moment ara d'explicar-los una dada que ens deixa el dia mitjançant un element. Avui és una xifra i és 30%.
1: És la pujada del preu de la benzina els últims 3 mesos. El mateix, dit d'una altra manera, omplir el dipòsit de gasolina 95 costa al voltant de 96 euros ara mateix, 23 euros més que el que ens hauria costat el mes de juny. Naturalment, l'augment es deu a la guerra entre els Estats Units i l'Israel a l'Iran, en un punt clau pel petroli d'arreu del món. Portem tot l'any pràcticament amb un ull posat al preu del petroli a les benzineres perquè el conflicte va esclatar al febrer, però és que ja hem superat l'escalada de preus que es va viure les setmanes immediatament posteriors a l'esclat de la guerra.
0: De fet, parlem d'una pujada que el govern espanyol ha intentat contenir durant diversos mesos.
1: Sí, repassem-ho. El juny va descomptar l'IVA i a partir del juliol va introduir una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs, una rebaixa que ha anat a la baixa. El juliol era de 15 cèntims al litre, 10 a l'agost, ara és de 5 i el 30 de setembre la mesura cau. Veurem si es prorroga novament. Davant d'aquesta situació, avui mateix la Unió Patronal Metal·lúrgica ha instat les principals patronals per formar un front comú davant del govern espanyol per exigir una solució a la inflació del combustible. Una situació que costa cada vegada més els 2 euros al litre de mitjana. De moment, una benzinera cada 4 ja es troba per sobre d'aquesta quantitat.
0: Doncs fem una petita pausa i fem un cop d'ull a totes les informacions que ens deixa el dia d'avui en clau esportiva.
2: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable.

0: e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
1: Pates la piara, más buenos que el pan.
2: Víctor Llucià, què tal? Molt bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: A veure, comencem amb el Barça, que marxa l'aturada de seleccions líder i de manera indiscutible.
3: Sí, perquè la victòria de l'Atlético de Madrid en el ja conegut com el derbi de la impressora davant el Real Madrid deixa els de Hansi Flick amb 5 punts de diferència respecte als matalassers i 6 amb el conjunt blanc. Un derbi, com dèiem, marcat per la roda de premsa de José Mourinho, les seves queixes arbitrals, el Mourinho d'altres èpoques, no? D'èpoques pretèrites, el que portàvem esperant realment 5 o 6 jornades per d'aquestes dues suposades expulsions no sancionades contra l'Atlético de Madrid. L'entrenador dels blanquivermells, Diego Pablo Simeone, avui s'ha referit al Barça com un equip que sembla que jugui a un altre esport. És una entrevista amb els companys de ESPN.
4: La verdad que juegan bárbaro. Sí. Parece que juegan otro deporte. Parece que juegan un deporte diferente al que jugamos nosotros. La verdad que no tenía 9 y de repente apareció Rafinha y lleva en 7 partidos 12 goles. Yamal creo que lleva 7, si no me equivoco, ¿no?
5: Sí, correcto.
4: Los números son increíbles, te presionan en campo tuyo, te sacan tiempo, no tienen miedo de arriesgar y recibir gol porque parece que reciben un gol y es peor porque son mejores. Son los mejores en estos momentos, es el mejor equipo de la liga. Por una cuestión de lo que está mostrando.
3: Aquesta setmana el primer equip culer s'entrenarà a la Ciutat Esportiva Joan Gamper en família, la que formaran Bosiek Chesney, Alejandro Valde, Gerard Martín, Gavi, Brian Fariñas i Gabriel Jesús, que són els únics que no marxen amb les seves seleccions. Tots ells s'exercitaran fins divendres i després gaudiran de 9 dies de descans.
2: Molt bé, més coses, més enllà del Barça. Premi per al seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
3: Sí, perquè la Federació Espanyola de Futbol ha confirmat la renovació del seleccionador campió del món fins l'any 2032. Són 7 futbolistes que aniran convocats en aquesta finestra amb la selecció espanyola. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín López, Dani Olmo i Lamine Yamal. Tots ells ja estan concentrats a les Roces i jugaran contra Anglaterra aquest dissabte 26 a Wembley, davant Croàcia dimarts 29 a Sevilla, contra la República Txeca dissabte 3 d'octubre a Oviedo, i l'últim partit d'aquesta doble aturada de seleccions serà contra Croàcia, altre cop, però en aquest cas a Split.
2: Molt bé, més coses ara a segona divisió i amb males notícies pel Sabadell.
3: Sí, perquè el davanter del conjunt arlequinat, Nicolás Joaquini, pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, per tant haurà de passar pel quiròfan i s'estarà entre 10 i 12 mesos de baixa. El davanter estatunidenc havia marcat 3 gols en les primeres 5 jornades de Lliga pel conjunt arlequinat. Sense ell, però, els de Ferran Costa ahir van superar l'Oviedo, la nova Creu Alta, per 3 gols a 1 i estan 6ens a la competició domèstica. I un altre jugador que ja ha passat pel quiròfan és l'actual futbolista del Deportivo de A Coruña, Marc Casado, cedit pel Barça. El migcampista ha estat sotmès a una intervenció quirúrgica per culpa d'una fractura a la clavícula dreta. S'estarà uns 3 mesos de baixa.
2: I acabem en plana poliesportiva, concretament en bàsquet, perquè la penya celebra un títol de 18, un títol, volíem dir, 18 anys després.
3: I a aquestes hores ho està celebrant, com toca, a Badalona. A les 7 de la tarda hi ha hagut la recepció institucional de l'equip al Saló de Plens de la Casa de la Vila i després els jugadors sortiran al balcó per celebrar aquest títol amb l'afició. I és que la 6a Joventut de Badalona es va imposar ahir al Barça per 101 a 87 a la final de la Supercopa ACB disputada a casa seva, a l'Olímpic. El base de l'equip, Ricky Rubio, eufòric.
6: Vaig tornar aquí per crear una il·lusió, per tornar a viure un pavelló així de ple en una ciutat on es respira bàsquet. No esperava guanyar un títol no esperava guanyar un títol així, i la veritat és que s'ha de disfrutar. Molta gent no havia viscut, no?, Badalona com a campiona, i bueno, s'ho mereixen.
3: El millor jugador del duel va ser el base argentí, ex del Barça, Nicola Provito, l'autor de 31 punts i 7 assistències. Aquesta Supercopa representa el primer títol des de la temporada 2007-2008 pel conjunt verd i negre, un curs en què la penya va aixecar també la Copa del Rei i la Copa Olep.
2: Molt bé, doncs això és el repàs esportiu que ens porta avui el Víctor Llucià. Més detalls i més anàlisi a partir de 2:15 a la brúixola del Radio Estadio amb l'Albert Arranz. Víctor, gràcies, fins demà, bona tarda.
3: Fins ara, bona tarda.
7: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno?

0: asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
1: Vinga, és dilluns i el que volem fer per començar la setmana a aquesta hora a la brúixola és fer un cop d'ull a l'agenda política d'aquests dies que venen, perquè sí, dijous és festiu a Barcelona per la Mercè, però la resta de Catalunya i de l'Estat ja molta teca durant tots aquests dies. I el que volem és ja saludar el politòleg i creador de Simple Política, Adrián Caballero. Adrián, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: A veure, comencem amb un tema de política catalana, si et sembla. Ens traslladem a demà, quan el Constitucional ha de començar a abordar el recurs de Jordi Turull sobre l'amnistia. Clar, és un recurs important, perquè la doctrina que fixi el Constitucional, en aquest cas, també ja van dir que podria tenir efectes directes sobre els casos de Carles Puigdemont, de Lluís Puig i de Toni Comín. Per tant, dia important.
2: Sí, dia important. És evident que demà no succeirà res rellevant, perquè a més, com bé deies, el Tribunal Constitucional comença a estudiar el recurs de Jordi Turull. El que està fent és, el recurs ve a ser contra la negativa del Tribunal Suprem a amnistiar-li la malversació de l'1 d'octubre. I això ens sonarà precisament perquè afectaria també a Carles Puigdemont, Comín, Puig... És a dir, aquí tenim moltes persones implicades. Demà, en realitat, se suposa que no passarà gaire cosa perquè la primera ponència que ha fet un dels magistrats conservadors del Tribunal Constitucional té tota la pinta que demà serà desestimada, perquè la lectura que en principi farà la majoria del Tribunal Constitucional és favorable a Turull, favorable a Puigdemont, etc. Aleshores, com hi haurà una segona ponència, ens hauríem d'anar ja a inicis d'octubre, que serà la següent sessió del Tribunal Constitucional. Per resumir-ho molt, Jordi Turull serà, se suposa, serà la primera persona que veurà amnistiada la seva causa, o direm que la sentència del Constitucional dirà que es pot amnistiar, i això generarà un precedent. I és el precedent al qual es podran acollir Puigdemont, Comín, Puig, etc.
3: Clar, important això, perquè fa això, cosa de 10 dies, sentíem el Suprem que deia, escolta, el que decideixi el Constitucional sobre el primer cas, que en aquest cas és Turull, ho farem extensible. No s'està analitzant cas a cas, sinó, com deies, fixar una doctrina sobre com s'ha d'interpretar la malversació dins de la llei d'amnistia.
2: Clar, aquí hi ha dues coses. És a dir, sempre cal anar cas a cas i el Tribunal Constitucional decidirà per cada cas. La qüestió és que tant el propi Tribunal Constitucional com el Tribunal Suprem seguiran la doctrina, o se suposa que seguiran la doctrina. M'explico molt ràpid. El ponent de la sentència o de la proposta de sentència per al cas de Turull, el conservador José María Macías, ja deia que proposa donar la raó al Suprem, però en principi el Constitucional, a qui donarà la raó, serà a Turull. Això farà que només Turull, només el cas de Turull, ja pugui anar endavant i el Tribunal Suprem, com bé deies, al final acabi adoptant la sentència del Constitucional. Això no vol dir que Puigdemont pugui anar corrents al Suprem, sinó que haurà d'esperar el seu torn al Constitucional que li donin la raó. Se suposa que seguirà la mateixa doctrina i així anar fent. Però clar, això és lo de les coses de Palacio van despacio. El que vull dir és que en principi tot pinta bé pels ulls de Puigdemont, Turull, Comín, etc., però no és una cosa d'avui a demà.
3: Previsió que incloem a l'agenda política de la setmana perquè comença a desenvolupar-se demà, però que encara haurem d'esperar perquè sigui definitiu. Per tancar amb aquest tema, clar, aquesta decisió del Constitucional arriba en un moment políticament sensible, podríem dir. No sé quines conseqüències institucionals creus que pot tenir i també polítiques, si realment tot va com s'espera, doncs de quina manera es podria posicionar l'oposició amb tot plegat, que ja ho ha fet, però ara que seria, diguéssim, definitiu.
2: Sí, jo crec que podrem descartar que tingui una continuació molt rellevant a nivell espanyol, perquè no només per Ceuta, sinó que hi ha altres temes sobre la taula, que potser ara mateix aquesta sentència a nivell de política espanyola, malgrat l'amnistia, sabem que aquest cas s'arrastra, per dir-ho, des de fa anys, però sí que a nivell català i sobretot des del punt de vista de Junts estem parlant de figures rellevants, no només Turull, sinó que estem parlant del propi Carles Puigdemont. Aleshores, quina és la principal conseqüència de tot això? Que tornarem a obrir o apujarem el volum del debat de Puigdemont quan tornarà? Bueno, ja hem vist l'entorn de Puigdemont, el propi Puigdemont, que d'alguna manera ja està insinuant gairebé què farà només aterrar a Barcelona.
1: Exacte, sí, no, i és una cosa que haurem de, com deies, analitzar. Ja dèiem doncs, que probablement

0: podia ser que Carles Puigdemont celebrés la castanyada a Catalunya. A veure, això ho veurem i ho analitzarem. Si et sembla, deixem la política catalana de banda ara, perquè estarem atents a aquesta qüestió que es podria resoldre en el cas de Turull, com dèiem, aquesta setmana, i parlem de la imatge política que tenim a principis de setmana en clau nacional. D'una banda, Feijó, que visita Ceuta, i ho fa per quarta vegada, i per l'altra, Sánchez, que vola cap a Nova York per participar a l'Assemblea de les Nacions Unides. Comencem per Feijó, aquesta quarta visita, però pot ser especialment rellevant per les persones amb les quals visita Ceuta.
1: Sí, sobretot perquè va acompanyat del líder del Partit Popular Europeu, el Manfred Weber, evidentment també de la líder espanyola del Partit Popular a Europa, que és Dolors Montserrat, i al cap i a la fi és l'objectiu de Feijó, ja ho era la setmana passada, ho vam comentar, que d'alguna manera és europeitzar o internacionalitzar d'alguna manera la qüestió de Ceuta, evidentment assenyalant com una debilitat del govern de Sánchez. Per tant, la fotografia de Feijó a Ceuta ja la teníem, per dir-ho així, però la teníem més amb Vives, amb Juan Jesús Vives, i ara Feijó dona, bueno, un salt endavant o apuja un esgraó i tindrà una fotografia aquest dilluns bastant potent i unes declaracions al costat, com dic, de Manfred Weber, que vol dir, bueno, doncs un recolzament del Partit Popular Europeu. Mm-hmm.
2: Una pregunta en clau de comunicació política. Ara ho deia la Lola, és la quarta visita des de que va haver aquesta crisi migratòria a finals de juliol. No sé si és gaire bon moviment, diguéssim, visitar tants cops la zona zero, diguéssim, del problema del teu rival directe.
1: A veure, si excedeixes les visites, sí que pots tenir un problema de que la ciutadania es torni en contra en el sentit de, bueno, molta fotografia, però tampoc estàs aportant res. Aleshores, la gran avantatge que té Feijó és que Juan Jesús Vives, que és, diguem, és el seu representant allà, no? És el president de Ceuta, és del Partit Popular, doncs té una aprovació popular bastant alta i aleshores això encara li serveix d'aval. A veure, com a comunicació política, evidentment jo li recomanaria a Feijó que es fes la foto a Ceuta i més si pot ser acompanyat, com és el cas de Manfred Weber i de les personalitats que fossin. Al final ha agafat un filó, Feijó, el Partit Popular, també Vox, òbviament, han trobat en Ceuta una manera de desgastar el govern i un govern que no ha trobat la resposta correcta o la resposta bona a aquesta qüestió i, per tant, Feijó el que està intentant és posar el dit en la nafra. Mm-hmm.
2: Parlem, diguéssim, d'una visita a Ceuta, aquí a Espanya, Feijó, però amb una clau, diguéssim, una mica més genèrica, perquè és aquesta europeïtzació del problema que explicava l'Adrián. D'altra banda, a Feijó el tenim a Ceuta i a Sánchez de Nova York. En aquesta postal que ens deixa al principi de setmana, qui en pot treure més suc a nivell nacional? Entenc que Feijó.
1: Sí, a curt termini Feijó perquè té més facilitat perquè la seva imatge és molt concreta. És Ceuta, està amb Juan Jesús Vives, està amb el president del Partit Popular Europeu. A veure, Pedro Sánchez, que sí, que està a Nova York, que és l'Assemblea General de la ONU, això et dona, clar, al final et posiciona com el president del govern i per tant, també pots estar allà defensant el teu model migratori. És a dir, evidentment que hi ha aquest tema. Per cert, un altre tema que Pedro Sánchez vol posar a l'agenda aquesta setmana, que és el tema de la intel·ligència artificial, les tecnològiques, i que és un tema que es parlarà molt a l'Assemblea General. Però el problema per Sánchez és que la imatge a Espanya serà la de Ceuta. I Sánchez al final corre el risc que la seva agenda a Nova York, que inclou una foto amb Hamdani, al final s'acabi diluint dintre de tot el relat sobre Ceuta. Jo m'espero aquí a Espanya molt dels Oscars. Amb els Oscars em refereixo a l'Òscar Puente, ministre de Transports, i l'Òscar López, ministre de Transició Digital, perquè són els dos ministres, diguem-ho així, que més actius estan als mitjans quan el president no està enviant cap missatge, no? O sigui, jo crec que podem esperar un intent per part d'Òscar Puente, Òscar López, de rebatre el que estigui passant des d'avui a Ceuta o, diguem-ho així, a la política espanyola.
0: M'agradaria, abans de passar a una altra qüestió, fer un petit comentari d'un tema que comentàvem amb tu la setmana passada, que mostraves especial interès per aquella batalla televisiva entre l'alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vives i Pedro Sánchez, que compartien pantalla en un mateix grup de comunicació en hores similars, però amb dues entrevistes, evidentment, doncs, separades en emissores diferents. Algun element destacaries d'aquella doble entrevista?
1: Destacaria dues coses. La primera, una qüestió que segur que com treballeu als mitjans entendreu, i és que les dades d'audiència diguem-ho així, donen alegries a les dues bandes, perquè si és veritat que Vives va guanyar en audiència perquè va fer 2 milions d'espectadors i Sánchez 1,5 milió, en realitat una de les altres coses

0: que s'argumenta és que si comptem la mitjana de l'Hormiguero i la mitjana de l'Intermedio, diguem que qui va pujar més l'audiència va ser Sánchez. Però bueno, dita aquesta anècdota, l'altra qüestió que sí que posaria sobre la taula és una que ja estem dient amb Feijó, i és que a Vivas li va resultar molt més fàcil posar el titular. És a dir, amb Vivas era clarament identificable el seu titular. Això és una invasió del Marroc, el govern espanyol no ens està ajudant, etc. Els seus titulars van ser molt senzills. Els titulars, en canvi, de Pedro Sánchez van ser més diluïts. No van tenir la mateixa força, i això jo crec que és una qüestió que, a més, vam comentar la setmana passada.
1: Comentaves una cosa, crec que fora de micròfons, la setmana passada, sobre el llenguatge que utilitzava Pedro Sánchez en les últimes entrevistes que se li feien sobre els casos de la seva dona i el seu germà, Begoña Gómez, que es referia a ells amb el nom de pila, diguéssim, no amb el nom familiar. Això ho vam poder veure en aquesta entrevista?
0: Sí, és a dir, al final és com una decisió per part seva, és una decisió comunicativa, al final tot és comunicació, com diria jo a les meves classes, i això és una decisió. Per ser una decisió que aquesta setmana tindrà importància, perquè tenim darrera notícia també sobre Begoña Gómez i torna a estar obert al seu... Bueno, no és que torni a estar, sinó que s'obre el judici oral contra ella, sí. I per tant aquesta qüestió o aquesta decisió d'anomenar-los pel nom de pila que cobrarà importància. Per què? Perquè anomenar-los pel nom de pila és atribuir-los primer uns mèrits, és a dir, el meu germà i la meva dona no són el meu germà i la meva dona, treballen allà perquè tenen uns mèrits, i en segon lloc, passi el que passi amb el seu recorregut judicial, no són el germà de Pedro Sánchez i la dona de Pedro Sánchez, sinó que és Begoña Gómez i David Sánchez.
1: Per tancar aquesta agenda d'aquesta setmana, Adrián, m'agradaria parlar del CIS. El CIS d'aquest setembre és el primer CIS després de la crisi a Ceuta, i no sé si podem parlar de sorpresa. La immigració no guanya pes entre els principals problemes del país.
0: Sí, o sigui, no sé si és una sorpresa, però és una dada que a mi m'ha sorprès bastant, i és que si comparem el CIS, el darrer CIS abans de l'escenari del 30 de juliol, de la crisi a Ceuta, i el que s'ha publicat ara fa uns dies, ara al setembre, veiem com la ciutadania espanyola no està més preocupada per la immigració, sinó tot el contrari. Amb aquesta clàssica pregunta dels problemes que té Espanya, al juliol el 23,4% dels espanyols deia que un dels problemes era la immigració, i ara, al setembre, ha estat el 19,7%. Això és una davallada que algú podria dir, bueno, no és molt grossa, a veure, són 4 punts, és important, però el més destacat de tot seria un altre problema, que és el govern i els partits polítics, que ha pujat de l'11,9% al 18,8%. Això vol dir 7 punts més. I sobretot una dada important, un 15% dels espanyols anomena el govern o els partits com el principal problema d'Espanya per darrere de l'habitatge. O sigui que això són dades que, com a mínim, criden una mica l'atenció.
2: Clar, de fet, estem parlant de gestió, que la gestió al final afecta a totes les qüestions, també a la immigració, en aquest sentit.
0: Clar, i una de les coses que veiem en aquest CIS és que podria passar que, a banda de castigar la gestió dels polítics, també s'incrementés, com dic, aquesta preocupació per la immigració. Però, irònicament, la immigració està baixant com a principal preocupació i està pujant, com bé dius, la preocupació, deixem utilitzar aquesta paraula, per com els polítics gestionen aquesta crisi.
2: Doncs ho deixem aquí, però ja hem posat moltes qüestions sobre la taula, una setmana molt marcada, com dèiem, per la llei de l'amnistia i el treball al seu voltant que ha de fer el Constitucional, i llavors també, evidentment, que ja fa temps que està a l'agenda diària, podríem dir, tota la qüestió que s'està vivint a Ceuta. Moltíssimes gràcies, Adrián Caballero. Bona tarda i bona setmana.
0: Moltes gràcies, bona tarda.
3: A ver esa foto, decir patata.
4: ¡Hijolusa!
5: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
6: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
7: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
8: Verisur. ¿Qué?
4: Tengo todos mis seguros contigo.

0: social, que aquí me pilla un poco lejos, aunque pueda trabajar con ello, pero sí que es verdad que también hay estudios que hablan de que estudiar el sí también, es decir, ayuda a entender el no, es decir, cómo se acepta una relación de manera sana puede ser importante también para entender bueno, el otro reverso, ¿no? Cómo decir que no. Estudios también que hablan, ¿no? Que un menor apoyo hacia los roles de género correlaciona con mayores acuerdos, ¿no? Entre las necesidades propias de las otras personas, lo que hemos comentado antes varias veces, ¿no? Del hombre como ente protector o guardián. Insisto que las relaciones sexuales no tienen por qué ser humillantes o degradantes. El deseo sexual es muy particular, hay gente que, pues, role-playing, sexualidades diversas, aquí hay un mundo muy diverso y muy interesante de estudiar. Y vuelvo a insistir que en estas minorías sexuales y con sexualidades diversas, como hay menos guiones, bueno, podemos decir sociales, ¿no? Por ejemplo, relaciones homosexuales o bisexuales, hay que crear un guión para hacer un consentimiento claro y sano, sano y saludable. Y esto ocurre y esto es científico. Con lo cual es insistiré, bueno, en romper este mito y luego lo que hemos comenzado en la explicación con el tema digital, que el sexting o enviar fotos eróticas no es negativa en sí misma, sí mismo, pero la huella digital, explicar, bueno, cómo hacerlo sin que haya filtraciones, porque esto genera muchísimo daño, muchísimo dolor, incluso alguna situación de suicidio. En casos graves o falta de deseo o problemas, digamos, de entendimiento, la psicoterapia puede ayudar, ¿no? A mujeres o especialmente hombres a explorar sus propios deseos, negociar encuentros sexuales basándonos en la responsabilidad personal y el mutuo acuerdo, pero insisto, esto en casos concretos. La psicoterapia en sí misma debe ser un tema más educativo y, bueno, contextual. La psicoterapia puede ayudar, evidentemente, en casos concretos. Y también hablando de la psicoterapia, que hay pruebas psicométricas que, pues, es como, bueno, subcomponentes, ¿no? Que decimos siempre del consentimiento, que, por ejemplo, se suele medir, pues, estilos de creencias, actitudes y, bueno, y modos y de conductas de ver la vida. Con lo cual, como decimos, el consentimiento es una definición a veces demasiado volátil, pero sí que es verdad que en psicoterapia hay cada vez más estudios y más variables que dicen que al final lo sano, lo que habéis comentado, ¿no? Que lo insistir y lo presionar es un límite claro. Y que una sexualidad sana y diversa puede ser variada siempre que se hable, siempre que se consensue y se pongan los límites claros antes de llevarla a cabo.
1: Ens quedem amb aquesta idea, per tant, del respecte en totes i cada una de les ocasions i més sobretot en aquest cas que parlem de la sexualitat, que evidentment doncs, com a humans desperta una part vulnerable de tots i de totes. Com sempre, David Cueto, moltíssimes gràcies. Bona tarda, bona setmana.
0: Muchísimas gracias a vosotros, muy buenas tardes.
2: Hay memorias imborrables, recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
3: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: En aquella primera televisió, aquells primers anys de la televisió. I ella era la de les 25.000 pessetes de TV3, no?
5: Que bé que ho has fet. És veritat, és veritat.
4: Mari Pau Huguet, bona nit.
6: Hola, bona nit. Bé, no sé què dir, perquè estic, si ara em veiéssiu, estic baixa vermella. Com
7: mare
6: com
7: meva, una ovació que es mereix!
4: He de dir que el David no sabia res
7: no
4: de tot
7: sabia.
4: Això.
7: Jo dic, però que, no, saps què estava pensant, Mari Pau? Que bé que ho ha editat, el Robert. Sembla que estigui aquí. Quina meravella. Moltíssimes gràcies per passar pel programa.
6: Ai, David, moltes gràcies.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
8: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
9: valorado
8: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
9: Y otra, valorado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Cariño, llegamos tarde. Bueno, vale, uno rapidito.
11: Con Sexpital siempre es buen momento. Toma Sexpital con maca y recupera tu deseo sexual. Sexpital.
12: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
1: Del 13 al 18 d'octubre, Barcelona tornarà a convertir-se en un espai de debat. Ho farà amb una nova edició de la Bienal del Pensament del CCCB. Sota el tema desencadenar el present, la Bienal proposa aturar-se a pensar el moment que vivim i sobretot les tensions que travessen les ciutats. Parlem de qüestions com l'habitatge, les desigualtats, el treball, les migracions, l'auge dels autoritarismes o bé la crisi de les democràcies. Per parlar d'aquesta edició, de les preguntes que em planteja i també dels límits i contradiccions d'organitzar un gran esdeveniment com aquest, podem saludar ara l'Elisabet Goula, és una de les comissàries de la Bienal del Pensament 2026. Elisabet, què tal? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
1: A veure, dèiem, desencadenar el present és el lema d'aquesta edició. Què vol dir exactament això? I què és allò que ens manté també engallats?
13: A veure, desencadenar el present és un títol que ens va semblar important i interessant per la Bienal perquè tenia un doble sentit. Per una banda, desencadenar és alliberar, no? I per tant parlàvem d'aquesta possibilitat d'alliberar el present cap a nous imaginaris, cap a noves possibilitats. I després també desencadenar és fer possible, no? També. Aleshores tenia aquest doble sentit que ens agradava i que també desplaçava el terreny del debat cap a la realitat que tenim ara i avui, no? És cert que en alguns debats sobre els reptes del món contemporani moltes vegades hi ha una tendència en situar els debats o bé en el passat i amb mirada de nostàlgia o bé cap al futur, no? amb unes mirades que fàcilment van cap a la distopia, com hem vist els darrers anys, no? Per tant, amb aquest lema també buscàvem reivindicar que hem de treballar avui, no? Perquè el futur sigui el que volem, no? I aquest és una mica el debat que proposem en aquesta Bienal.
1: Val, i tot això, és a dir, les persones que hi assisteixin, com ho veuran, no? És a dir, tenim aquesta idea molt potent, per cert, no? Que ara ens comentes, llavors, a través de quines activitats, doncs això, les persones podran reflexionar sobre aquesta qüestió.
13: A veure, la Bienal és un festival de tota la ciutat de Barcelona, és un festival que, a més, des de la seva primera edició, el 2018, sempre ha reivindicat que el pensament és una cosa que es fa en molts llenguatges i en molts formats, i per tant és per això que la Bienal fa una proposta d'activitats que passen en molts llocs de la ciutat i que, a més, tenen aquesta diversitat doncs, de disciplines, de llenguatges, per tant, trobarem des de taules rodones, des de conferències, des de lectures dramatitzades, música, lectures poètiques, podcasts, no? És a dir, la idea és alimentar aquests diàlegs amb aquesta diversitat doncs, de llenguatges i d'idees.
1: Precisament la ciutat té aquest punt doncs, molt important en la Bienal del Pensament i la plantegeu com un possible bastió de resistència democràtica davant de l'autoritarisme. Quines eines concretes pot tenir una ciutat per protegir la democràcia?
13: A veure, nosaltres pensem que la ciutat, per començar, és ara mateix el lloc on viu la major part de la població del món. Per tant, les ciutats, ni que sigui demogràficament, és on es dirimeixen gran part dels reptes del món contemporani. Per altra banda, les ciutats és allà on de manera més intensa eclosionen molts d'aquests reptes, no? La ciutat és aquella convivència entre estranys que posa a prova molts de les qüestions de la nostra convivència més bàsica, no? Aleshores, la ciutat és també històricament, no només ara, un lloc on s'han assajat moltes de les fórmules de la democràcia, de participació, de diàleg, d'organització, per tant, i ho estem veient avui, no? També, en un moment en què a nivell global estem veient l'avenç dels autoritarismes en molts països i en moltes geografies, també estem veient com les ciutats estan sent espais doncs, de resposta democràtica i de proposta de solucions i d'alternatives. També m'agradaria afegir que aquesta reflexió sobre la democràcia i sobre la ciutat, no? que és important en aquesta Bienal, explicat i a més enllaça amb el fet de que aquest any Barcelona sigui capital mundial de l'arquitectura i per tant ens semblava que era un vincle també bonic de reivindicar i de fer visible en aquesta celebració.
1: Clar. Parlaves ara de la situació política internacional també que vivim i una de les altres qüestions que també estan molt a l'ordre del dia és la sobreinformació, les xarxes socials, discursos també doncs, a través d'aquests mitjans cada vegada més polaritzats. En tot aquest context, quin paper juga el pensament lent, crític, matisat, com el que plantegeu?
13: A veure, nosaltres pensem que és importantíssim que existeixin espais on les persones es trobin físicament per poder debatre amb temps i dedicar estones a l'intercanvi d'idees, no? Això que sembla molt evident, en un moment en què gran part de la circulació de la informació s'ha anat simplificant molt, com deies, no? En l'ús de les xarxes socials, en què gran part d'aquesta circulació d'informació es produeix de manera digital i a distància, no? La Biennal proposa un moment de trobada. Jo crec que aquest és un element molt important, no? És un element en què ens trobem, i ens trobem en els carrers, i ens trobem en places, i ens trobem en espais públics que tenen aquesta càrrega política i col·lectiva per parlar de qüestions que ens interpel·len. I jo crec que això té una força importantíssima justament per impulsar debats que siguin molt més, que incorporin molt més la complexitat, que és una de les coses que ens falta avui molt en el debat públic, que incorpori la diversitat de punts de vista, d'idees, de veus diferents, de persones, no? Per tant, ja no és em relaciono amb un aparell electrònic per anar tenint una entrada d'informacions de molts de vés a saber on, no? D'una manera deslocalitzada, sinó que surto i vaig a la plaça, a una plaça del meu barri, a discutir amb altres persones de la ciutat sobre temes que ens interpel·len a tots i a totes, no?
1: Ja per anar acabant, clar, una Biennal del pensament el que fa és precisament produir pensament, però clar, també pot quedar-se en un gran aparador cultural, no? Com eviteu que aquestes reflexions es quedin dins dels auditoris i que no tinguin cap efecte fora del CCCB?
13: A veure, una de les coses importants és que la Biennal està comissariada per projectes culturals de la ciutat que fan aquesta feina tot l'any. Per tant, no és, la Biennal no és una cosa que passa cada dos anys i després i entremig no fem res més, no només el CCCB, sinó també l'Escola de Pensament, amb Marina Garcés i Albert Lladó, que també són part del comissariat, o IES Global, amb Rafa Vila-Sanjuan, que també és part del comissariat, o la Sullivan, que és una productora cultural vinculada a molts projectes de la ciutat, com molts altres projectes que hi ha a la ciutat d'impuls del pensament, del diàleg, de la trobada, de la filosofia, no? Per tant, la Biennal l'entenem com un moment d'eclosió i de més visibilitat de processos que estan permanentment en marxa en la ciutat, no? I jo crec que aquesta és una idea important perquè, a més, són tot projectes que tenen molta trajectòria i que tenen públics i visibilitat molt consolidada, vull dir que no és un moment cada dos anys en els que de cop es fa aquesta celebració, sinó que hi ha una constant, diguéssim, de programació i de treball a la ciutat per part de gent que estem a la Biennal i de molta gent que no hi està i que també ho fa.
1: Doncs obrim la porta, la invitació, no?, a totes les persones que ens escolten a ralentir el ritme estrepitós en què vivim i obrir la finestra al pensament, com ho fa també la Biennal, ho farà del 13 al 18 d'octubre. Moltíssimes gràcies a una de les seves comissàries, Elisabet Goula. Gràcies, bona tarda, èxits.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres, adeu.
14: Consigue tu alarma llamando a Movistar por Seguro Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar por Seguro Alarmas.
15: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.

Arribem ja al final d'aquesta brúixola de dilluns. Abans, però, fem un repàs de titulars de la jornada que passen, ja ho hem dit molt, insistit molt en aquest sentit durant el programa, per l'educació i concretament per l'objectiu del govern d'abordar la crisi educativa a casa nostra amb la participació d'entitats, de mestres, de famílies i també de les formacions polítiques. Alguna d'elles, això sí, no volen seure a la taula a idear un pla fins que el president Illa cessi la consellera d'Educació, Esther Niubó. Més coses. Demà, dia important al calendari, el Tribunal Constitucional ha de començar a deliberar sobre els recursos d'empara que els líders independentistes han presentat contra la decisió del Suprem de no aplicar la llei d'amnistia al delicte de malversació. El tribunal iniciarà demà el debat sobre el recurs de l'exconseller i actual secretari general de Junts, Jordi Turull. Així que de ben segur demà abordarem aquesta qüestió i ja saben que cada dia ens agrada buscar una cançó per acomiadar-nos, Joan.

0: Què tal? Avui què tenim?
1: Doncs avui, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer, sí. I hem triat una cançó de l'Oreja de Van Gogh que gira al voltant d'aquesta malaltia. A més, gira al voltant, literalment, perquè parla dels malalts d'Alzheimer, però també de l'entorn, dels familiars i amics que atorguen el seu suport incondicional als afectats en una malaltia especialment dura, en aquest sentit perquè esborra records i la identitat dels que t'envolten. Una cançó que compta amb la col·laboració d'artistes com Melendi, Rosalén o Vanessa Martín, entre altres, que es van unir per construir aquest himne benèfic que va servir per recaptar fons per la investigació de la malaltia. Tanca la brúixola d'avui, Estoy contigo, de l'Oreja de Van Gogh.

aquest Estoy Contigo nosaltres ens acomiadem d'aquest primer dia de programa de la setmana i els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz, cuidant-se molt fins demà que vagi bé.

0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Vull dir 35, realització musical del Vicenç Armero, hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolística del dia, que en clau Barça ens deixa els de Hansi Flick consolidats encara més al capdavant de la classificació de primera després de 7 jornades amb el hat-trick per victòria de Rafinha a Sevilla. La creu, la lesió de Christensen. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Albert. Sí, el Barça que marxa a l'aturada de seleccions, més líder, encara de forma més indiscutible, de la Lliga. Dissabte va fer la feina en el que segurament va ser el partit més exigent fins al moment pels homes de Hansi Flick, que van veure com el Sevilla, a més, es posava per davant el Sánchez-Pizjuán, però, com deies, els tres gols, el hat-trick d'un jugador que està il·luminat, que està protagonitzant un inici de temporada estel·lar, que Rafinha va fer que els blaugranes sumessin el setè triomf del curs. Abans, el Barça havia sumat una altra victòria, la de l'Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies. La directiva presidida per Joan Laporta va tirar endavant totes les propostes, les dues més importants, les dels comptes del curs anterior 25-26, amb unes pèrdues en resultat extraordinari de 18 milions d'euros i també amb l'aprovació del pressupost per la present temporada, la 26-27, amb rècord de gairebé 1.200 milions d'euros. I dit això, com deies, la pitjor notícia és la lesió d'Andreas Christensen. Porta gairebé 2 anys inactiu per culpa de les lesions, doncs el central danès pateix una altra lesió muscular en el recte anterior del quàdriceps de la cama esquerra i serà baixa durant les properes setmanes, sense especificar el Barça el temps que es passarà al central danès lluny dels terrenys de joc. I el Barça també va estar pendent ahir de tot el que va passar en el derbi de la impressora, perquè la victòria de l'Atlético, sí, se li diu així, no? Ja és el derbi de la impressora, així és com serà recordat, segur. Estic convençut que dintre de 15 anys, quan repassem aquest derbi del 2026, serà el derbi de la impressora. Aquesta victòria de l'Atlético sobre el Madrid, el Metropolitano, que fa que els matalassers estiguin a 5 punts i els blancs a 6. I avui, precisament, l'entrenador del conjunt blanquivermell de l'Atlético, Diego Pablo Simeone, s'ha referit al Barça com un equip que està molt per sobre de la resta.
3: La verdad que juegan bárbaro. Sí. Parece que juegan otro deporte. Parece que juegan un deporte diferente al que jugamos nosotros. La verdad que no tenía 9 y de repente apareció Rafinha y lleva en 7 partidos 12 goles. Yamal creo que lleva 7, si no me equivoco, ¿no?
4: Sí, correcto.
3: Los números son increíbles, te presionan en campo tuyo, te sacan tiempo, no tienen miedo de arriesgar y recibir gol porque parece que reciben un gol y es peor porque son mejores, son los mejores. En estos momentos es el mejor equipo de la liga por una cuestión de lo que está mostrando.
2: I aquesta setmana el primer equip culer s'entrenarà a la ciutat esportiva Joan Gamper, en família, la que formaran Bosiek Chesney, Alejandro Valde, Gerard Martín, Gavi, Brian Fariñas i Gabriel Jesús, que són els únics que no...

0: marxen amb les seves seleccions. Tots ells s'exercitaran fins divendres i després gaudiran d'atenció 9 dies de descans que els ha donat Hansi Flick. No descansaran, però, els 17 internacionals que marxen amb les seves seleccions. Anirem seguint el seu dia a dia en els diferents compromisos, tant de Nations League, de classificació per l'Eurocopa Sub-21 o dels amistosos. Són 7 els que marxen amb la selecció espanyola: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín López, Dani Olmo i Lamine Yamal. I avui el seleccionador de tots ells, Lluís de la Fuente, ha estat renovat fins l'any 2032, una renovació que era un secret a veus, i més després de la consecució del Mundial d'aquest passat estiu. Un dels capitans, el jugador del Barça, Rodri, li ha volgut donar l'enhorabona.
1: Simplemente me gustaría felicitarte por tu renovación. La verdad que no se me ocurre un entrenador mejor para nuestro país. Que sigas contagiándonos con tus ganas de ganar, con todo lo que nos aportas futbolísticamente, pero sobre todo en la faceta humana. Así que nada, te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor.
0: El calendari de la selecció espanyola és el següent. Jugarà Anglaterra contra Anglaterra dissabte 26 a Wembley, contra Croàcia dimarts 29 a Sevilla, altre cop a casa a Oviedo contra la República Txeca dissabte 3 d'octubre, i l'últim partit d'aquesta doble aturada de seleccions serà contra Croàcia a Split el dimarts 16 d'octubre. D'altra banda, acabo amb una altra lesió, la d'un jugador cedit pel Barça, en aquest cas el Deportivo de A Coruña. Males notícies per Marc Casado, que ha estat sotmès a una intervenció quirúrgica per culpa d'una fractura de la clavícula dreta i s'estarà uns 3 mesos de baixa.
2: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
3: Pates la piara, más buenos que el pan.
4: ¿Buscas algo nuevo que ver? En ViX te esperan los mejores estrenos, junto a una enorme colección de series, películas y las novelas clásicas más queridas.
5: Aquí puros profesionales.
4: Todo en el mayor catálogo de contenidos en español del mundo.
6: No pensé que me volvería a enamorar así tan rápido.
4: Disponible en exclusiva en A3Player por 3,99 euros al mes o 39,99 euros al año.
7: ¡Increíble!
4: ¡Vive la experiencia ViX!

0: Ha tocat tres quarts, l'Espanyol afronta l'aturada de la Lliga amb molts dubtes després de dues derrotes seguides. Víctor Lozano, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. No baixen tranquil·les, en absolut, les aigües a Can Perico. L'equip no acaba d'aixecar el cap i no dona bones sensacions, sobretot si ens fixem en els dos últims partits. Però, ara mateix, no arriba per qüestionar la continuïtat de Manolo González. Monchi ha desfullat la margarida i el resultat ha estat es queda. Per tant, queda descartat que hi hagi, de forma imminent, un relleu a la banqueta blanquiblava. Diferent és el que passi després del proper partit, el que l'Espanyol jugarà el 9 d'octubre contra el Màlaga a la Rosaleda, en una tercera derrota consecutiva acompanyada d'una lamentable imatge com la que ha ofert l'equip en els dos últims partits. Això sí que podria costar-li el càrrec al tècnic gallec. L'Espanyol, recordem, és 15è a la classificació de la Lliga amb 7 punts i està només 2 del descens, tot producte de només haver aconseguit 7 punts de 21, uns números del tot insuficients per la direcció esportiva. De totes maneres, s'aposta per la prudència i la no precipitació i se li vol donar una mica més d'oxigen al projecte. A més, des del club valoren molt que el vestidor segueix mostrant un suport incondicional a Manolo, especialment els pesos pesants de la plantilla. Ara hi ha per davant 3 setmanes per treballar sense descans i corregir tot el que cal corregir, que no és ni poc ni fàcil. Bé, 3 setmanes no, perquè el tècnic blanquiblau ha donat 6 dies de festa als seus jugadors. Per aprofitar aquests dies lliures de partit que deixa la primera aturada pels compromisos de les seleccions, Manolo González disposarà de gairebé tota la plantilla. Només perd a 3 internacionals, Vanja Drugsic, que s'incorpora a la selecció d'Eslovènia, Javi Hernández amb la selecció espanyola sub-21 i Roberto Fernández, que estrena convocatòria amb la selecció espanyola absoluta a les ordres del recent renovat Luis de la Fuente. La resta estaran tots a punt, fins i tot els lesionats Gorosabel i Puado. Tots dos, molt probablement, fins i tot participaran en el partit amistós a porta tancada que l'Espanyol disputarà el proper divendres 2 d'octubre contra l'Ipswich Town a l'estadi de Cornellà al Prat.
0: A segona divisió, 6a jornada, el centre d'esport Sabadell s'imposava ahir 3-1 l'Oviedo a la nova Creu Alta. Els arlequinats 6ens a la classificació. Ferran Costa, el tècnic, super satisfet.
2: Molt content perquè penso que és una victòria del col·lectiu, una victòria d'una unitat que ha treballat molt fort durant la setmana i un cop més la nova Creu Alta fent màgia. Hem fet un grandíssim partit contra un equip clar candidat al títol, a l'ascens, que la temporada passada estava jugant a primera divisió amb molts dels jugadors que estaven avui sobre el terreny de joc, i penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment.
0: La mala nova la protagonitza el davanter estatunidenc Nicolás Gioacchini, absent al Nuevo Mirandilla per lesió i que avui hem conegut el seu abans. Estrencament del lligament creuat anterior del genoll dret, pel que haurà de ser intervingut quirúrgicament. Per la seva banda, el Girona guanyava 1-2 dissabte a Càdiz. Els blanquivermells són 8ens a la general, però Quique Álvarez, l'entrenador, molt autocrític malgrat la victòria.
3: Hem fet una bona primera part amb ocasions per marcar i ens hem posat 0-2, no? El problema ha estat el que ens està passant últimament, que ja no és un tema d'avui, és un tema de diversos partits, que al sortir de la segona part ens hem marcat i jugant a casa la cosa s'apreta i nosaltres hem tingut dues o tres situacions a la contra, però és veritat que hem perdut el control del partit, que el teníem bastant clar, no? No pot ser que els partits sempre els acabem aixecando agua. Hem d'intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no?
0: Fede Ratas, Gioacchini no va ser a la nova Creu Alta davant de l'Oviedo i no al Nuevo Mirandilla, on va jugar el Girona davant del Cádiz. Són les 8:48, tertúlia.
4: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optica.

0: es lo que estamos viendo todos. Luego, como analizaremos la situación del Real Madrid, el gran problema del Real Madrid es el Barça. Es que tú ves los aficionados del Barcelona y están deseando que llegue el fin de semana para ver a su equipo. Los aficionados del Real Madrid están sufriendo porque dicen, ¿qué Madrid me encontraré? Y ves en la acera de enfrente a un equipo espectacular que enamora, que ilusiona, y por eso se pone... Pues lo que dice es que normalmente se engrandece todavía el mal del Real Madrid, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo de Simeone y creo que todo el mundo del fútbol europeo, y me atrevería a decir mundial, cree que ahora mismo el equipo más en forma del mundo es el Barça.
1: Es que 31 gols en 7 partits es una auténtica burrada, Roger.
2: Sí, sí, una bajanada. La verdad es que ningú es podia esperar aquest Barça d'aquest inici de temporada, sobretot això, no? Quan a sobre no ens havia arribat el nou que estàvem esperant, que era Julián Álvarez, i de sobte doncs Flick diu, no tinc problemes, vaig apostar pel Rafinha, que ho farà de nassos, i mira el resultat que està donant. Sorprès positivament amb les paraules del Simeone, perquè un ho pot dir per dins, ho pot pensar, però fer-ho públicament d'aquesta manera i amb aquesta, no?, amb aquesta rotunditat, doncs jo crec que, bueno, també s'ha d'agrair.
1: Clar, és que molta gent dirà, bueno, és que portem sols 7 partits i potser aquests 31 pues, no acaben de ser un reflexe del que serà la resta de la temporada perquè queda molt. Vale, però és que en el cas de la Hansi Flick, claro, si uno coge ya 125 partidos, ya es el muestreo ya es serio. Y el Barça con Flick, 354 goles.
0: Casi tres por
1: casi
0: partido.
1: Tres. Es que es una burrada.
0: No, pero y luego no solo eso, porque ha pulverizado todos los registros de ser líder más semanas desde que es entrenador del Barcelona en promedio, etcétera, etcétera. Pero ya no solo eso, Albert, es sensaciones. Es que el Barcelona, habéis hablado de 31 goles, palos, penaltis fallados, ocasiones clarísimas, porteros que te paran. O sea, es que si tuvieran un poquito de fortuna, el día del Racing eran 12. Es decir, ahora podríamos estar hablando de 40 y pico goles. Pero ¿esto qué es? O sea, es que el Barça está tres pasos o tres escalones por encima de todos sus rivales. O sea, no tiene punto de comparación. Y está rotando jugadores encima, porque cuando ve que, oye, Rafinha, hat-trick, venga, al banquillo. Fermín, que marca dos goles el día anterior, suplente, que juegue Olmo. Lamin Yamal, oye, al banquillo. Adeyemi, hace un partidazo, le toca a Gordon. O sea que ni siquiera está dando guiños a los jugadores más en forma. Dice, no, aquí hay que equilibrar. Yo creo que es que está gestionándolo maravillosamente bien.
1: Y al capdavant, Roger, al sorprenent nou, Rafinha, amb 12 gols darrere, segon a la llista de la Bota d'Or, darrere un beninès que juga a Letònia, que es diu Ede Okolo, allà porten ja mitja temporada, ha jugat en dos equips, el Lukumus i el Liepaja, i ha anotat 25 gols en mitja temporada. Darrere ja va Rafinha, per davant de tothom, del que tu em diguis.
2: Sí.
1: Haaland,
2: sí.
1: El del Bayern de Múnich, el Kane, el que tu vulguis.
2: No, ara si segueix aquest promig, està clar que potser no això, ja que no li reconeixen estar ni tan sols a la llista dels 30 nominats a la pilota d'or, però si va amb aquest promig, el que segur guanyarà serà la bota d'or, perquè bueno, és brutal, és brutal. Ningú ens podíem imaginar que el Rafinha... Bueno, que va començar com a extrem dreta quan va arribar al Barça, que després va aparèixer Lamin i es va tindre que anar a buscar el lloc a l'extrem esquerre i ja va començar a ser un jugador important, i ara doncs això, ens falta un nou, també s'ofereix ell i allà el tenim i marcant més gols que ningú. Brutal, la veritat és que bueno, increïble el que està fent, un jugador que, bueno, que al final dona la raó a Flick perquè el tria com a primer capità, perquè és el primer que s'implica en la pressió alta que vol l'entrenador, i evidentment si el teu capità és el primer que apreta i que mossega, a la resta no els hi queda un altre que acompanyar-lo, i així s'està veient aquest Barça que van tots a una.
1: Sí, i que per
3: fíjate
1: cert...
3: Que, sí,
1: perdona.
3: Fíjate que si hablamos...

professora Mònica Jiménez Morales, i també parlarem de canvi climàtic i de com podem revertir els seus efectes, quin és el pla B que tenim, i ho farem amb el professor Salvador Puello. Per tant, tenim moltes i moltes històries per entretenir-vos. A partir de 2:15, com sempre, fins a les 6, us esperem a Nits de Ràdio.

0: A la brúxula de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 25 i sí, comencem la pròrroga. La brúixola de Radio Estadio Catalunya que ens deixa aquest dilluns 21 de setembre al marge del futbol, Víctor Llucià.
2: Comencem amb bàsquet, celebració massiva de la penya en el seu primer títol després de 18 anys. Ahir la 6a Joventut de Badalona va derrotar el Barça a l'Olímpic a la final de la Supercopa Endesa per 101 a 87 amb un Nicolà Provitola descomunal, autor de 31 punts i 7 assistències.
3: Me va costar un poco caer, ¿no?, de todo esto. Fue una fiesta todo el fin de semana. Estamos celebrando, estamos disfrutando mucho. Y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que, nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como... Esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada. Y bueno, yo disfruto de cada compañero que tengo y del entrenador que tenemos.
2: Aquesta tarda hi ha hagut recepció institucional de l'equip al Saló de Plens de la Casa de la Vila i després els jugadors entrenats per Dani Miret s'han donat un bany de masses amb l'afició que ha celebrat un títol 18 anys després de la consecució l'any 2008 de la Copa del Rei i de la Copa ULEP. Pel Barça, pel perdedor de la final de la Supercopa, aquesta setmana arrenca l'Eurolliga. Dijous, el conjunt d'Alexander Sekulić rebrà l'Anadolu Efes Turc al Palau Blaugrana en el duel de la primera jornada de la màxima competició continental. Més qüestions en ciclisme, Paula Blasi va ser 18a i Mireia Benito 20a, totes dues a més de 3 minuts de la guanyadora a la prova de contrarrellotge femenina del Mundial de Montreal, en què es va imposar la suïssa Marlen Reusser. Dissabte vinent tindran la revàlida totes dues a la prova en ruta. I en trial, Paula Bellán revalida el títol de campiona del món. La terrassenca de 27 anys es va imposar ahir a la segona prova del trial de Pobladura de les Regueres a Lleó i ha sumat d'aquesta manera 6 victòries i 4 segons llocs en una temporada en què la seva gran rival ha estat la italiana Andrea Rabino.
1: 9 i 27, i ara toca obrir micròfon a l'embaràs. Embaràs i esport. Pareu orella, que la notícia crec que us sorprendrà.
4: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
0: La entrevista a la brújula de Radio Estadio.
1: 2 hores 59 minuts 43 segons és el temps que un atleta no professional ha trigat en cobrir els 42 quilòmetres 195 metres de la marató de Sydney. Temps notable per no ser esportista d'èlit. La particularitat és que la corredora estatunidenca Ali Anderson, de 29 anys, va fer la marca embarassada de 8 mesos a la seva 32a setmana de gestació. Un fet que ha tornat a plantejar el debat sobre quins són els límits fisiològics de l'esport durant l'embaràs. La Mireia Guarner-Piquet és fisiòloga i especialista en el Departament de Fisiologia i Nutrició del Centre del Rendiment de Sant Cugat. Doctora, bona nit.
5: Hola, molt bona nit. Encantada d'estar amb vosaltres.
1: Igualment. Val a dir que la corredora que ens dona peu a la conversa ja s'havia inscrit a la cursa abans de conèixer el seu estat i que l'organització de la Marató de Sydney compta amb una política específica per a dones embarassades que permet a les atletes ajornar de forma gratuïta, mitjançant, òbviament, la presentació d'un certificat mèdic, la seva inscripció per les edicions dels 3 anys següents. Tot i això, després de consultar amb especialistes i valorar les seves sensacions físiques, l'Ali Anderson va decidir rebutjar l'ajornament i prendre la sortida al costat dels milers i milers de corredors que van omplir els carrers de la ciutat australiana. Suposo, doctora, que partim, sembra bastant de calaix, de la premissa de que cada cos i cada embaràs té en l'àmbit de les esportistes, també, òbviament,

0: realment un món diferent i que generalitzar no deu ser ni encertat ni indicat.
1: Totalment d'acord, Albert. La veritat és que és una notícia molt cridanera, no? Una corredora de 32 setmanes d'embaràs que acaba una marató en menys de 3 hores. Però de tot plegat, crec que el més interessant no és ni la marató ni el temps que ha fet, sinó tot el que hi ha i que explicaves, no? Que hi ha darrere d'aquesta decisió. És una corredora amb molta experiència, no? Que ja havia fet fins ara, fins en aquell moment 6 maratons i que tenia una marca personal de 2 hores 42, no? Per tant, uns més de 15 minuts més ràpid que aquesta darrera marató que va fer a Sydney. I, a més, aquesta marató, doncs, ja la tenia prevista abans de saber que estava embarassada i durant l'embaràs ha anat adaptant la seva activitat. A més, sabem que ho ha anat valorant, no?, amb els professionals que l'acompanyaven, i això per mi és el més important. No hem de mirar aquesta notícia i pensar si ella ho ha fet, no?, si ha fet una marató embarassada, jo també puc, sinó al contrari, no? Però tampoc hem de pensar que estar embarassada vol dir de deixar de fer esport.
0: En el cas que ens ocupa estem parlant d'un atleta no professional, insisteixo, el temps de l'Ali Anderson, repeteixo, fou 2 hores 59 minuts 43 segons, i perquè ens serveixi com a referència, la keniana de 32 anys, Peres Jepchirchir, ella sí professional i ella no embarassada, va guanyar la prova en categoria femenina en 2 hores 18 minuts. Vull dir que estem davant d'un rendiment, el de l'estadounidenca, malgrat l'estat avançadíssim de gestació, molt i molt notable. Tu, que a més t'agrada també les proves de córrer.
1: Doncs sí, és, o sigui, és una situació, no?, que realment s'ha de valorar fil per randa, en quines condicions està aquesta esportista, aquesta dona que decideix córrer aquesta marató, quin entorn professional té també, doncs, per prendre aquesta decisió, i realment, doncs, és un esforç molt notori en un estadi avançat de l'embaràs.
0: Un embaràs que permeti competir s'ha de controlar de la mateixa manera, amb el mateix timing, que un embaràs, diguem-ne, comú, habitual, usual?
1: Doncs bé, jo aquí diferenciaria si es tracta d'una dona que havia fet prèviament, havia corregut prèviament o no, no? Ens situaríem en dos escenaris diferents. Però sí que és veritat que en una esportista professional, aquí, doncs, hem de diferenciar que no està fent l'esport directament per salut, sinó per la seva carrera professional. I aquí pot entrenar, doncs, moltes hores, amb intensitats elevades, amb objectius de competició, fins i tot si s'ho planteja també durant l'embaràs, sempre i quan sigui un embaràs de baix risc i estigui acompanyat, no?, d'aquests professionals que donin suport a, doncs, cadascun d'aquests passos que l'esportista vol prendre i que la puguin acompanyar i guiar en cadascun d'aquests.
0: Entenc, per tant, que també com a procés d'aquestes competicions, que hi deriven cap a la competició, també ha d'haver-hi un control dels entrenaments amb un pla gairebé dissenyat a mida, encara que, repeteixo, perquè és el destacat de la notícia, que és que la nord-americana no és una atleta professional.
1: Certament, no? Fica específica que no és una esportista professional perquè no viu de l'esport, però sí que és veritat que es volia presentar els trials nord-americans per classificar-se pels Jocs Olímpics de Los Angeles. Per tant, tampoc estem parlant d'una persona amateur, no?
0: Correcte.
1: Exacte. I que té un bagatge important en el darrere. Dit això, igualment, no?, importantíssim adaptar l'entrenament en tot moment i no només tenir un entrenador, no?, que et vagi guiant, sinó que també comptar amb un equip multidisciplinar on hi hagi un ginecòleg o obstetra, doncs, expert també en exercici i una llevadora per fer el seguiment pròpiament de l'embaràs, però també un metge de l'esport seria recomanable, un preparador físic i un fisioterapeuta de sol pelvià. Clar. Perquè en aquest cas, doncs, el sol pelvià, doncs, pateix o pot patir, no?, pot arribar a tenir unes conseqüències més importants en forma de futures incontinències, prolapses, que això sí que tenen, doncs, unes conseqüències a llarg termini que no són menyspreables. I dintre d'aquest equip també afegiria, doncs, un nutricionista per assegurar que la ingesta durant tot el procés de l'embaràs es mantingui adequada per cobrir no només les necessitats de la nova criatura que s'està formant, la persona embarassada, i a més, no?, d'aquest exercici que

0: estem fent.
1: Clar, ets especialista en nutrició, més de fisiòloga. La ingesta d'aliments a la que parlaves, pròpia d'un atleta, és compatible amb el d'un embaràs? Incloc, per exemple, em ve al cap, els suplements nutricionals o vitamínics.
0: Doncs bé, s'hauria de mirar individualment cada suplement. Sí que és veritat que normalment quan parlem d'un embaràs hi ha uns suplements que ja estan indicats especialment per dones embarassades, no? Que aquests doncs, són segurs i estan comprovats, no? Que no hi hagi ningú component que sigui contraproduent per l'embaràs pròpiament, i els altres suplements doncs, hauríem d'anar individualitzant i mirant un per un quines necessitats té. De totes formes, jo no em centraria tant en el suplement, sinó en l'alimentació. Al final, creiem, no?, que els nutrients a través d'una alimentació equilibrada en quantitat i en qualitat doncs, haurien de ser els necessaris doncs, per cobrir un embaràs. I, a més, sí que l'àcid fòlic doncs, sí que seria un suplement o que sí que es donen la majoria d'embarassades. Però la resta de nutrients, diguem, a través d'una dieta equilibrada doncs, hauria de ser suficient per cobrir les necessitats que tingui energètiques.
1: T'he escoltat abans dir, si jo no vaig errat, estar embarassada no implica obligatòriament deixar de fer esport. Li dono la volta. En quina circumstància és desaconsellable compatibilitzar esport i embaràs?
0: Doncs podem continuar fent esport durant l'embaràs? Sí, no? Això és una premissa que hem de tenir clara, sempre i quan sigui un esport, un embaràs de baix risc. I tenim diferents eines, no? Molt senzilles, que ens poden ajudar, no? A decidir doncs, si és un embaràs de baix risc o d'altres riscos, entre els quals doncs, hi ha diferents qüestionaris, de, per exemple, se m'acut un que és molt interessant de la Canadian Society for Exercise Physiology, que ens permet detectar si hi ha alguna situació que faci necessari consultar un professional abans de començar o continuar fent exercici, però sobretot jo diria que abans de preguntar-nos doncs, quants quilòmetres podem fer, hem de preguntar-nos com està anant l'embaràs, no? Si l'embaràs és de baix risc, podem adaptar l'activitat a cada moment i hi ha algunes precaucions específiques que hem de tenir en compte. Per exemple, a partir del segon trimestre és recomanable evitar esports amb un risc elevat de caiguda o de traumatisme abdominal. I si hi ha alguna complicació durant l'embaràs, serà el propi professional sanitari qui ens indicarà que és segur. Per tant, no es tracta de deixar de fer esport, no? Sinó d'adaptar-lo al moment de l'embaràs i a les característiques de cada dona.
1: Acabo amb una curiositat. Un cop donat a llum, quant de temps és recomanable de, diguem-ne, desconnexió esportiva abans de reprendre l'activitat d'entrenaments i competitiva?
0: No ens agrada posar timings, no? Des de que es dona llum i es recomana des de l'inici, no? Mateix, des de la sala de part, doncs, poder iniciar la mobilitat, si la persona és segura, còmoda, sense dolor, i a poc, a mesura també que tinguem doncs, l'alta mèdica a nivell de ginecològica, no? Veure que si hi ha punts doncs, s'han cicatitzat i que s'ha resolt la ferida, doncs ja aniríem incorporant cada cop activitat, no? De major intensitat. Durant les primeres setmanes, habitualment, doncs, la dona postpart ja pot començar a iniciar la marxa, no? Sortir a passejar amb la criatura, amunt i avall, no? Poder fer una vida completament funcional i un cop el sòl pelvià s'hagi recuperat completament, no? No hi hagi incontinència, no hi hagi molèsties a nivell de sòl pelvià com sensació de pes, doncs a partir d'aquell moment, que normalment es valora a partir de la quarantena, és quan doncs, es pot valorar l'inici de l'exercici físic i posteriorment doncs, l'inici d'exercici físic amb impacte. Amb impacte, quan parlo d'amb impacte, em refereixo doncs, que hi hagi el fet de córrer, salts, no? Que no siguin, per exemple, com la bici o nedar, que serien altres tipus d'exercici en el que no hi ha un impacte que condiciona tant l'estructura del sòl pelvià.
1: Una de les més meravelloses experiències vitals i la pràctica d'una de les activitats més meravelloses que hi ha. Embaràs i esport, que de vegades ens deixen exemples com el que ens ha ocupat certament sorprenents. Doctora Mireia Guarner, especialista del Departament de Fisiologia i Nutrició del

0: viajes. Precio 121 euros por persona y noche para ciertas fechas de enero en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
1: A la brúixola de Radio Estadio, de Tia Green.
2: Els dilluns tanquem amb golf el nostre de Tia Green i ho fem de la mà del company i amic del diari Esport i representant dels periodistes de la premsa a la Federació Catalana de Golf. Hola, Ramon.
3: Què tal? Bona nit a tots.
2: Cruel final, cruel final per pobre Manuel Elvira, que es va quedar un sospir de guanyar a Anglaterra.
3: Doncs sí, Manuel Elvira va signar diumenge el millor torneig de la seva carrera professional, però no va poder coronar-ho amb un sonat triomf al dient del PGA Championship. El golfista càntabre va acabar finalment segon amb 273 cops, menys 15, dos menys que el nord-americà JJ Spaun, guanyador del US Open 2025, en un cruel final que no oblidarà mai l'espanyol. Als seus 30 anys, el menor dels Elvira arribava co-líder a aquesta quarta i última jornada i va arribar a manar en solitari quan tot just quedaven 5 forats. Però un darrer doble bogey al 18, després d'haver fet un gran eagle al 17, un par 5 que se li va atragantar, va jugar sens dubte tensionat per la dimensió del possible triomf. El va sentenciar en un forat 18 molt desgraciat, on s'anava els 7 cops quan el pare del camp li donava com a mínim el playoff de desempat. Malgrat la decepció, és el millor resultat de Manuel Elvira en un torneig del DP World Tour, en què mai ha acabat el podi, i el millor resultat va ser un quart joc al Magical Kenya Open del 2024. Manuel Elvira va acabar empatat a la segona plaça, atenció, amb el nord-irlandès Rory McIlroy, guanyador de Wentworth, l'anglès Aaron Ray, guanyador aquest any del PGA Championship, i l'australià Adam Scott, guanyador del Masters 2013. Quins jugadors l'acompanyaven en aquest segon joc. Una decepció molt gran per Elvira, que va tenir el seu germà al costat, el Nacho Elvira, per consolar-lo en un moment tan complicat i que segur hagués signat abans de començar el torneig, però va tenir la victòria a tocar i que se'l t'hi escapi d'aquesta manera, sens dubte, fa molt de mal. El gran beneficiat del daltabaix d'Elvira va ser justament JJ Spaun, que aconseguia la seva primera victòria al DP World Tour. El nord-americà va començar l'última jornada a Wentworth a un sol cop del liderat, però havia perdut terreny i no semblava tenir cap opció de victòria quan es disposava a jugar al forat 14, mentre un grup d'altres campions del torneig, com hem dit abans, lluitaven per la victòria. Tanmateix, tres verdis consecutius van canviar la situació i en aconseguir un altre més en el forat 18 va establir una marca de 17 cops a sota per una targeta de 67 per emportar-se la victòria mig regalada per Manuel Elvira, que, si alguna petita disculpa té, és que es va emportar un xec de mig milió d'euros. Segurament haurà estat un consol.
2: Molt poc. Segur que hagués entregat els 520.000 euros del premi per tal de ser guanyador. Un torneig aquest de Wentworth on John Rahm va viure el seu pitjor torneig professional.
3: Doncs sí, realment, si Manuel Elvira va viure un moment molt decepcionant, a Wentworth divendres al vespre el drama el va posar el campió basc, John Rahm. El lleó de barrica va acabar en el lloc 138, és a dir, la darrera plaça, després de signar 78 cops el dijous i 77 el divendres. El seu acumulat de 155 en dos dies és el seu pitjor resultat a 36 forats en 253 tornejos com a professional. És molt dir. El seu pitjor resultat havia estat un lloc 122 al US Open del 2018 i només ha acabat fora del top 104 vegades. El golfista espanyol va estar molt desencertat des del tee i els seus segons cops tampoc li van ajudar gaire. Moltes imprecisions i alguns cops curts massa agressius el van condemnar. Va signar 10 bogis i 2 doble bogis, a més de 3 verdis, poca collita pel jugador de barrica. Està clar que no ha estat el torneig de Rahm, però el seu rendiment ha sorprès, ja que el seu joc ha estat sota de l'habitual. Un moment complicat per la carrera de Rahm, molt pendent del seu futur, que sembla no passar pel League Golf, i a l'hora de tancar un contracte milionari que segueix vigent, al mateix temps pendent del naixement del seu quart fill. Molts motius, potser perquè el golf no estigui prou ben posat al seu cap. I és que el de barrica ens ha demostrat que, tot i ser un crac, és un mortal com cada un dels golfistes, com som nosaltres.
2: Amén. Anem amb millors actuacions. Vinga, Albert Boneta i Joseba Torres finalitzen un brillant top 10 a l'Hotel Planel Tour.
3: Sí, el segon circuit europeu, el barceloní Albert Boneta i el basc Joseba Torres van brillar a l'Open de Portugal, torneig de l'Hotel Planel Tour, després de completar el torneig al desè lloc, amb 200.

0: 66 cops menys 18 a 10 impactes, però del guanyador al danès Friedrichsen. Destacar la darrera volta de Boneta, que va pujar moltes posicions després d'una volta final de 65 cops. Boneta ha fet part de la seva feina pràcticament els primers 9 forats, amb verdis a l'1, el 3, el 6 i el 8, i han permès passar amb 31 cops 4 per sota les primers 9 forats. I a la segona meitat ha afegit dos més consecutius, el 12 i el 13, que l'han portat a pujar fins a aquest desè lloc. Qui s'ha aturat a la producció, encara que no tampoc ha sigut als seus passos, ha estat el jugador basc Joseba Torres, que jugava, atenció, acompanyat amb la bossa, portava ni més ni menys que el seu tiet, el campió doble del Masters, José María Olazábal, que sens dubte li ha portat molt bona sort i ha acabat en aquesta desena posició. No ha arribat la victòria per Joseba, però sí una altra gran setmana que millora la seva situació al rànquing, que puja al 71è lloc.
1: Doncs anem cap al circuit estadounidenc del PGA Tour, perquè va guanyar Bridgman abans de la President's Cup.
0: Sí, només 7 mesos després que Jacob Bridgman guanyés per primera vegada el PGA Tour, el reputat torneig del Genesis Invitational, el professional de South Carolina, s'ha imposat aquest diumenge al Biltmore Championship amb un total de menys 26. No podia ser millor moment per a aquest jugador de 26 anys abans de pujar a l'avió i reunir-se amb els seus companys per disputar aquesta propera setmana la President's Cup. Per Bridgman, però, la victòria tenia un component molt especial perquè va néixer a Inman, a una població de Carolina del Sud, i que viu a Greenville, i es va formar a Clemson, on va guanyar 5 tornejos universitaris abans de convertir-se en professional. Jugava, per tant, precisament al costat de casa i al voltant d'una veintena de familiars i amics que el van poder acompanyar en la victòria. Entre ells hi havia els seus pares, a qui després de la seva primera victòria havia promès que volia tenir-los presents quan arribés la següent, i dit i fet. No esperava que passés tan aviat, però ja el doble guanyador al PGA Tour ja pot dir-ho, i ara, a l'espera d'aquesta gran competició entre Estats Units i la resta del món, que és jugar a Medina Country Club amb els nord-americans, capitanejats per Brand Snedeker, mentre que l'equip internacional ho farà liderat pel seu capità, George Ogilvy.
1: D'ells a elles, anem al Ladies European Tour per aixecar acta de la victòria de Charlotte Heath, que s'imposa a la quarta edició de la Sella Open.
0: Sí, la jugadora anglesa s'ha proclamat campiona d'aquesta quarta edició del torneig pertanyent al Ladies European Tour disputat a la Sella Golf, a Denia, Alacant, després de completar-se aquest diumenge a la tercera i decisiva volta del campionat. Heath, que aconseguia el seu primer títol de Ladies European Tour, va afrontar la darrera jornada liderant la classificació i va saber resistir la pressió durant tota la ronda per tancar el torneig i aquesta gran victòria. La italiana Alessandra Fanali va signar un extraordinari menys 8, la millor volta del dia, per acabar subcampiona, encara que no va poder suficient per apretar l'anglesa. Alice Hewson va completar el podi en la tercera posició. Entre les espanyoles, la millor va ser Ana Peláez, amb un total de menys 4 al top 10. La quarta edició de la Sella es va disputar finalment en 3 jornades de joc de les 4 previstes, després que les aturades per la pluja de divendres i una tempesta elèctrica van decidir a l'organització reduir el torneig, tot i que ha resultat un any més tot un èxit.
1: Doncs ara anem amb els veterans. El nòrdic Johan Edfors conquereix l'European Legends Cup a Fontanals Golf.
0: Sí, Edfors s'ha proclamat campió de l'European Legends Cup després d'oferir una autèntica exhibició de golf a la jornada final al camp de Fontanals Golf. A la Cerdanya, el suec va entregar una targeta de 64 cops, 8 sota par, per assolir un total de menys 15 i aixecar el trofeu amb 3 cops d'avantatge sobre els perseguidors. Es col·loca en segona posició del rànquing de l'Stage for Legends Tour, té el número 1, que té el número 1 en aquest moment, Stephen Gallagher. La victòria d'Edfors completa una remuntada extraordinària. Va començar el torneig amb una volta de 72 que el deixava molt lluny dels primers llocs. Va reaccionar dissabte amb un 65 per ficar-se en la lluita i en la darrera jornada encara més lluny amb 64 cops per acabar emportant-se la victòria. També ha tingut especialment el protagonisme a Anna, la parella d'Edfors, i que és la seva cadi aquesta setmana. Ella ja li portava la bossa quan va guanyar Irlanda aquesta mateixa temporada i la combinació ha tornat a funcionar a Fontanals. Edfors feia broma després de la victòria amb la pressió que això suposa, ja que, teòricament, el seu altre cadi, que juga habitualment, tornarà a portar-li la bossa a Cambodja unes setmanes. Doncs tots junts, dues victòries, difícil millorar aquesta estadística i difícil decisió que té Edfors pel proper torneig.
1: Todo queda en casa, que diuen, eh? Anem ara amb l'admirable sempre golf adaptat. Juan Postigo segueix fent història amb el 8è títol de campió d'Espanya.
0: Sí, Postigo no para. Ha obtingut aquest diumenge el 8è títol de campió d'Espanya de golf adaptat. El càntabre s'ha imposat al torneig al club de golf Les Pinaïlles, Albacete, amb una rotunditat inqüestionable, sent el millor de les dues jornades. Postigo va posar la directa del triomf en la primera jornada amb una volta de 70 cops que ja li portava uns 7 cops d'avantatge sobre Andoni Juaristi. Lluny de confiar-se, el jugador muntanyès va acabar amb un altre 69 per imposar-se amb 12 cops d'avantatge sobre Antonio Llerena, firmant un altre 73 i 15 cops sobre el propi Juaristi, una diferència abismal. Paral·lelament s'ha celebrat la Copa d'Espanya, reservada pels golfistes amb un hàndicap igual o superior a 18,5, i també la Copa Federació, creada el 2019 i destinada a aquells jugadors amb hàndicap exacte o igual o inferior a 28 i sense medical pass, però que acrediten almenys un 33% de discapacitat. La Copa d'Espanya ha conclòs amb la victòria de José Manuel Heras amb 69 punts, mentre que la Copa Federación ha estat per Alfonso Martínez amb 76.
1: Repeteixo, la meva absoluta admiració per tots i totes els que participen en aquesta modalitat de golf adaptat. I acabem el Sultan of Swing, ho diré bé, la cançó dels Dire Straits, millor equip de l'hexagonal a golf muntanyà.
0: Sí, ho has dit bé, Sultan of Swing, golf muntanyà va acollir aquest dissabte la penúltima prova del calendari del Gran Premi de Catalunya, on van prendre part 24 equips participants en una magnífica matinal de golf al recorregut d'Osona. I després d'aquests 18 forats de jocs, en un camp en excel·lents condicions i un sol radiant, la victòria se la van portar l'equip Sultan of Swing, que va acabar amb un total de 88 punts a la jornada que es disputava en la modalitat Four Ball Stableford, en què comptaven els resultats de les dues parelles de joc. I en el recorregut d'Osona va dominar aquesta cinquena prova l'oficial de la FC Golf, gràcies a dues magnífiques targetes amb la parella Antonio Melero David Invers, que van sumar 45 punts, juntament amb els 43 de la parella de l'equip Gonzalo Fideo Javier Feliu, que els va portar aquests 88 punts inabastables per la resta d'equips competidors. Una gran matinal en què totes les parelles van sortir a tret i van gaudir d'un gran dia de joc a la penúltima jornada, com deien, d'aquest 60è Gran Premi de Catalunya de Golf, que viurà el seu desenllaç a Golf Costa Brava, on es disputarà la batalla final i on arriba com a primer classificat Golfaholics amb 475 punts. Molta sort, doncs, a tots els equips a la darrera jornada d'aquesta competició, que arribarà d'aquí 4 setmanes.
1: Doncs n'informarem, com n'informarem el proper dilluns, de tot el que succeeixi aquesta setmana, inclòs dissabte i diumenge, al voltant d'aquest meravellós esport. I ho farem com cada de Tia Green, amb el nostre company i amic del diari Esport i responsable de premsa a la Federació Catalana de Golf. Ramon Palomar, fins la propera. Cuida't, molts verdis.
0: Una abraçada a tots.
2: En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
3: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Verisur.
1: Última hora, abans el company Ramon Fuentes a Mundo Deportivo, els àrbitres no denunciaran a Mourinho davant el comitè de disciplina. El sindicat ha estat estudiant les declaracions del portuguès amb el departament jurídic del CTA i de moment ha optat per no fer-ho. Contenidos del Radio Estadio Noche, en Onda Cero Radio 11 y media, Edu Pidal, director, hola.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues la resaca del derbi en el Metropolitano, el Atlético de Madrid-Real Madrid, que hoy comentaremos con Susana Guas, con Ricardo Sierra, Látigo Serrano, Quique Ortego, Jaime Rodríguez. La última hora con la contestación del Atleti a las palabras ayer de Mourinho, una nueva publicación del club el día después de la victoria del Atlético de Madrid. Hemos quedado con Nacho Fernández, el último capitán que levantó grandes títulos, la Liga y la Champions del año 2024, ganó la Eurocopa con De La Fuente aquel verano, también en la final frente a Inglaterra y ahora disfruta del fútbol en Arabia Saudí. Y contaremos la historia del menor marroquí que pasó la frontera a través del autobús del Valladolid, encajado sobre una rueda en el eje del autobús, y que fue descubierto por los gritos de socorro que escucharon los futbolistas cuando habían cruzado ya Sevilla, camino de Sevilla, después de llegar en ferry a Algeciras. La historia la contamos a través del Real Valladolid en Radio Estadio Noche.
4: Pues la escucharemos muy atentamente, Edu.

0: Pidal. S'ha confirmat l'horari del Clàssic. Ja ho havia avançat la tele que té els drets, però ho ha fet la Liga. Recordo, diumenge 25 d'octubre, al Nou Camp Nou, a les 9 de la nit. Nosaltres marxem. Tornarem demà. Més brúixola de Radio Estadio Catalunya. Ara la brújula amb Marta García ayer. Fins demà, doncs. Que tingueu bona nit i cuideu-vos molt.
1: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Nit de dilluns, per tant, ja com a tal, iniciant el dimarts 22 de setembre de 2026. D'ara en endavant us proposarem molts temes, molts llibres, moltes sèries, molt coneixement de com adaptar-nos a la vida i al dia a dia del que, o el nit a nit, del que és aquests temps que ens toca viure. Bé, comencem doncs per les sèries, a veure què ens proposa aquesta setmana l'Òscar González. Comencem Nits de Ràdio.

0: de sèries, on les ficcions que teòricament doncs, primer s'emetien per televisió i ara és molt més per plataformes, per streaming, i això és el que totes les setmanes ens porta l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: A més, en aquesta ocasió, doncs clar, la setmana passada ens va agafar que no fallaven a temps, no donaven a temps els premis, i vam dir, bueno, pues ja ho comentarem la setmana que ve amb calma i sense estar pendent amb un ull a la cerimònia i a l'altre al programa, perquè si no acabes com Letizia Sabater. Així que, Òscar, què tal van anar els Grammys? Ai, els Grammys, sí, jo estic pels Grammys. Els Emmys, només ens faltaria els Grammys. Els Emmys, i què et va semblar? Si estaven ben fallats o van fallar en la falla de los premios?
1: Bueno, ja saps que els premis doncs mai és a gusto de tothom. Sempre algú dirà, és que ha guanyat una sèrie, jo preferia que guanyés aquesta.
0: Sí.
1: Sí, per exemple, doncs hi havia molta gent el dia següent, el dimarts, doncs que estava comandant, no? O sigui, The Pit està molt bé, però jo volia que guanyés el Cavaller dels Siete Reinos. Mm-hmm. Bueno, o Pluribus, o Slow Horses... Mm-hmm. Però bueno, mira, massa sal, això en drama, per exemple. La primera conclusió que podem fer és que potser enguany, jo diria que ja fa temps que es nota, exceptuant les categories de programes de varietats, realities, aquestes coses... i sense comptar tampoc els premis més tècnics que s'entregaven uns dies abans i també el premi especial i tota la pesca, el que és sèries i telefilmes i minissèries, no hi havia cap televisió, cap cadena en obert nominada.
0: Ja. O sigui, ara ja tots són plataformes.
1: Ja fa temps que, de manera silenciosa, podríem dir, tots són plataformes. I ja fa temps que guanyen les plataformes. De fet, ja feia temps que, bueno, quan serà la primera vegada que Netflix guanyi, quan serà la primera vegada que HBO, bueno, ja pot estar temps guanyant, quan serà la primera vegada que Apple TV guanyi. És a dir, en aquest sentit, ja aquesta, diguéssim, aquesta meta, aquesta línia, ja s'ha sobrepassat. De fet, traient això, el millor programa de varietats, és a dir, el Late Show, que va guanyar el de Jimmy... no, perdó, el de... justament el que havia acabat en guany, el de Stephen Colbert, que era NBC, si no m'equivoco, i traient algun dels realities, tot plegat, tot el que és drama, comèdia i telefilme, tot eren plataformes. Tot. I aquí, doncs, podríem dir que ha estat bastant repartidet. Habitualment ja portem uns quants darrers anys que tot és bastant avorridot, tot és més que avorridot, previsible. Sí, ja fa temps que, per exemple, les comèdies ja van posar aquí el grito, el sí, cielo, sí, sí. Va fer un clamor que ¿por qué deber estar nominada? Doncs enguany ha guanyat una sèrie que també és una sèrie peculiar. Comencem per comèdia, per exemple. Ha guanyat La maldició de Widow's Bay, que sí, que és un humor negre, però comèdia estrictament parlant, doncs podríem dir que no ho és del tot.
0: Més quan segueixen havent-ne de comèdies, no? O de sèries que, encara que els temps vagin canviant, si mantenen aquest format que evolucioni, però de fer paròdia d'alguna manera, no? De la societat, de la gent, que et permeti doncs, desconnectar d'una manera diferent, no? Com va ser en el seu moment, per exemple, Schitt's Creek, que van evolucionant la comèdia cap a una altra banda, o ara Hacks, per exemple, pot ser, no? No són les comèdies d'abans, però bueno, tenim molta varietat. Bueno, Ted Lasso, per exemple, vull dir que n'hi ha moltes. Exacte. Colegio Abbott, no?
1: Clar, Ted Lasso l'any passat no estava nominat perquè l'any passat no va haver-hi comèdia, no va haver-hi temporada, sí. Segurament l'any que ve la tindrem. Però, per exemple, enguany Colegio Abbott sí que estava nominat. No està nominada enguany Colegio Abbott com a millor comèdia.
0: No sé si estava en algun lloc, no sé si era d'algun actor.
1: Sí, hi havia actors, i Quinta Branson com a millor actriu principal, Janelle James com a millor actriu de repartiment, i també estava el Tyler James Williams també com a millor actor de repartiment, però el premi gran, millor comèdia, no estava nominada a Colegio Abbott. Sí, jo diria que aquesta, la cinquena temporada, que és la que van tenir, sempre que és la primera de les cinc, no estava nominada. I després, si miríem la sèrie, The Bear encara continua estava nominada. Sí. Perdó. Sí que estava nominada a Colegio Abbott. És que m'estava fixant en el títol en castellà. És Abbott Elementary, òbviament. És que ja em semblava estrany que no estigués nominada. Però, per exemple, The Bear, Hacks, Margot,

0: tiene un problema de dinero,
1: Mm,
0: Nobody Wants This, sí, solo asesinatos en el edificio en Caragon Shinking, que potser era la gran favorita. Pero al final ha guanyat La Maldición de Windows Baker. No es una mala serie, ni de lluny, però és un híbrido, és una sèrie això, de tall fantàstic, diríem, sobrenatural, amb un humor negre, però no és, diguéssim, una comèdia a l'ús, sí, com una comèdia d'això de fer riure. Ja fa temps que hem superat això, les sitcoms i tot plegat, ja fa temps que això ja ho hem superat. La comèdia, òbviament, ha evolucionat, com sempre havia evolucionat fins i tot fa 30, 40, 50 anys, és a dir, des de l'època de Lucille Ball i de Show i de Mary Tyler Moore i companyia, doncs la comèdia ha anat evolucionant. Però sí que ens estem trobant els darrers anys que potser és la categoria en la qual trobes coses més estranyes.
1: Molt,
0: Perquè
1: molt.
0: què és comèdia? Què és
1: Clar,
0: comèdia? Al
1: clar.
0: final ens podíem plantejar què és comèdia. Perquè és potser... Clar, nosaltres ens queixàvem fa temps d'això. De ver és comèdia? Doncs pues no, és un drama familiar. I bueno, en aquest sentit, comèdia doncs, sí que ha sigut bastant repartidet, perquè ha guanyat La Maldició de Windows Bay, ha guanyat Gene Smart a Hacks, Matthew Rhys, que com tothom deia el dia següent, és el primer actor que té els tres premis grans, el millor actor tant de drama, comèdia o minissèrie.
1: Que bo.
0: Sí, de moment és el primer. Kate O'Flynn també, de La Maldició de Windows Bay, Stephen Root, és a dir, La Maldició de Windows Bay ha sigut la gran guanyadora comèdia. Després, ja la resta ha sigut bastant repartidet. Rob Reiner, per exemple, ha guanyat de manera pòstuma,
1: Quan s'entera
0: doncs,
1: Tracy Morgan de que hi ha algú que ha guanyat els tres, ja et dic jo que voldrà guanyar-lo també, però bueno.
0: home, dale tiempo, dale tiempo. Com deia Rob Reiner, que també va ser, juntament, per exemple, amb això, amb altres que van desaparèixer en In Memoriam que van fer,
1: Sí.
0: doncs es van dur el premi de millor actor convidat justament a The Bear. Quan potser el gran favorit hauria estat Michael J. Fox, però clar, Michael J. Fox ja li van donar el premi especial,
1: Clar.
0: la qual cosa podríem dir que va sortir, diguéssim, d'una manera o altra i el van premiar. Així, en canvi, Widows, la Maldició de Windows Bay s'ha portat, mira, de les principals, d'aquestes categories, és a dir, un, dos, tres, quatre, cinc, sis premis.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sis premis a comèdia, eh? És a dir, aquí sí que ha sigut una cosa que aquí ha sigut arrasat. Veurem la segona temporada quan arribi si continuarà encandilant els acadèmics com ha sigut aquesta primera temporada. A drama hem tingut bastant varietat. Sí que aquí sí que hem tingut la varietat que potser no hem tingut a comèdia. Sí que ha guanyat, jo penso que molt merescudament, The Pitt, segon premi. Dos, de manera consecutiva ha revalidat l'Emmy que ja va aconseguir la primera temporada i ja la resta doncs, ha hagut premi per la protagonista de Pluribus, la Rhea Seehorn, el Noah Wyle com a protagonista de The Pitt, millor actriu de repartiment Alison Janney a La Diplomàtica, que potser ha sigut, diria que l'únic premi que s'ha endut, premi principal, d'aquesta sèrie de Netflix. Tom Pelfrey va guanyar millor actor de repartiment a Task, d'HBO, una sèrie que jo vaig veure dos episodis i no vaig continuar, no em va semblar que és de l'altre món. Segurament, en aquest sentit, l'equivocat sóc jo, però no em va acabar de fer el pes per continuar aquesta sèrie. Shailene Woodley va guanyar també un premi que convidada a Paradise, que encara tinc de veure la segona temporada. Un actor més conegut allà que aquí, que és Ernest Harden Jr., va guanyar també millor actor convidat a The Pitt. I millor direcció, per cert, el van dur Slow Horses, que Slow Horses és la sèrie que encara, diguéssim, li falta això, li falta aconseguir un dels grans premis, el premi principal i el premi d'actor, en aquest cas d'actor, d'actriu, actors secundaris, de repartiment, i el millor guió va ser per Pluribus. Per mi ja van comentar Pluribus, a mi en Pluribus em sembla una bona sèrie, però jo la trobo massa similar a altres sèries que ha fet el Vince Gilligan, massa similar potser en plantejament i en manera de fer les coses com Better Call Saul, és a dir, és una molt bona sèrie, però a mi em recorda molt altres sèries de Vince Gilligan, Breaking Bad, és a dir, té una estructura, té aquesta manera de fer les coses, aquesta pausa de vegades, aquest jugar una mica amb la sorpresa de l'espectador, que ja ho veies en altres produccions de Vince Gilligan. Ara que els oients no se'm tirin aquí les mans al coll, però jo Pluribus trobo que és una molt bona sèrie, però potser tan, tan, tan bona, aquí ja tinc dubtes. I en telefilm, sèrie limitada, minissèrie i sèries d'antologia, doncs aquí, de fet, és en Lluís, que ja la van comentar, doncs ha sigut la gran acaparadora de premis, especialment en actors, en guió, en direcció i en sèrie principal. I la resta, doncs, ha sigut una mica repartidet. Així que hem tingut traient comèdia.

0: i miniserie, drama ha sigut la categoria més repartida, la qual cosa, mira, potser volies que guanyés una altra sèrie que no fos de Pitt, però la resta de premis han sigut bastant repartidets. La gala presentada per la protagonista de Ley Orden, una de les derivacions de la Orden original, va estar bastant amena, val a dir, va estar divertida. Una gala llarga, ja se sap, però bueno, van fer, diguéssim, que les 3 hores llargues païssin bastant bé. És curiós, per exemple, que enguany, i això hi ha Movistar Plus, i segurament perquè no tenia de les sèries principals nominades, no les té el catàleg, no van fer cap especial. Van retransmetre la gala, però no va fer cap especial com fins ara havien fet.
1: Sí.
0: És possible que la causa sigui aquesta, com que no tenien les sèries principals
1: Ja,
0: nominades.
1: sí.
0: Pues, aquesta és una teoria que corre per xarxes socials, eh? Però sí que és veritat que ha cridat l'atenció, perquè a més Movistar Plus, amb això dels Emmys, dels Oscars, sempre fan molta promoció. Qui sap si algun dia amb els
1: Sí,
0: Grammys...
1: exacte, perquè així no m'equivoqui.
0: Justament. Així que en aquest sentit, doncs hem tingut un any previsible, però repartidet, i en general, i bueno, jo penso que en general, doncs ningú pot quedar del tot, diguem, insatisfet.
1: Al final el que diem hi ha com unes tendències i clar, mira, en el fons al final els Oscars són més justos en aquest aspecte, perquè és millor pel·lícula i millor pel·lícula,
0: Sí.
1: no? Perquè a la que intentes dividir per, diguem-ne, per gèneres, serièfils, n'haurien d'haver molts de premis. És a dir, perquè al final, doncs jo què sé, en drama queda molt més definit el que és, però el que dèiem, no? Comèdia, musical, sembla que hi hagin gèneres menors. Si volen maltractar sempre les grans produccions de ciència-ficció, que tenen molt poc de, o sigui, tenen molta ficció i molta ciència, i això hauria de ser un afegit i no pensar que és una cosa senzilleta, que seria com desprestigiar també el món del còmic, cosa que no fan en els Oscars, per exemple, doncs ja caldria directament fer donar premis a sèries de ciència-ficció, perquè si no, produccions com For All Mankind, que té una perfecció argumental, una feina ingent de caracterització, de mil i una coses que dius, bueno, és que ni nominat, saps què vull dir? És que...
0: És que és això, el problema és que no estan ni nominats.
1: Sí.
0: És a dir, que dius, a veure... Que al final acaba sent la teoria que tenim nosaltres, que és que consideren la ciència-ficció per friquis.
1: Sí, efectivament.
0: I no és veritat.
1: No, no. I
0: No
1: que
0: és
1: ja han
0: veritat.
1: interpretat... És a dir, mira, podries dir, mira, és que no m'interessa l'argument, però aquell actor o aquella actriu està de 10. És que no pot ser que... És que al final confonem. I això és una cosa que defenso de sempre, que confonem la qualitat de les interpretacions per si t'agrada o no t'agrada la sèrie. I això és així, en general. T'agrada la sèrie, nominaries a tots els actors i totes les actrius. No t'agrada la sèrie, no els nominaries a cap d'ells. I això funciona així. És molt difícil que algú digui, mira, és que a mi aquesta sèrie no m'agrada, però aquest actor o aquesta actriu està fabulosa. És que això no passa. Per tant, al final, acaba havent com una molta homogeneïtat sobre les sèries que majorment o principalment ha vist la gent.
0: Clar, i a més, mira, fixa't, agafant el teu argument, encara podríem anar més enllà. És a dir, que pot haver-hi actors que ho fan molt bé, una sèrie de
1: Home, i
0: ciència-ficció, que és que a
1: tant.
0: més els Emmys, que a més fan la distinció també, fan el premi, els dos premis afegits de millor direcció d'un capítol i millor guió d'un capítol,
1: Efectivament.
0: tens opcions aquí. Ni que sigui per nominar. Sí, perquè
1: Quan
0: dirigir...
1: precisament la ciència-ficció és la que més premia que un capítol sigui molt diferent als altres
0: Exacte.
1: i que un capítol sigui especialment brillant, no? Si algun gènere ho ha fet, és la ciència-ficció. Perquè al
0: Clar,
1: final...
0: suposo que si mirem els premis tècnics, que òbviament aquests s'entreguen fora de la gala principal, si mirem els premis tècnics, doncs segurament, vull dir segurament, vull pensar, i ara estic buscant detall, que com a mínim hi hagi aquestes sèries de ciència-ficció nominades. I estic mirant la llista de nominacions i no estic veient ni For All Mankind, ni cap d'elles de les sèries d'Star Trek, ni no ho veig, ni tan sols altres sèries que no tenen que veure, si per exemple Dark Matter
1: Sí.
0: o altres
1: O
0: sèries que tenen que
1: Silo.
0: veure,
1: Silo, però
0: Silo,
1: si
0: per
1: la gent està
0: exemple.
1: boja amb Silo, que jo la tinc pendent, dic, a veure, no pot ser que la gent estigui boja amb Silo, i no estigui sortint, és que ens
0: Doncs
1: estem
0: mira,
1: tornant
0: estic
1: bojos.
0: mirant per nominacions, perquè les nominacions ho inclou tot, és a dir, també els premis tècnics, i no estic veient cap d'aquestes sèries. Són
1: Bueno.
0: sèries que han tingut temporades l'any anterior.
1: Sí.
0: És a dir, que al final és una qüestió de menyspreu,
1: Sí,
0: podem
1: sí.
0: dir-ho clarament, és menyspreu.
1: Sí, totalment,
0: I
1: totalment.
0: llavors, clar, aquí ens hauríem de plantejar fins a quin punt... A veure, La Maldició de Windows Bay amb 6 premis, molt merescut. Per exemple, també DFT Sant Lluís, em sembla que també amb 7 premis, molt merescut. Si ningú diu que no, The Pitt amb 6 premis, també molt merescut. És a dir, que són sèries que ningú, cap de nosaltres, discutirem. O, per exemple, sèries que programes que no es comenten, perquè també, òbviament, hi ha programació infantil, The Muppet Show, 4 nominacions, 4 premis, ningú discutirà. Ningú discutirà.
1: Però mira, això, si em permets, seria com... Va, vaig a posar un paral·lelisme a veure si me'l compres, eh? Jo que sóc del món de l'atletisme, que, diguem-ne, els mitjans no li acaben de donar molta canxa, seria com si donéssim un premi, per exemple, a Espanya, no? El millor esportista espanyol, i llavors, dels 5 nominats, 5 fossin futbolistes.
0: Sí.
1: I la Maria Pérez, que és la millor marxadora de tots els temps, no estaria ni nominada. És a dir, que un esport... O sigui, jo no dic que hagi de tenir a la tele tants minuts la marxa com el futbol, perquè és evident que això dependrà del que li agradi a la gent, del que li interessa a la gent, i
0: Òbviament.
1: agrada i interessa molt més el futbol, i això no ho discutiré mai. Ara, si estem dient qui és el millor esportista, no hi ha comparació possible. És a dir, seria com si diguessis que, bueno, és que és la que ha guanyat més trofeus, més medalles, campionat del món, és a dir, del món. Quan qui guanya la Copa del Rei, m'entens? Comparant-ho, és a dir, que clar que són, però ja tenen aquesta fama, precisament ha de, com un punt de compensació, d'aprofitar aquestes coses, doncs pels donar-los-hi, doncs encara no li han donat el Premi Princesa d'Astúries a la Maria Pérez, per exemple, cosa que no té cap mena de sentit. Doncs com
0: Tampoc.
1: això, tantes coses, i crec que amb les sèries passa una miqueta això, amb segons quins gèneres, eh? El terror també podria ser, però com a mínim de vegades, quan és mainstream, no? Doncs sembla que sí que li han de donar, doncs, una mica més d'això, però
0: Pues en
1: tampoc no
0: aquest
1: molt,
0: cas,
1: eh? Sí.
0: no, però bueno, en aquest cas, La Maldició de Windows Bay, doncs que té, de Windows Bay, que té
1: Aquest
0: també
1: puntet.
0: aquest puntet de terror. Però clar, depèn de com ho plantegis. Clar, si el terror... És essencial. Terror no, però terror més drama o
1: Sí,
0: més comèdia, més
1: sí.
0: no sé què, entonces sí.
1: Bueno, el cas dels Walking Dead, no? Els Walking Dead han estat molt premiats. I a mi, què vols que et digui? No em crida l'atenció, lo més mínim.
0: A mi mai m'ha cridat l'atenció.
1: Per
0: Jo diria
1: tant...
0: que potser la primera temporada, bueno, que ni la vaig acabar, això seguríssim, i que vaig veure molts pocs episodis, també perquè no m'interessa, però jo puc entendre que a la gent li interessi.
1: Correcte,
0: I
1: sí, estic totalment
0: puc
1: d'acord.
0: entendre que, a més, estigui nominat i rebi premis. Però, clar, per què altres sèries no tenen aquesta oportunitat?
1: Sí, totalment, totalment.
0: Perquè, a més, For All Mankind és una sèrie que ja és perfectament mainstream.
1: Sí.
0: Les sèries, les franquícies d'Star Trek són mainstream, ja no parlem ja d'Star Wars, que també, independentment de la qualitat que tinguin i de l'èxit que hagin tingut, però bueno, a nivell tècnic, ningú pot negar que Star Trek, per exemple, que no estiguin ni tan sols nominades
1: Bueno,
0: a premis tècnics.
1: la segona temporada d'Andor encara es va endur alguna cosa, però no
0: Exacte.
1: prou interpretativament com
0: Sí,
1: pel que es mereixia.
0: però perquè es veia com un Star Wars seriós.
1: Sí, sí,
0: Clar, és a
1: sí.
0: dir, com que és seriós, llavors sí.
1: Sí, correcte, estic molt d'acord amb
0: Sí,
1: aquesta...
0: porque es para adultos, es eso, ¿no? Es que no tiene que ver con los muñequitos de George Lucas. No es para niños, es para un público adulto. Es eso, como dicen, a més, con mirant des del damunt de l'esquena. No, es que Andor es para gente inteligente, para gente adulta.
1: Sí.
0: A veure, no, a veure, aquest argument ho podem aplicar a 50.000 sèries.
1: Sí, és molt
0: O, per
1: interessant, estic
0: exemple,
1: totalment d'acord.
0: Separación.
1: Severance, Severance,
0: Severance.
1: sí.
0: Severance, una sèrie... Que, òbviament, té un punt de partida ciència-ficció, però que és un drama com una casa.
1: Efectivament.
0: I ha rebut nominacions, Però que jo sàpiga, el premi principal no l'ha guanyat. Em sembla que no. Potser a un premi d'actors em sembla que sí, interpretatiu. I de guió i de direcció, potser també. Però és a dir que... És això. Que, no, no, han de ser sèries serioses. Si són sèries serioses, llavors sí, les nominem i les... Li obrim la porta.

0: Passeu, passeu, benvingudes.
1: Sí.
0: Però aquestes coses per friquis, doncs no, això és que ni tan sols... Això sí que ho posem sota la catifa vermella.
1: I en canvi, en comparativa, hi ha altres subgèneres, per dir, que tenen carta blanca, que sigui màfia, que sigui bajos fondos, que sigui... No? Tot això...
0: Sí, desapareguts, o històries així... històries així molt, molt dramàtiques, és a dir, molt, molt drama, és a dir, en aquest sentit. Jo potser la sèrie dramàtica, i a més en cadena oberta, que va tenir molt èxit, va ser justament aquella sèrie, com es deia, ai, ja no me el cap, que la va fer l'Sterling K. Brown, el Milo Ventimiglia, només dient aquest actor, ja segurament els oients saben quina sèrie estic dient. Va tenir molt èxit, i a més era una cadena oberta, sembla que era ABC, si no m'equivoco. És a dir, o la sèrie és familiar, és a dir, al final, què és el que dona, diguéssim, carta de presentació perquè una sèrie dramàtica, per exemple, sigui nominada? Doncs que sigui sèrie. Llavors aquí, bueno, què és seriós en aquesta vida? És el mateix debat amb comèdia. Què és comèdia? Llavors, en sèrie dramàtica, què és un drama? Què és seriós? És que això, al final acabarem, doncs, passant amb els, està passant amb els premis de televisió, el mateix que passa amb els segons quins sectors, que segons si fan un premi d'un discapacitat o es posa pròtesis al damunt o el que sigui, o és un paper molt intens, ah, ja està guanyant l'Oscar. És a dir, Tom Cruise ja està dient, bueno, ja s'està dient Tom Cruise amb aquesta pel·lícula, el paper que està fent a Digler, que arribarà ara mateix, que s'ha posat no sé quantes capes de pròtesis al damunt, s'ha envellit, ja està, ja té ja alfombra, catifa vermella, ja posada ja per la nominació directa, ja directa. Ningú ja no s'espera que Tom Cruise no sigui nominat. I si no està nominat, quin escàndol! Però altres sèries que no juguen aquestes cartes tan populistes, podríem dir, tan sensacionalistes fins i tot, doncs no tenen aquesta oportunitat. Però bueno, sembla que ja hem dit bastant prou del semis d'enguany.
1: Va, ens dona temps a fer una recomanació aquesta setmana, Òscar?
0: Sí, va, vinga, de les dues, per sempre tenim dues, això ja sabeu que això no canvia.
1: Sí, no, l'Òscar sempre em ve preparat amb dues, però bueno, aquesta setmana, com que havíem de fer una mica d'això, farem una excepció.
0: Doncs mira, comencem amb la que millor m'ho he passat.
1: Val.
0: Perquè és una sèrie senzilleta. Una sèrie que també un punt de vista de ciència-ficció. Tu imagina't que de sobte tu ets científic, tu ets Rick Moranis, per posar un exemple.
1: Que per cert ara ha tornat després de tants anys retirat per fer la segona de Spaceballs.
0: Ben tornat. I només que sigui aquesta oportunitat. Feia temps que volíem veure Rick Moranis.
1: És un talent.
0: Actoràs.
1: És un talent. És brutal. Sí, sí.
0: Hi ha gent que té talent natural. Sí, i, sí, a sí. més, té físic que ja predisposa aquest talent natural. Sí. I Rick Moranis tenia les dues coses. És com
1: sí,
0: Mr. Bean.
1: Rick
0: Moranis, que va tenir la seva època de glòria.
1: Sí.
0: Doncs tu te'n recordaràs d'aquella pel·lícula de Rick Moranis, Cariño, he encogido los
1: sí,
0: niños.
1: Sí, totalment.
0: Doncs imagina't que tu ets científic i estàs fent això, estàs fent treballs de miniaturització perquè vols acabar amb la fam del món. Llavors, amb una petita, petita mazorca de maïs, de blat de moro, doncs clar, si ho miniaturitzes molt, doncs pots acabar amb la fam del món perquè pots produir molt més. Llavors, si ho miniaturitzes, també ho pots fer molt, molt més gran.
1: Molt bé.
0: Doncs imagina't que de sobte t'equivoques i aquí fas petita, a la teva dona.
1: Ai, va, home, no...
0: Doncs ja tens un punt de partida.
1: Podem-t'ho fer amb la sogra, saps què vull dir? Però bueno, sí,
0: bueno
1: sí.
0: Mira, sí. Jo penso que si ja fas directament, cariño, quién ha encogido a tu suegra, no passa el capítol 1 perquè ningú vol tornar-la a posar al seu tamany normal.
1: Efectivament. Cariño, s'ha quedado así, tu mare.
0: S'ha quedado encogida. Doncs, en lloc de cariño, quién ha encogido a tu mujer, doncs, Peacock, una de les cadenes, una de les plataformes nord-americanes, que aquí veiem coses a diverses plataformes, especialment a Sky Showtime, però aquí una sèrie que podem veure a Movistar Plus, ha fet una, diria, única temporada, perquè tampoc dona per més, una sèrie que es titula, molt senzillament, La mujer miniatura. Husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book, now it's my turn. My turn is... yet to win me the Nobel. The Nobel? Are you joking? Honey! Not at all. I am creating the bio-agrotech that will change the world. I call it the miracle of miniaturization. This is the top secret project you've been working on? Oh, no, Lindy. Lindy!
1: There you are. Que bo aquest primer gag, eh? O sigui, veig que té té aquest sentit de l'humor, eh? Fem una mini pausa i ara ens explica l'Òscar què tal aquesta La Mujer Miniatura. De seguida tornem amb més Nits de Ràdio.
2: Desconecta del ruido, siente tu pulso, respira y lánzate a correr. No hay otra hora, no hay otro momento, es aquí y ahora. General Maratón de Málaga. Basta de imaginarlo, tu momento ha llegado. Inscríbete en generalmaratonmálaga.com con el patrocinio de Vitas, Servicio Médico Oficial y Omodo Yaecu.
3: Onda Cero Podcast presenta...
4: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla... Vicente Vallés.
3: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
5: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.